0: coneix de tota aquesta història, que és el conflicte entre Estats Units i Vietnam, en la guerra de Vietnam, com s'ha vist a tantes pel·lícules. Anteriorment ens explicaves que l'inici de la intervenció de caràcter ja militar dels Estats Units a la zona és justament amb els incidents del Golf de Tonkin. Jordi, com va ser aquest inici formal, diguem d'alguna manera, de les hostilitats?
1: Doncs, bueno, s'ha de dir, com sempre, que no és la guerra no comença un dia per l'altre, sinó que ja la intervenció americana ja feia temps que s'estava produint de forma més o menys encoberta, com havíem comentat anteriorment, però els Estats Units sí que volia un casus belli per poder entrar de forma directa diguem, en el territori.
0: Una tàctica habitual dels Estats Units, habitual, els casus belli.
1: Exacte. O els atacs de falsa bandera, com la gent més conspiranoica voldria dir. En aquest cas, l'incident del Golf de Tonkin entre el 2 i el 4 d'agost del 1964 va produir-se quan el destructor nord-americà USS Maddox va ser atacat per patrulleres nord-vietnamites en el Golf de Tonkin. A més, a dir, què hi feia aquest destructor nord-americà en aigües vietnamites? El 4 d'agost es va informar d'un segon atac que, per part d'aquestes patrulleres nord-vietnamites, que posteriorment es va demostrar que no havia ocorregut. Però aquests incidents han ser utilitzats com a justificació per a la resolució del Golf de Tonkin, que va permetre al president Lyndon B. Johnson, que va substituir l'anteriorment assassinat Kennedy, a intensificar la participació militar al Vietnam.
0: Molt bé, aquesta intensificació, com deies, de la participació militar dels Estats Units, en què es va traduir a curt termini?
1: Per exemple, amb l'operació Rolling Thunder, entre el març i l'abril del 65 i el novembre del 68, que va ser una campanya de bombardejos aèris massius sobre el Vietnam del Nord, amb l'objectiu de debilitar la seva capacitat militar i logística. Però, malgrat la intensitat d'aquests bombardejos, no es va aconseguir cap dels objectius estratègics previstos.
0: I la campanya aèria ja va estar acompanyada del desplegament de tropes sobre el territori? I amb quina finalitat?
1: Doncs el desplegament de tropes es va produir a partir del febrer-març del 65 amb l'arribada dels primers 3.500 marines a la base de Da Nang, al centre del Vietnam, a la costa, marcant d'aquesta manera l'inici de la intervenció directa ja amb bombes sobre el terreny dels Estats Units en aquest conflicte. Es va crear el MCB, Military Assistance Command del Vietnam, que estableix o establir una estratègia inicial a seguir. Per exemple, primerament defensar instal·lacions pròpies, establir les primeres missions a l'altiplà central del Vietnam, dur a terme les primeres operacions de Seek and Destroy, de buscar i destruir les unitats enemigues, i un bombardeig sostingut del nord.
0: Perfecte. Quan té lloc la primera contesa bèl·lica important?
1: Doncs a partir del 65 es produeix ja les primeres grans batalles, que podem anomenar-les amb nom i cognom. Per exemple, entre el 14 i el 18 de novembre del 65 es produeix la batalla de Ya Trang, primer enfrontament a gran escala entre forces nord-americanes i nord-vietnamites, que va demostrar, per exemple, la capacitat dels nord-vietnamites i també del Vietcong per resistir atacs aèris i terrestres dels Estats Units.
0: Perfecte. I en aquest marc, com diem, és on el conflicte més s'intensifica, però cal que destaquem més batalles?
1: Per exemple, sí, la batalla de Khe Sanh, una de les més famoses, també més conegudes a través de la extensíssima filmografia del conflicte, entre el 21 de gener i el 9 de juliol del 68, va ser un assalt prolongat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam sobre la base nord-americana de Khe Sanh, una de les batalles més llargues i més sagnants d'aquest conflicte. O, per exemple, l'ofensiva del Tet entre el 30 de gener i el 25 de febrer del 68, un atac per sorpresa coordinat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam del Nord, o l'Exèrcit del Vietnam del Nord, durant el Tet, que és la celebració de l'any nou vietnamita, sobre més de 100 ciutats i posicions militars al Vietnam del Sud, incloent la pròpia capital, Saigon, o l'antiga capital imperial, Hue. Tot i ser repel·lida, aquest assalt per part dels nord-americans va tenir un gran impacte psicològic als Estats Units.
0: Per què aquesta ofensiva del Tet té aquest gran impacte psicològic als Estats Units?
1: Doncs, per diferents motius, per exemple, no, la futilitat de la guerra, la començar, no, algunes persones a pensar que potser és una guerra que no es

0: podia guanyar, que no s'entenia molt bé què s'estava fent en aquell país, cosa que va provocar un augment de moviments de protesta, moviments antimilitaristes, moviments d'insubmissió de nois que no volien anar a fer el servei militar al Vietnam, o els tours, no?, que es feien de 2 anys, no?, de servei militar al Vietnam, l'aparició del moviment hippie, de tots els seus eslògans, no?, de Make Love Not War, etc.
1: I aquest impacte psicològic que ens estaves descrivint va tenir conseqüències en el devenir de la guerra?
0: Doncs a partir del 1969, el nou president del país, Richard Nixon, va dur a terme, va impulsar aquesta política de vietnamització, que volia dir, vietnamitzar volia dir transferir la responsabilitat militar sobre l'exèrcit del Vietnam del Sud, pel que es referia a operacions de combat, sobretot, mentre de mica en mica es retiraven les tropes nord-americanes.
1: Molt bé, clar. Justament tot aquest impacte psicològic, com hem dit, doncs tindrà conseqüències, i la voluntat del president Nixon és la d'anar cedint, retirant tropes, però que la guerra va continuar. Com ho va fer? De quina manera va continuar?
0: Doncs amb una estratègia de simular un replegament de tropes, de dur a terme operacions amb menor quantitat de soldats però augmentant el nombre d'operacions, com fent veure que s'estava participant menys quan realment s'estava participant de forma igual o superior a l'anterior fase.
1: Gesticulant.
0: Exacte. Per exemple, la batalla de Hamburger Hill el maig de 69, o amb altres operacions posteriors. Aquests atacs multiplicats, aquestes missions multiplicades amb unitats amb menor nombre de soldats però que resultaven en incomptables baixes de forma constant.
1: O sigui, els he dit a la meva opinió pública que en realitat ens estem retirant, que el pes de la guerra ha de portar l'exèrcit de Vietnam del Sud, però en realitat...
0: Però tot segueix igual.
1: Tot segueix igual, i en Nixon manté l'esforç de guerra. I arriba l'operació Lamson 719. En què va consistir i quins objectius perseguia?
0: Doncs entre el febrer i el març del 71, aquesta operació Lamson 719 va ser com un intent fallit per part de les forces de Vietnam del Sud, aquest cop sí portant la iniciativa, tot i que amb molt suport nord-americà, d'interrompre les rutes de subministrament del Vietcong a Laos, però sobretot a través d'aquesta ruta Ho Chi Minh.
1: Molt bé, i finalment, a principis de 1973, s'arriba a París a un acord d'alto el foc. En què va consistir?
0: Doncs aquests acords de pau de París, al gener del 73, signats per els Estats Units, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud i el Vietcong, van establir un alto el foc i una retirada completa de les tropes.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Vegis dient dels The Doors, mítica cançó,
1: mítiquíssima,
0: molt coneguda,
1: molt.
0: Amb les imatges també de fons a la pel·lícula Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ho dic de manera
1: correcta, correcte, sí, sí.
0: I que justament és l'imaginari, poder, una de les imatges més representatives, no?, que tenim de, del Vietnam i d'aquesta actitud bèl·lica, podem dir, que van tenir els Estats Units allà, no? I aquesta cançó, This is the End, no?, una mica ho recull tot això.
1: Exacte, i un moment de, no?, d'acomiadament, no?, però també de bellesa, però a la vegada destrucció de l'entorn, vull dir, sí, és molt... Molt adient, més en diferents moments de la pel·lícula, no?, amb els bombardejos de Napalm, o fins i tot en el moment que el personatge es troba amb el coronel Kurz, també sona aquesta cançó, és un moment de catarsi final, una mica de pell de gallina, també.
0: Apocalypse Now, que l'heu de veure, és una pel·lícula antiga, no passa res, les pel·lícules antigues també són bones pel·lícules, ho diem per les generacions d'ara, el Jordi i jo som profes i a vegades estem patint comentaris bastant lamentables per part de les noves generacions que consideren que les pel·lícules antigues o tot aquell que és antic pues ja directament genera com una mena de rebuig, i en aquest cas doncs, hi ha com tantes altres boníssimes produccions de tot tipus que estan fetes al segle XX i no passa absolutament res. Però vaja, després dels acords de pau de París, com dèiem, ja sabem que un alto al foc no és el final d'un conflicte, això ja ho sabem molt bé, però aleshores, quin és el capítol final d'aquest enfrontament entre el Vietnam del Sud i el seu aliat americà i el Vietnam del Nord comunista?
1: Doncs, a partir del març-abril del 75, es produeix el que es coneix com l'ofensiva de primavera, en la qual l'exèrcit del Vietnam del Nord, o l'exèrcit popular del Vietnam, llança una ofensiva final que culmina amb la captura de Saigon el 30 d'abril del 1975. A aquesta data, les forces nord-americanes, nord-vietnamites, capturen la capital, marquen el final de la guerra i la reunificació del país sota un règim comunista. D'aquest moment també són unes imatges molt mítiques que potser algú ha vist en documentals de tots els edificis públics amb plens d'helicòpters evacuant a persones dels serveis diplomàtics, amb militars nord-americans fugint de la capital de Saigon.
0: I la guerra s'extendrà cap a Cambodja.
1: Bueno, la guerra, ja des del principi, no, també té altres escenaris com Laos o Cambodja, sobretot degut als continus bombardejos de la ruta Ho Chi Minh, cosa que farà que aquests altres països entrin també en aquest conflicte.
0: Aquí canviem una miqueta. Ei, alto, Jordi, canviem
1: ojo.
0: De terç, ojo, canviem de terç perquè... estem entrant amb nous actors, no són nous perquè tots aquests programes ja hem
1: parlat d'aquests països,
0: de Laos, sí, de Cambodja, de tots els pobles que hi habiten, però, clar, aquí, justament en aquest moment, sí que fa temps que no reprenem el fil de Cambodja, per exemple, i ara què passa en Cambodja, no? Qui és Salot Sar i com es relaciona amb el conflicte de Vietnam?
1: Doncs Salot Sar, nascut el 1925, és un personatge Khmer que estudia ràdio i electricitat amb una beca a França als anys 50. Als anys 50 a París o a França entrarà en contacte amb textos comunistes. El 1953 aquest personatge, Salot Sar, torna a Phnom Penh a fer de professor i poc després s'incorporarà al Partit dels Treballadors de Kampuchea. Vale, aquest partit amb un nom d'influència vietnamita, tot i que a partir dels anys 60 el rebatejarà el partit com a Partit Comunista de Kampuchea. Ja als anys 50 aquest personatge qüestiona la influència vietnamita en el comunisme de Cambodja. Veurem que aquest personatge possiblement també sempre tindrà com el sentiment antivietnamita molt a flor de pell. A Ginebra, a la conferència de Ginebra el 1954, s'anima, aquest personatge entre altres, animen els comunistes de Cambodja a sotmetre's al príncep regent, a Sihanouk, malgrat l'augment que està duent a terme aquest monarca a Cambodja, està augmentant la repressió contra els comunistes. Als anys 60, els comunistes Khmers havien portat la lluita armada a la selva i havien portat la clandestinitat a la seva lluita contra Sihanouk. Per tant, veiem aquí com hi ha unes anades i vingudes entre els comunistes i el paper d'aquest Sihanouk. Però aquest Salot Sar, a l'any 1965, viatja a Vietnam, on serà rebut per un dels dirigents comunistes vietnamites, Le Duan, que n'hem comentat anteriorment, que afirma, aquest dirigent vietnamita, que els comunistes de Cambodja són subsidiaris als vietnamites, que tenen les mateixes lluites i que tenen uns objectius totalment integrats. Aquest personatge, Salot Sar, profundament decebut i contrariat, perquè tenia un gran caràcter nacionalista que va acompanyar-lo sempre, va fer que estigués sempre temorós de l'ombra vietnamita sobre Cambodja i de tema aquest i rebutjar aquest poder regional.
0: No perdeu el fil d'aquest nom que estem parlant, en Salot Sar, perquè per un altre nom que no desvetllarem encara, per allò de mantenir una miqueta l'intríngulis, de seguida coneixereu de qui parlem. Per què el viatge de Salot Sar a Xina va ser un punt d'inflexió en l'evolució d'aquest personatge, Jordi?
1: Doncs perquè va viatjar a la Xina en plena revolució cultural i, a diferència del Vietnam, a la Xina Salot Sar va rebre un tracte molt més deferent, va rebre molta formació política en conceptes molt més radicals i va rebre molta més ajuda material. Això va provocar un obvi viratge de la influència inicialment vietnamita cap a la influència xinesa per part de la ideologia d'aquest Salot Sar. El 1966 va rebatejar el partit com a Partit Comunista de Kampuchea, en comptes de Partit dels Treballadors de Kampuchea, o sigui, un Partit Comunista, un nom més xinès. Al gener del 68 va començar una insurrecció armada a gran escala seguint el model de guerra popular maoista i amb l'inici de la guerra civil a Cambodja, també dins el marc de la intervenció nord-americana a la regió, va rebre aquesta insurgència comunista un munt d'armes provenients de la República Popular Xinesa. L'augment de la influència xinesa és també, per exemple, en aquest cas a Cambodja, paradigmàtica en el cas de un dirigent dels Khmer Rojos, que parlarem després, el camarada Diuch, que era el dirigent de la presó Centre de Tortures Tuols Leng, a Phnom Penh. Aquest camarada Diuch era el sobrenom de Kang Keuk Yu, un estudiant de matemàtiques Khmer d'origen xinès, que havia estat convertit per estudiants xinesos d'intercanvi als anys 60, en una estratègia que va ser utilitzada per la República Popular Xinesa en molts països, no només a Cambodja, sinó a altres països, de la diplomàcia a través dels programes d'estudi. O sigui, com enviar estudiants xinesos a diferents països per convertir, doncs, els estudiants locals o atraure estudiants a la Xina per rebre formació política en preceptes maoistes. Estan parlant del viatge de Salot Sar a la Xina. Finalment, aquest Salot Sar, el 1970, decideix canviar el seu nom a Pol Pot.
0: Molt bé. Com es passa de Salot Sar a Pol Pot? Un nom, segurament, que sona molt més
1: conegut
0: al nostre públic, molt més conegut, com nosaltres estem dedicant aquests programes a Indochina, i l'altre li vam dedicar també a fer una breu biografia de Ho Chi Minh. En aquest també ens dediquem una miqueta, ja que ens toca, a repassar qui va ser aquest Salot Sar, Pol Pot. Però jo et preguntava, Jordi, com es passa de ser un personatge a l'altre, com es dona aquesta transformació en Pol Pot?
1: Bé, al final, és una tònica general en la majoria de grans líders revolucionaris de no utilitzar sempre el seu nom real, sinó en algun moment de lluita política agafar un àlies, un sobrenom. El mateix Lenin, Trotsky, Stalin, el mateix Ho Chi Minh, tots ells són sobrenoms, o noms de guerra, o noms que havien utilitzat per estar a la clandestinitat. El mateix Salot Sar dona sempre molta importància a l'anonimat per dur a terme aquestes activitats revolucionàries i per això va haver d'agafar aquest pseudònim. També veurem més endavant que per l'Organització Interna del País sempre aquests dirigents del Khmer Roig parlaran de l'ANCAR, que vol dir literalment organització, com a ens que dirigeix i regeix el destí del país. No pas del Partit Comunista, sinó d'aquesta organització més de nom eteri o de nom ambigu.
0: Molt bé. Hem situat Pol Pot, hem situat Cambodja en tot aquest conflicte. Ara reprenem sí o sí el fil de la història d'avui, a partir dels anys 70, amb aquests bombardejos sobre la ruta Ho Chi Minh, sobre territori de Cambodja.
1: Mhm.
0: Deies que això...
1: Exacte, aquests bombardejos sobre la ruta de Ho Chi Minh fan, a part de provocar, bueno, grans destrosses materials, milers de morts, provocant el creixement d'aquesta insurgència o guerrilla comunista que serà anomenada pel príncep Sihanouk de forma despectiva els Khmer Rojos, que serà, el Khmer Rouge, que serà el nom que perviurà la història. I, per tant, bueno, serà també, d'alguna forma, una manera d'anomenar-los per la seva ascendència ètica, no? Els Khmer Rojos. El príncep Sihanouk també serà un personatge molt important en aquesta, bueno, aquests propers moments que parlarem ara, perquè fugirà a Beijing davant d'aquest augment de la insurgència, on serà rebut per el ministre d'Exteriors, Zhou Enlai, que es coneixia amb el príncep Sihanouk des de l'època de la conferència de Bandung i també de la conferència de Ginebra. Però, malgrat el bon tracte rebut per les autoritats xineses, que sempre van tenir un tracte molt diferent amb aquest príncep Sihanouk, tant Mao com Zhou Enlai negociaven al mateix moment amb Pol Pot la creació d'un front unit a Cambodja contra el general Lon Nol, que el 1970 havia fet un cop d'estat per deposar a Sihanouk, i aquest general Lon Nol havia estat acusat per diferents, no?, tant pels Khmer Rojos com per Sihanouk, de ser pro-americà.
0: Val, aleshores, en tot això, quin és el paper de Sihanouk? En tot això, exactament, quin és el seu rol i, bueno, com el desenvolupa?
1: El príncep Sihanouk era, clar, una figura monàrquica, una figura que tenia consens, no?, i tenia legitimitat a nivell internacional, però tant els Khmer Rojos com el Mao i Zhou Enlai el fan servir com un titella. El propi Sihanouk, en un moment determinat, fa una crida a enfortir les files del Khmer Roig per combatre el règim de Lon Nol, d'aquest general pro-americà. Això provoca que tant els Khmer Rojos com, bueno, com ell mateix rebin una gran quantitat d'ajuda militar i econòmica de la República Popular Xinesa. Aquí es produeix un fenomen curiós o paradoxal, que és el paper d'una figura monàrquica com a cavall de Troia del maoisme més radical a Cambodja. Perquè, realment, aquest personatge monàrquic operava com a titella de Mao, de Zhou Enlai i del propi Partit Comunista de Cambodja. Tots aquests personatges de primera fila d'aquest règim dels Khmer Rojos sempre hauran, bueno, durant diferents moments, aprofundeixen en els estudis maoistes durant els anys 70, i això serà clau per entendre l'evolució del règim dels Khmer Rojos i les seves polítiques a partir del 75, sobretot a partir de la presa de Phnom Penh, l'abril del 1975, amb la fundació de la Kampuchea Democràtica, un estat totalment beneït per Mao Zedong.
0: Molt bé. És aleshores que comença el que es coneix com el govern dels Khmers Vermells. Quines són les polítiques que despleguen a Cambodja?
1: Doncs, com dèiem, unes polítiques maoistes extremistes, sumament radicals, com, per exemple, directament l'evacuació de les ciutats, l'abolició dels diners, l'abolició dels mercats, una col·lectivització accelerada i una obligació del treball esclau als camps. Es calcula, són diferents fonts, que només els primers dies, durant l'evacuació de Phnom Penh, van morir al voltant de 20.000 persones. Cambodja estava dominada per aquest hangar, que volia dir organització, que era una entitat sense nom que amagava el paper o els, diríem, fils de control reals del Partit Comunista de Kampuchea, que va rebre en tot moment gran ajuda i econòmica i material i militar de la República Popular Xinesa, amb centenars d'instructors i assessors xinesos, amb més de milions de dòlars en ajudes. Unes ajudes que el propi Mao va poder, no, diríem, comentar directament amb Pol Pot en algunes trobades que es van trobar, que es van fer a Pequín, que beneïa totalment, no, les polítiques que estava fent el Khmer Roig com a les polítiques que a ell potser li hauria agradat fer, no? Allò, hòstia, doncs, el deixemple que supera, no, el mestre, no, el padawan que supera el seu mentor, doncs això una mica com es sentia Mao respecte als Khmer Rojos.
0: Uh-huh. Aquí deixo uns segons per si vols recuperar el llibre que, si vols ensenyar a la càmera, per si això després, val? És un senyor llibre que té molt, molt treballat, es veu amb diferents tonalitats de pòsit marcant.
1: Sí, sí, sí, de friki.
0: Bueno, això és de llibre treballat, és de llibre viscut. Però aquí, vull dir, ens aturem perquè, a més, hi ha algunes, diguéssim...
1: Algunes frases interessants, algunes converses que no deixen de ser ensabonades, una mica fins i tot, podríem dir, que a mi em farien sentir incòmode si algú em digués això o si jo li hagués de dir això a algú, però ells ho feien, no? Segons testimonis de l'època, en una trobada al juny del 75, de Pol Pot amb Mao, Pol Pot deia, extremadament emocionat, estem molt feliços de poder trobar-nos aquí amb el gran líder, president Mao. Mao va respondre, nosaltres us aprovem, moltes de les vostres experiències són millors que les nostres, Xina no té cap tipus de dret a criticar-vos, esteu fonamentalment en allò que és correcte. Esteu sent un
0: fonamentalment.
1: Fonamentalment en allò correcte.
0: Molt ara significatiu el fonamentalment.
1: No sé què més podíem fer per estar totalment en el camí correcte.
0: Però bueno, Mao deia que fonamentalment.
1: Però Mao reconeixia que en aquell moment, era mitjans dels anys 75, a la Xina tenien un país capitalista sense capitalistes, i ho deia el propi Mao. Vull dir que això és poca broma. Pol Pot assegurar que en el futur ens asseguraríem de actuar en conformitat amb les vostres paraules, per tant, com que encara quedava camí per fer, encara hi havia molta feina per fer a Cambodja. Perquè Pol Pot es vantava d'haver estat un gran admirador dels textos de Mao, un gran estudiós de tota la seva obra.
0: Molt bé. Clar, ara ja ens estàs dibuixant, però concretem-ho en forma de pregunta.
1: Un fan, un supergrupi que va anar massa lluny.
0: Exacte. Però, i aprofitant-se d'aquesta situació, o no, però exactament què és el que vol en Mao Zedong de Cambodja?
1: Doncs, d'alguna forma, Mao ja... També s'ha de dir que al final de la seva vida estava ja bastant avançat en una malaltia que l'estava deixant cada cop més incapaç, però que veia en aquell moment com el seu projecte revolucionari que ell havia somiat o que ell havia imaginat estava tenint èxit a Cambodja. O almenys això és el que ell s'imaginava. On a Cambodja s'estava duent a terme una versió pròpia de les reformes maoistes més extremes. Però clar, Cambodja... En aquest moment, no, pel que s'ha pogut estudiar, hi havia un règim que estava basat més en la correcció política abans que no pas en el coneixement expert.
0: O sigui, ells preferien...
1: Preferien, per exemple, adolescents adoctrinats que no pas professionals formats. Hi ha un exemple... No,
0: d'això en aquest meravellós llibre de El Maoismo.
1: Exacte. Per exemple, alguns assessors xinesos que anaven a Cambodja, no, a ajudar el govern del Khmer Roig, es trobaven en situacions bastant incòmodes, com, per exemple, a una refineria de petroli a Kampong Son, una refineria, per tant, un recurs cabdal pel país. La majoria del quadre directiu i de la força laboral d'aquesta refineria de petroli tenien entre 8 i 18 anys. Vale? Per tant, eren treballadors...
0: Treballadors a una refineria entre 8 i 18 anys.
1: I els referien a, com a avis, als assessors xinesos que tenien entre 30 i 40 anys, quan hauria de ser l'edat, no, dels treballadors d'una refineria entre 30 i 40 anys. Doncs no, aquests eren entre 8 i 18. Perquè al final el maoisme, també una de les característiques, i també de la revolució cultural, era la veneració que va de tot allò juvenil. Potser tots aquests adolescents, ara que les classes ens critiquen, no, com a vells, que tot això que és vell no saps per res, és el mateix que feien els guàrdies rojos de Mao. Tot allò que és vell, antiquat, s'ha d'eliminar. Vull dir que potser... Aquests adolescents ara estan fonamentalment en allò correcte, com diria Mao. Però, bromes a part, per exemple, aquesta veneració cap a tota la correcció política extrema també posava nerviosos els propis xinesos. Un cas, per exemple, també d'un enginyer que va refusar la possibilitat de viatjar als temples d'Angkor Wat perquè el pilot que li van assignar només tenia 17 anys i una nula, o gairebé nula, experiència científica, experiència tècnica en pilot d'avions, però tenia molta voluntat política. Això dèiem la preferència de la correcció política abans de la formació com un element característic del règim dels Khmer Rojos, però tot i això que hem explicat ara, malgrat tota aquesta adulació de Pol Pot cap a Mao, Pol Pot sempre es va vantar que la revolució cambodjana estava lliure de tota influència estrangera.
0: Quin personatge més interessant que ens estàs dibuixant avui? Amb Pol Pot. Clar, per acabar de fer conclusió o d'assimilar tot això, com podem definir, Jordi, l'orientació ideològica dels Khmers vermells?
1: Doncs podríem anomenar-la una barreja entre maoisme extremista o superradical i un nacionalisme antivietnamita. Al final, els cambodjans, no, els Khmer Rojos, eren profundament antivietnamites, recelaven de Vietnam com el seu enemic principal i, a part, volien aplicar unes polítiques maoistes extremes. Aquest extremisme els portarà fins i tot a deslligar-se del patronatge de la República Popular Xinesa, a qui es vanten d'haver superat. El propi Mao em va dir que estàvem fonamentalment allò correcte i que estava orgullós del que havíem fet, doncs ens hem superat el nostre mestre i fins i tot es van atrevir els Khmer Rojos a partir dels anys 75-76 a perseguir a la població xinesa resident a Cambodja, sobretot d'aquests, la classe formada per classe comerciant, a qui s'acusava de ser agents estrangers. La mort de Mao, al setembre del 76, va fer que el vincle ideològic entre la República Democràtica de Kampuchea i la Xina s'escardés. Deng Xiaoping va ser vist com un contrarrevolucionari per les reformes econòmiques que va dur a terme. Tot i això, la relació entre els dos països es va mantenir per la enemistat compartida contra el Vietnam.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: The Killing Fields, de... això és un tema de Mike Oldfield, d'una pel·lícula, oi, Jordi?
1: Exacte, bueno, és la cançó es diu Etude, la banda sonora de The Killing Fields, pel·lícula dels anys 80, segurament una de les millors pel·lícules, almenys de les que jo hagi vist, que més m'han agradat, que parlen sobre què va ser la vida sota el règim del Khmer Roig, en la qual s'explica la vida d'un treballador cambodjà que treballava amb un periodista nord-americà que no pot escapar de Phnom Penh quan arriben els Khmer Rojos i la seva lluita per la supervivència un cop és portat als camps d'extermini o camps de la mort, vale, que eren tots aquests centres de treball agrícola forçat, a la qual van morir, es calcula, en total del genocidi cambodjà, uns 2 milions de persones.
0: Carai.
1: Bueno, doncs pel·lícula abans... molt recomanable, i, bueno, si la... molt trista, molt dura, però que recomanem de forma molt, de, molt vehement.
0: The Killing Fields, molt bé. Ah, perfecte, continuem. Perquè amb el final de la guerra, justament, de 1975, el que estem comprovant és com es destapen els conflictes ancestrals entre Vietnam, Xina, Cambodja, i que es veuen reflectits en actes concrets. Quins seran aquests fets que caracteritzen les relacions entre aquests països?
1: Bé, de fet, no cal esperar al final de la guerra, perquè ja a principis dels anys 70 el propi Pol Pot dirigeix una sèrie de purgues contra tots aquells comunistes khmers que havien estat entrenats a Vietnam, perquè els podia acusar de ser agents estrangers, de tenir una influència negativa cap a la puresa ideològica que ell pretenia cap al seu país... També el 1974 comencen a haver-hi alguns conflictes fronterers, petites escaramusses entre la República Popular Xinesa i el Vietnam. A partir de l'abril del 75, ja un cop s'ha conquerit Saigon i ja els khmers han entrat a Phnom Penh, els conflictes entre Vietnam i la República Democràtica de Kampuchea comencen a prendre més forma, es produeixen uns atacs constants cap a la minoria vietnamita de Cambodja, fet que provoca un augment del nombre de refugiats que intenten creuar la frontera. L'evacuació americana de Vietnam, vale, provoca també que la República Popular Xinesa temi un augment de la influència vietnamita i soviètica a la regió. Per tant, aquí hi haurà com un joc d'equilibris que s'anirà desenvolupant a partir de l'any 1975. Per exemple, al setembre del 75, Lê Duẩn, el dirigent comunista vietnamita, visita Beijing, però Mao li nega més ajuda econòmica. Què provocarà aquesta negativa? Doncs que Vietnam, en les seves celebracions per la victòria contra els Estats Units, comenci a emetre poemes que commemoren l'expulsió dels xinesos al segle XIV. Aquí, per tant, connectant, no?,
0: com dèiem,
1: amb el passat, no?, l'enemistat de Vietnam i Xina, veient la Xina o tornant a posar la Xina com a enemic clàssic en l'imaginari col·lectiu dels vietnamites. I molt bé, ara hem estat lluitant contra els francesos, contra els americans, però el nostre enemic clàssic sempre ha estat la Xina i segurament, entre, no?, entre línies, volem dir, i seguirà sent la Xina, el nostre enemic de sempre. Això provocarà, òbviament, una escalada en les tensions. La visió del Vietnam sobre la Xina com a país expansionista i cobdiciós és la mateixa imatge que tindrà el Cambodja sobre Vietnam. O sigui, veiem com aquests odis ancestrals que hi ha i encorats en el passat, que havíem vist en els episodis 1 i crec que 2 també, d'aquesta llarga sèrie d'Indoxina, no?, entre la lluita entre els reietons de Laos, la influència de Siam, el poder de l'imperi Khmer, els diferents regnes vietnamites, sempre l'òrbita dels xinesos, de l'imperi xinès al nord, tot això no ha desaparegut. Ha canviat de forma, però segueix estant allà.
0: És que m'encanta perquè justament hem d'arribar al final perquè agafi coherència allò que ens explicaves als capítols 1 i 2, que després a les conclusions ja aprofundirem, però per anar-ho començant a treure la puteta amb aquest tema, i és com la importància dels conflictes ancestrals que encara...
1: Bueno, els canvis i continuïtats, no? Vull dir, entendre el passat per entendre el present.
0: Després ja aprofundirem, però clar, tot això que ens està explicat, dit d'una altra manera, és que sembla com que a Indoxina s'uneixen fort contra el forani, però és un miratge, no?, perquè després els conflictes allà estan. Com és això?
1: Exacte. Bueno, la solidaritat indoxinesa contra l'imperialisme, que pot arribar en algun moment ser molt, molt forta, s'esquerda quan l'imperialisme recula. En aquest moment es veu com augmenten les tensions entre els tres actors principals de la regió, el Cambodja, la Xina i Vietnam. Veiem també com aquest internacionalisme marxista només ho és en aparença. Moltes vegades la solidaritat hem vist al llarg d'aquests dos últims programes, quan parlàvem de les ajudes, no?, que rebia Vietnam per part de la Xina, per part de la Unió Soviètica, o en diferents direccions, moltes vegades estava revestida d'una mena de paternalisme i imperialisme confucià. Què vol dir això? Doncs regir un principi d'autoritat, no?, dir als altres allò que han de fer, allò que és correcte, però si no em fan cas, sentir-me traït. O sigui, en el cas, si em desobeeixen.
0: I l'escalada, en part per l'obsessió malaltissa, com ens has ja explicat, d'en Pol Pot, seguirà en augment i provoca mort.
1: Exactament. A partir del març del 1977 segueixen les purgues de població d'ètnia vietnamita a Cambodja, es produeixen milers d'assassinats dins un context que estan havent-hi centenars de milers de morts de població cambodjana per causa de les tortures, morts de gana, de malalties o directament d'execucions. Es produeix paral·lelament aquestes purgues de la població estrangera, que és encara més susceptible de ser un enemic del Khmer Roig. Al desembre del 77 es produeix un trencament total de les relacions entre la República Democràtica de Kampuchea i el Vietnam, degut, entre d'altres, el que hem comentat ara, l'augment de la paranoia del Khmer Roig sobre l'amenaça vietnamita i l'augment de les purgues dels enemics interns i externs. En aquest moment, la República Popular Xinesa segueix recolzant el Khmer Roig per debilitar el Vietnam, cosa que provoca també, a la vegada, un augment de tensions entre ells dos. Es produeix a la vegada un augment de la persecució de població d'ètnia xinesa a Vietnam. Per tant, aquí hi ha població en els diferents països que sempre també va pagant les conseqüències d'aquestes tensions geopolítiques. Al llarg de l'any 1978, centenars de milers de població d'ètnia xinesa resident al Vietnam tornen a la Xina per fugir del que ells creuen que és la influència soviètica que té al Vietnam.
0: I com reacciona el Vietnam, que ja acabes de comentar que està rebent per totes bandes, com reacciona davant d'aquesta violència i d'aquesta persecució?
1: Doncs aquest augment de conflictes fronterers, tensions de repressió de la minoria vietnamita i l'enemistat cada cop més exacerbada per part del règim del Khmer Roig provoca, al desembre del 78, la invasió vietnamita de Cambodja, que provoca la fugida precipitada de Pol Pot i del Khmer Roig. El 7 de gener del 79, pocs dies després, els vietnamites entren a Phnom Penh, on es troben una ciutat fantasma, una ciutat buida, totalment abandonada, en ruïnes. Es funda la República Popular de Kampuchea, liderada per Heng Samrin, on s'instaura un govern pro-vietnamita i pro-soviètic.
0: Uh-huh. I, clar, per tancar amb el personatge, o per començar a tancar el personatge, Pol Pot fuig de Cambodja envaïda pels vietnamites, com ens acabes de dir, i què fa?
1: Doncs un cop marxa, fuig de Phnom Penh, el primer que fa és alliberar del seu presidi a Sihanouk, a l'antic rei del país, i l'envia a l'ONU per denunciar l'agressió vietnamita. Tot i que Sihanouk acabarà fugint i exilant-se a la Xina, va dir a mi, què m'expliques ja? Jo no vull saber res de tot això.
0: Suélteme del brazo, deixa'm, senyor.
1: Sí, deixa'm en pau ja. Mentrestant, això passa, Pol Pot seguirà dirigint la insurgència contra la República Popular de Kampuchea, per tant, aquest règim pro-vietnamita, des de la frontera tailandesa, on morirà l'any 1998, rodejat de tot tipus de comoditats, la seva caseta amb el seu jardí i la mar de feliç. Però això sí, aquesta insurgència contra la República Popular de Kampuchea rebrà ajuda i suport de Tailàndia, de la República Popular Xinesa i dels Estats Units.
0: Sí, en parlarem, perquè la geopolítica aquí ens està patant el cap a alguns, però com li dedicarem una estona després, ho aclarim. Com són les primeres passes d'aquest govern de la República Popular de Kampuchea?
1: Aquest govern serà liderat per Heng Samrin durarà entre el 1979 i el 1993. Serà el govern de facto de Cambodja, mentre que la República Democràtica de Kampuchea, liderada pel Khmer Roig, serà el govern de Yure, el govern reconegut per la ONU fins als anys 90. Que després, ja veurem, no?, el tema que has comentat tu, el tema dels suports internacionals. La República Popular de Kampuchea, dirigida per Heng Samrin, rebrà boicots internacionals i sancions econòmiques per part de la República Popular Xinesa i dels Estats Units. Malgrat tot, i malgrat les dificultats i l'estat de guerra civil, el govern de Heng Samrin dirigirà la difícil, costosa i dolorosa reconstrucció del país. L'any 1991 abandonarà l'estructura de partit únic i, diríem que introduirà el multipartidisme.
0: Molt bé. I per altra banda, ja la Xina d'en Deng Xiaoping, el dirigent que succeeix Mao, ja és al capdavant i intenta conquerir Vietnam.
1: Intenta conquerir Vietnam o fer una operació de càstig entre el febrer i el març del 79, envia a milers de soldats al nord de Vietnam en una campanya, com dit, punitiva, fent servir també, seguint el model de la Gran Corea, la tàctica de l'onada humana, però que serà una campanya militar totalment fallida amb un gran cost humà. El resultat d'aquest conflicte, molt incert, provocarà, d'altra banda, la destrucció, no?, o el malmetament de, o la devastació del nord del Vietnam.
2: Bạch Nha rin sâu tiên rập hiếp ở bóng chứ tùm mất dân đo rung riêng.

0: recta final, i no anem ràpid perquè no ens volem deixar res d'aquesta recta final, que ja tanca 5 programes i que hi ha moltes cosetes que hem de dir per tancar. Com va transformar-se la ideologia compartida en enemistat mortal entre el Khmer Rouge, entre els Khmer, el règim dels Khmers i el Vietnam?
1: Bé, doncs, com hem anat comentant, en aquesta història s'hi han anat barrejant divergències ideològiques, geopolítica i odis ancestrals. Els conflictes entre Cambodja, Vietnam i la República Popular Xinesa s'entenen també dins el context, no, de pols en les relacions sinosoviètiques i en la política d'equilibris en el si del bloc socialista en el món bipolar de la Guerra Freda. Hi ha un llibre que no està publicat en castellà, que es diu Brother Enemy, del periodista Nayan Chanda, que explica molt bé les dimensions internacionals d'aquest conflicte específic entre Cambodja i Vietnam i Vietnam i Xina. Per exemple, no, el paper dels Estats Units, que estaven encara ressentits amb el Vietnam per la patir d'aquesta derrota, però que es trobaven en una posició complicada. No podien donar suport directe al Khmer Roig per motius obvis, o no tant, depèn, però hi veien una oportunitat per debilitar la influència soviètica i vietnamita donant suport tàcit a la Xina i indirectament a la resistència del Khmer Roig contra els vietnamites. Aquesta política també formava part de l'estratègia més àmplia, no, de contenció de l'expansionisme soviètic.
0: Val. I la Unió Soviètica en tot això?
1: La Unió Soviètica donava suport total al Vietnam, al final era el seu aliat a la regió, donaven ajuda militar i econòmica per sostenir aquesta ocupació a Cambodja per part dels vietnamites, però òbviament les motivacions darrere d'aquest suport soviètic al Vietnam era sobretot l'estratègia d'utilitzar Vietnam com a contrapès a la influència xinesa al sud-est asiàtic. Pels soviètics, el Vietnam era la seva pota a la regió del sud-est asiàtic, per tant, veiem com cadascú tenia aquí la seva
0: agenda. Vull dir,
1: exacte.
0: Jo recomano, per entendre tot això, perquè quan m'ho explicava el Jordi, va costar, necessito un paper al davant, i les típiques fletxetes de aquest va amb aquest, aquest va amb aquest, perquè és enemic d'aquest.
1: Exacte, i a part Vietnam també tenia problemes, no, per sostenir aquesta ocupació de Cambodja en un país que acaba de sortir d'una guerra que portant molt temps en guerra, amb els Estats Units i anteriorment amb França, gairebé no s'havien recuperat d'una guerra, que ja estaven en una altra, i com podien, no, sostenir aquesta ocupació, però els costos financers i humans eren molt grans. El govern vietnamita havia de lluitar per equilibrar aquests objectius amb les preocupacions domèstiques.
0: Molt bé, i si recuperàvem Cambodja fa uns quants minuts ja, per situar-lo en aquests moments del segle XX, també situem un altre protagonista que teníem als primers programes d'aquesta nissaga d'Indochina, de 5 programes, que és Laos.
1: Què passa amb Laos? Doncs també...
0: No la voldríem deixar pas de Laos.
1: Exacte, no cal. El Partit Popular Revolucionari de Laos, o Patet Laos, que era com es diu en el seu idioma, arriba al poder al desembre del 75, proclamant la República Democràtica Popular Laos. Per tant, règim també socialista, fortament influït per Hanoi, que desplega tropes i assessors. Converteix això, Laos, en un estat satèl·lit de Vietnam a la regió. Per tant, també dins de l'òrbita soviètica, on es signen diferents tractes d'amistat i cooperació, consolidant la presència militar vietnamita en el seu territori, però a la vegada fa entrar a Laos, no en confrontació directa amb Cambodja i la Xina, però sí que la Xina sembla veure Laos com un aliat de Vietnam, ergo un aliat soviètic, per tant, algú que s'ha de boicotejar en la mesura del possible. Això provocarà un efectes interns dolents per Laos en molts moments, perquè hi haurà massa dependència respecte a Vietnam, i molts sectors de la població veuran com la sobirania nacional Laos s'ha perdut per estar tan subordinada al règim de Hanoi.
0: Molt bé. Jo crec que podem anar fent el tancament, Jordi. No sé si ens deixem alguna cosa més, però segurament, perquè és un tema igualment que segurament es pot aprofundir moltíssim.
1: Que està d'actualitat i que sempre hi ha coses a dir.
0: Però justament, com està d'actualitat, doncs dediquem els últims minuts, que no ens queden gaires ja, per situar Indochina, ara què? Vietnam, ara què? Geopolíticament, com està la cosa després d'aquest ball?
1: El sud-est asiàtic, l'any 1967, es funda l'ASEAN, l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, que era una associació, un organisme regional que tenia per objectiu formar un bloc oposat al comunisme a la regió. Mica en mica, els seus objectius van canviant, van passant a ser més cooperació econòmica i Vietnam entrarà a formar part d'aquesta organització el 95, Laos el 97 i Cambodja el 99. Vale, aquesta ASEAN tindrà un paper de reguladora de relacions i cooperació regional, però també, d'una forma, Beijing, no, el règim xinès, intentarà influir fortament a la regió, sent el seu principal soci comercial, tant de tots els països per si mateixos com de l'ASEAN com a bloc. Actualment, els únics països on hi perviu un règim de partit únics és Laos i el Vietnam. Algunes tensions, vale, que hem estat comentant, perviuen, alguns conflictes fronterers perviuen, per exemple, entre Cambodja i Tailàndia. Hi ha hagut sempre unes disputes per la propietat d'uns temples que estan a la frontera, o més recentment, fa unes setmanes, vaig llegir una notícia que havien trobat haver-hi escaramusses a la frontera entre Cambodja i Tailàndia amb la mort d'alguns soldats, que havien estat allà, doncs, avorint-se. Un conflicte molt més de llarg abast, el conflicte entre Vietnam i la Xina, al mar de la Xina Meridional, per la possessió de les illes Paracels i Spratly, un conflicte en el qual Xina també s'ho disputa amb altres països com Filipines o Malàisia, i, bueno, altres conflictes que podríem parlar, però que sí que el que veiem és com...
0: Conclusió de conclusions.
1: Conclusió de conclusions. Veiem aquí una gran quantitat de canvis al llarg de tots aquests 5 programes, però també una relativa gran quantitat de continuïtats històriques. Hem vist com algunes rivalitats ancestrals han perviscut més de al llarg de 2.500 anys. Hi ha hagut moments d'aliances, però també hi ha hagut molts moments de conflicte, però hi ha hagut algunes rivalitats ancestrals que sempre han estat allà latents i que han aprofitat qualsevol oportunitat per tornar a aflorar.
0: Ja pots respirar. I ara sí. Programa 476, 485, 498, 510 i aquest que estem acabant ara, els 5 programes que ens ha ofert, ens ha portat
1: aquest gran Jordi, viatge.
0: Aquest gran viatge que hem fet per la Indochina, que a mi, com et deia, venint en cotxe, que m'ha fet venir ganes de viatjar per la zona, perquè, clar, és una molt bona classe d'història, de conèixer...
1: Una bona introducció per conèixer el país. També, com ho comentava, per aconseguir aquest tipus d'alguns tipus de llibres que aquí no es troben, llibres que venen d'aquesta regió, almenys en castellà, costa molt trobar. Jo, molts dels llibres que he llegit sobre aquesta regió són comprats a aquests països, directament.
0: Molt bé, doncs posem punt i final a la saga d'Indochina. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès. Sabem que quan vulguis, descansa ara, que has de descansar, però que pots venir al Troia a iniciar qualsevol altra saga que ningú altre en català farà, li dedicarà 5 programes i, per tant...
1: Bé, idees no en falten, idees n'hi han.
0: Doncs moltíssimes gràcies, reitero, en nom de l'equip del Troia, en Jordi Sallarès.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui això va de flamenco. I és que durant el 2022 s'han publicat discos molt interessants aquesta mateixa tardor fa relativament poques setmanes i que, doncs això, estan sent considerats, en aquest cas, el que acabem de sentir com el millor disc de flamenc, per exemple, pel setmanari Babelia del País, que no és poca cosa. I és que Perrate és un disc increïble, és un disc que sona a tradició i alhora

Doncs a modernitat. Perrate, Tomàs de Perrate, cantant gitano de Utrera, doncs que té una, això és una nissaga darrera important, doncs busca la producció de Raúl Refri, que sense voler-ho descobrireu que es converteix en una mica en el protagonista d'un programa de flamenca. Bé, doncs Raúl Refri i les seves produccions doncs aconsegueixen trobar l'essència del cante hondo de Perrate. Tomàs de Perrate i el disc Perrate, millor disc de flamenc d'aquest any 2022. Hem sentit aquestes boleries i doncs aquí hi havia la guitarra de Paco de Amparo, també hi ha un altre guitarrista al llarg del disc, Alfredo Lagos, i realment és un disc per escoltar diverses vegades. Tres golpes es diu el disc, i d'aquestes boleries doncs ara marxem a unes seguidilles. Arde la casa de Cupido, Perrate i Raúl Refri.

Perrate, un dels discos, dels millors discos de flamenc de l'any 2022, en producció, tornem-ho a dir, de Raúl Refri i amb la veu d'aquest enorme cantant gitano de Utrera, Tomàs de Perrate. I és un disc, com hem dit, que sona a tradició perquè, a més, recupera algunes músiques antigues, diguem-ne, abans del flamenc. Poden ser els romances, les xacones, la folia i alhora també, doncs, el flamenc amb majúscules, les seguidilles, les boleries, els tangos. És, tot això és el disc Perrate. I un altre dels discos que figura a les millors llistes i alhora, doncs, bueno, figura a les millors, perdó, a les llistes de millors discos sense l'apel·latiu de flamenc. Tot i que ell és un flamenc. Ell és un flamenco, doncs, important, però que fa un disc que titula, doncs, Flamenco, Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte. I declara a les seves entrevistes, doncs, que calia matar el flamenc per poder, el flamenco, per poder, doncs, apreciar el que passa avui dia. Bueno, ell no pot ser un altre que El Niño de Elche, i el seu disc, doncs, ja li hem dit el títol, aquest Mausoleo de Celebración, doncs, que és el número 13, el prolífic Niño de Elche, que també busca la producció de Raúl Refri, Alegrías y Flores.

El Niño de Elche y el seu disc flamenco Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte. I és un disc ple de col·laboracions, com doncs, bueno, hem anomenat ja qui l'estava acompanyant en, aquestes alegries, Raúl Refri a la producció, però també, per exemple, Angélica Lidlel, Yeray Cortés a la guitarra. Bueno, hi ha diferents col·laboracions i entre elles, doncs, evidentment, una d'Estelar, que és la de Rosalía. Rosalía amb qui cantaran una seguidilla. I és que el senyor Niño de Elche és realment doncs, un autèntic fenomen. Ha fet, com dèiem, 13 discos, és el número 13, i cada un d'ells doncs, té una quantitat de matisos i alhora de contingut doncs, intel·lectual sobre el concepte del flamenc que li permeten això, dir que el flamenc ha mort, però en canvi ressuscita en aquest disc. Això, més o menys aquest podria ser el resum. Flamenco, Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte. I, evidentment, doncs, hem de posar la col·laboració estel·lar amb Rosalía. Niño de Elche.

El niño de Elche i la veu de Rosalía. En aquest disc, tornem a dir, produït per Raúl Refri. I és que Flamenco, Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte, doncs és un dels discos de l'any passat, de 2022. De fet, El Niño de Elche, amb totes les entrades venudes, serà el proper dissabte 14 de gener a l'Auditori, a Barcelona. Està de gira, com també ho està per Rate. Per tant, tots aquests artistes estan en aquest moment presentant els seus treballs. Niño de Elche. I si hi ha hagut un altre disc que està a totes les llistes per lo sorprenent de la seva proposta de desconstrucció del flamenc, del flamenco, per doncs, portar-lo més enllà, a la mateixa alçada que El Niño de Elche, doncs, ha estat el projecte Tercer Cielo, Rocío Márquez i Bronquio. L'hem sentit més d'una vegada aquí al programa, però és que doncs, avui doncs, hi tornem. Parlant de flamenco, l'any 2022, doncs, Tercer Cielo és un dels grans, com aquesta rumba de mi.

Tercer Cielo, Rocío Márquez i Bronquio. I bé, i ara tocaria anar a buscar altres propostes de 2022, doncs d'altíssima qualitat, alhora una mica més clàssiques, tot i que, en aquest cas, per exemple, Caminos, el nou disc, la nova proposta de Chicuelo, és una altra manera d'innovar, doncs, en el camí del flamenc. És una proposta en la qual ell toca la guitarra, el violoncel Martín Meléndez i la bateria David Gómez amb el ball de Karen Lugo. Per tant, no hi han percussions, no hi ha cajón, no hi ha palmes, no hi ha cante, sobretot, però és molt i molt flamenc. La guitarra, una de les guitarres més importants en aquest moment de Chicuelo en el seu projecte Caminos, que també està de gira i passarà doncs, arreu, perquè realment doncs, gires properes com aquestes no n'hi ha tantes. Chicuelo, Caminos, La Perona.

Chicuelo i la seva proposta Caminos, doncs estrenada el 2022 i que estarà de gira tot aquest fins a l'estiu, tota aquesta primera part d'aquest proper any 2023, segur que passarà a prop. De fet, Chicuelo va néixer a Cornellà i és un dels guitarristes formats al Taller de Músics. De Chicuelo passem a un altre dels guitarristes de la seva generació, en aquest cas d'Almeria, Niño Josele. Publica un disc també ambiciós amb multitud de grans col·laboracions i que li ha portat molt de temps la seva gravació. Es diu Galàxies. Ja vam sentir algun tema aquí al Mixtures i en aquest cas doncs anem a buscar una de les col·laboracions amb l'arpista Edmar Castañeda. Una col·laboració també especial, tot i que cal dir que potser la més reconeguda és la que dona nom al disc Galàxies i que l'obra, però dura gairebé 10 minuts, és una llarga suite de la mà de Chick Corea. Chick Corea, que va morir l'any passat i que doncs havia gravat evidentment abans doncs amb Niño Josele en el disc Galàxies. Sentim aquest tema amb l'arpista Edmar Castañeda. Niño Josele.

0: El niño José Le i l'arpista Edmar Castañeda. I ara és el moment de recuperar algunes de les veus femenines que van ser considerades en el seu moment doncs, les grans promeses del flamenc i que ara doncs, ja no ho són. Són veus consolidades. Per exemple, María José Yergo està actualment de gira pels Estats Units, Nova York, Boston, etc, etc, i que durant l'any passat va publicar un nou single, Mi Nombre. I esperem que aquest single doni lloc també després a un nou disc com aquell espectacular Sanación. Mi Nombre, María José Yergo.
1: No la encuentro, tío, no la encuentro. Solamente la encuentro en la tele, en los carteles de los bolos y en la...

0: vida. ¿Estás loco?
1: Y de María José Yergo a Rosario la Tremendita, revolucionària del cante jondo, canta, compon, produeix, fa les lletres, toca diversos instruments. Rosario la Tremendita, amb un projecte doble que Tremenda, Principio y Origen, que va començar el 2021 i la segona part doncs, ha aparegut durant el 2022. Rosario la Tremendita, un flamenc amb teclats, amb un baix, bueno, és una cosa diferent, però alhora doncs, molt flamenca. Aquí amb la guitarra de Yeray Cortés, Serneta.

Rosario La Tremendita. I bé, i per acabar el programa d'avui dedicat al flamenco durant el 2022, segur que ens hem deixat moltes coses, evidentment, segur que ens hem deixat moltes coses, però hem escoltat Perrate, el disc Tres Golpes, i també el disc del Niño de Elche, dos maneres diferents d'aproximar-se al flamenco actualment el 2022, també El Tercer Cielo, Rocío Márquez i Bronquio, coses més, diguem-ne, més clàssiques, per dir-ho d'alguna manera, com els discos Caminos de Chicuelo i Galàxies de Niño Josele, el single de María José Llergó, aquesta Rosario La Tremendita. Doncs bé, per acabar avui, doncs no podem oblidar que un dels discos de 2022 a nivell mundial és, evidentment, Motomami, Rosalía, capaç de guanyar tots els premis possibles. Doncs bé, Motomami conté una de les boleries que més ha circulat arreu del món. I ara també que el disc, el primer disc de Rosalía, produït també per Raúl Refri, Los Ángeles, això és l'any 2017, ha arribat als 100 milions de streamings a Spotify. Actualment les coses es medeixen d'aquesta manera. Doncs bé, Motomami conté una de les boleries que més ha circulat arreu del món i amb la qual acabarem el programa d'avui. Gràcies per escoltar el Mixtures, gràcies per escoltar Flamenco i fins la setmana que ve. Aquí la tenim, Rosalía, Motomami, Bolerías.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

Penúltim programa, penúltim lliurament de l'Obert per Vacances, avui dijous, dia 3 de setembre, i mira, per què no escoltar Kanye West també en aquestes primeres hores del dia, arrencar el dia amb una mica de no sé si fa encara en viu directament aquest estil rapejat, eh? En tot cas, el rapper nord-americà que té també una història que lliga amb el nostre tema del dia, la tornada a l'escola. Una història curiosa, com a mínim. Aquest tema es diu School Spirit i forma part del treball de College Dropout al 2004 que va, doncs, a treure la llum, no?, a Kanye West. Però la seva història amb l'educació, la lletra ve d'una cosa així, la llegi per damunt, i el poc que s'entén, perquè, clar, està evidentment escrita, doncs, amb anglès nord-americà, amb argot, evidentment. El poc que entengués això és simplement la relació entre anar a l'escola o no anar a l'escola, deixar els estudis per formar-te la teva pròpia vida o continuar estudiant justament per un altre tipus de vida. El mateix Kanye West, suposo que impulsat per inquietuds personals, va fundar una escola, va crear una acadèmia que es deia Donda Academy, així, això és la informació que hem trobat a través d'internet, eh? Fa molt poquet, el 2020, una acadèmia que anava que servia per alumnes d'entre preescolar fins al darrer any de secundària. Per tant, una escola bé, que abarcava molt, molt de rang d'edat, però que no va estar exempta de polèmica, i és que en aquesta escola la matrícula costava uns $15,000 per estudiant, i això sembla, no?, que és bastant, i les classes, si feien classes d'estudis bíblics a diari, per tant, intensament, d'arts visuals, de cinema, de cant o de rap, per entendre'ns, i de parkour. El parkour, em sembla, si no vaig errada, és aquella activitat física que consisteix en saltar murs molt alts. En fi, molt polèmica aquesta acadèmia, molt criticada també per no ser gens convencional, ja us ho podeu imaginar, fins i tot per pràctiques discriminatòries, i finalment l'any 2022, doncs, arran de les controvèrsies, i suposo que alguna sentència legal, va haver de tancar. Bueno, Kanye West, que teníem ganes també d'escoltar-lo perquè el personatge és tot el que diem, tot un persona, eh? El que passa és que musicalment és una passada. Mireu, escolteu que bé, quin ritme. Un ritme i a més aglutina, doncs, bona part, no?, d'aquesta cultura musical afroamericana, doncs, que això, que és ben rica, i que ell l'engloba, l'aglutina i la posa al dia. Us agradi o no, Kanye?

0: Però primer de tot, si vols, et faig una mica de context d'on ve tot plegat, què et sembla?
1: Clar, sí.
0: Doncs va, mira, enguany, pel que fa a l'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, inclús escoles bressol, es comença el curs el 8 de setembre, però tot plegat no sempre ha estat així. I és que durant dècades, de fet, dels anys 80 fins al 2021, hi havia una norma no escrita que tots recordareu en què el curs començava sempre passada la Diada Nacional de Catalunya, en què sovint queia entre el 12 i el 15 de setembre, ja que d'aquesta manera el professorat disposava de la primera meitat del mes per poder preparar el curs, no?, i fer reunions per organitzar-ho tot abans no arribés, doncs, aquesta mainada. No obstant, si reculem encara una miqueta més fins als anys 70, als entorns rurals es començava per Sant Miquel, o sigui, això fins als anys 70, és a dir, pel 29 de setembre. I és que, com ja vam explicar a l'inici de la temporada de l'Obert per Vacances, aquestes vacances d'estiu per als xiquets i xiquetes no es feien pel gaudi i l'esbarjo, no, sinó que just es feien caure en aquestes dates perquè és quan més feina hi havia al camp i havien d'ajudar a les famílies. De fet, sovint es començava inclús el primer dia feiner d'octubre. T'ho imagina't. I de fet, avui en dia, però, trobem el primer gran i dràstic canvi, podríem dir, el 2022, que és quan es va decidir eliminar la tornada després de la Diada per avançar-la el dia 5 de setembre, bastants dies abans. Sí, fet que va ocasionar, ho recordeu tots i totes.
1: També.
0: Sí, molt malestar i protestes entre els docents, sobretot, i cap als anys, doncs ha desembocat en el que avui ja tot indica que serà una data fixa, no?, i que es col·loca, com hem dit, en el 8 de setembre, que hi ha enguany en dimarts vinent. Mm-hmm. Tot plegat, Núria, tot plegat, un dia molt trist, saps per què, no? Ja no tindrem obert per vacances.
1: Sí, ja. Ai, pobra. Pobre, així podran tornar. Jo crec que esperen que acabi el programa, perquè, clar, si no, què farien a l'aula, a classe, escoltant la ràdio, no?
0: Exacte. Ja està bé, mira, ja està bé que ens
1: esperin.
0: Sí, i vull que no, que ens ubiquin a les vacances, que és una cosa que a tothom li agrada.
1: Però sí que és veritat, jo més que la tornada a l'escola o no, que jo crec que, en fi, ja ho tenim coll avall, que això ha de ser així, jo crec que els àudios avui aniran també en plan de la data de tornada, perquè la data té un puntet estrany i polèmic, i estrany. Comença dimarts, no ho sé.
0: Docents, us volem escoltar. Eh?
1: Sobretot, perquè ells ja hi són des del dia 1, pobrets, ja, des del dia 1 que estan allà fent feina, ja porten un parell de dies i ja ho tenen tots organitzat.
0: Cosa, no sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que 8 dies per organitzar tota una temporada amb mainada, vaja, jo crec que en un any no en seria capaç, o sigui, des d'aquí em trec el barret perquè Verge Santa en una setmana organitzar tot un curs.
1: Sí, Déu-n'hi-do. També, home, hi ha allò també del començar, comença a anar a poc a poc, no? Jo crec que el primer dia hi van poquetes hores, no? Sí. Només fa una mica de presentació...
0: Sí, encara que vegis poques hores, a més els ànims i tot de la gent encara estan de vacances, jo crec, dels nens i nenes.
1: Sí, bueno, per fer-te una idea, jo no sé si passa en altres poblacions de Catalunya, també ens ho podeu explicar. Aquí a Tarragona tenim superinterioritzat que no comença el curs fins que s'acaba Santa Tecla, i això és el dia de... Santa Tecla és el 23, la Mercè el 24, però encara tenim actes, fins al 25. Fins al 25 les escoles han començat i tenen horari, però està tothom fent activitats de Santa Tecla.
0: Ostres, haurem de venir tots cap a Tarragona, tu.
1: De veritat t'ho dic. No, home, què vols que et digui? Els pares estem una mica dels nervis, en plan de, bueno, que donin matèria.
0: Sí, conciliació, està mal muntat tot plegat, eh? Quan per a uns perjudica, els altres va bé i viceversa, està mal muntat tot plegat.
1: Doncs mira, ja us hem llançat idees, vosaltres a partir d'aquí agafeu i expliqueu-nos el què de tornar a l'escola. Tu recordes traumàtic, Enric? O bé?
0: Sí, jo no torno a escola en ma vida. O sigui, m'ho passava bé, però és allò que diuen, que de petit et deien, quan siguis gran voldràs estar a escola, i un raba, i un bé negre. No, jo no torno amb lo bé que s'està de gran, amb autonomia, no.
1: Amb lo bé que s'està de gran.
0: Sí. Jo valoro massa la llibertat, eh? I l'escola, per bona que sigui, que en tinc bons records, també, però, ostres, això que et pautin tots els horaris, a mi em costa.
1: Sí, t'entenc. Vinga, doncs, jo sí que te'n pauto un si m'ho deixes, eh? A les 10 i 3 tornem a connectar, val?
0: I tant que sí, vinga, fins ara.
1: Enric, adéu. Doncs vinga, us expliquem també, a part d'aquest tema, la tornada a l'escola, que serà motiu del nostre reportatge d'avui, ens el prepara Ràdio Domenys, altres qüestions que tindrem al programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Però es mireu, començarem parlant sobre habitatge. Farem una ullada al panorama que tenim en qüestió d'habitatge a tota Catalunya. Després ens ocuparem dins les festes

0: Des de l'espai de festes majors que ens porten des de la nova ràdio de Reus, parlarem des del punt de vista del teatre popular, que és una de les peces claus de la festa major. Sabrem què és això, en què consisteix això de ballar amb una barra, totes les vessants que té, avui ho tractarem des de la vessant més esportiva, el pole dance. I després marxarem cap a, com fem cada dia, cap a Altafulla, per conèixer l'associació Egueiro, una associació que treballa per la reinserció social d'aquelles persones que ho tenen més difícil. Temps friki, avui sí, des de Vilafant coneixerem o sabrem per què ens agraden tant els animes i els mangas, i encara tancarem amb un parell de consells per als peluts de la casa, pels gossets. Sabrem com mantenir la seva higiene, dents i ungles bàsicament, i si a l'hivern és convenient abrigar-los o no. Tot això des d'ara i fins les 11 a l'Obert per Vacances.
1: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, el que fem és activar la ronda d'actualitat que tenim a cada dia. Avui la primera connexió és per la informació general. Fem una mirada global a la manifestació, les manifestacions d'ahir a tot Catalunya. En aquest sentit, connectem amb Ràdio Rubí. Mariona Jerez, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això que us explicàvem, les diverses concentracions per Ceuta que hi va haver a les ciutats catalanes i que van acumular milers d'assistents en presència policial per separar les dues manifestacions, les manifestacions d'antiracisme també, que s'havia convocat simultàniament. Com ha anat, Mariona?
1: Doncs, bueno, més de 10.000 persones es van reunir a Badalona i més de 2.000 a Barcelona, on la manifestació es va dividir entre 700 assistents del grup antiracista i 1.500 en suport a Ceuta. A la capital catalana, de fet, hi va haver 10 furgonetes de Mossos separant les dues manifestacions, que per sort van passar sense incidents. El diputat del Parlament per Vox, Joan Garriga, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, van exhibir banderes de Ceuta impreses en paper des del balcó de l'Ajuntament. En paral·lel, el vicesecretari general del PP, Alberto Nadal, i el regidor barceloní dels conservadors, Daniel Cirera, van plantar a la plaça Sant Jaume dues cadires buides per denunciar l'absència a la concentració de Salvador Illa i de Jaume Collboni. Escoltem ara a Dani Cirera.
2: Lamentem profundament que el màxim representant de l'Estat a la comunitat, Salvador Illa, no estigui aquí, que Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, no estigui aquí i que cap membre del Partit Socialista de Catalunya hi sigui aquí. Això és una mostra clara de la dependència del PSC al govern del PSOE de Pedro Sánchez. Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona. Però nosaltres estem aquí per dir que Ceuta no se rinde, que Barcelona està amb Ceuta i que Ceuta és Espanya.
1: Per altra banda, a Tarragona, més de 1.000 persones s'han reunit en suport a Ceuta i hi ha hagut tensions amb els grups convocats per entitats antiracistes. Ingrid Rodríguez, portaveu de l'organització juvenil socialista al Camp de Tarragona, declara la importància de la seva actuació en convocar aquesta mobilització simultània antiracisme.
3: Bueno, perquè nosaltres creiem que com a joventut treballadora tenim el deure de combatre un discurs racista que l'únic que fa és enfrontar-nos entre nosaltres, entre la classe treballadora, i dividir-nos com a classe i al final culpar el proletariat migrant de la nostra misèria, que al final aquesta misèria és provocada per la classe capitalista, pel bloc imperialista, i per això creiem que és imprescindible construir un mur defensiu contra l'extrema dreta, la reacció i el feixisme.
1: També mig miler d'assistents s'han reunit a Girona i Lleida, on hi ha hagut tensions, però ha acabat també sense cap incident.
0: I més d'un miler de persones fan a Manresa una marxa silenciosa amb espelmes en record del veí apunyalat mortalment.
1: S'han concentrat a Manresa en memòria de Carles Vilajosana, de 45 anys, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors nascuts a Catalunya. Els concentrats s'han dirigit sense proclames i en silenci cap a l'Ajuntament. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per als dos menors que tenen antecedents previs. Un d'ells, de 15 anys, de fet, segons explica el diari El País, ja va ingressar el mes de maig a un centre de menors per robatori violent, tentativa d'assassinat i lesions. La investigació apunta que la víctima havia acudit al correfoc que tancava la festa major de Manresa i que va separar una baralla entre els detinguts i un altre grup de persones. Hores després, Vilajosana, acompanyat dels seus amics, es va tornar a creuar amb els detinguts i va ser quan van atacar l'home, que va acabar morint apunyalat per una navalla.
0: I dos carrils tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió.
1: Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dos carrils estan tallats a la P7 en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i, a causa de l'incident, se circula amb congestió, amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a la P7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Trànsit recomana desplaçar-se per vies alternatives, concretament en sentit Tarragona i Lleida recomana optar per la C58 i la B40, mentre que en sentit Barcelona recomana aquestes dues mateixes vies i també la A2.
0: Doncs amb aquest apunt de la xarxa viària tanquem la connexió avui, la primera connexió de la ronda amb Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies. No marxis lluny, que tenim una entrevista pendent.
1: Moltes gràcies, Núria. Fins després.
0: Fins després. Propera parada a la FM Girona amb Girona FM i el Pau Villafany. Pau, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Mireu, comencem explicant-vos que els Ateneus 24 de juny i Salvador Catà de Girona denuncien un atac que atribueixen a l'extrema dreta.
4: Segons expliquen en un comunicat conjunt, algú els va tapar el pany de la porta amb silicona, una acció que els impedeix fer amb normalitat les seves activitats. Les entitats atribueixen l'atac a membres de l'extrema dreta i el defineixen com un assenyalament polític feixista en tota regla. En el seu comunicat també asseguren que no es tracta d'un fet puntual. Juntament amb el comunicat, les entitats han difós fotografies que mostren a banda del pany tapat amb silicona i un cilindre de pany manipulat diversos adhesius d'Aliança Catalana enganxats a prop de les entrades.
0: I l'estany de Banyoles, que consolida la població de Cigonya Blanca amb un rècord de naixements i supervivència.
4: Aquest any es mantenen les 9 parelles reproductores que des del Consorci de l'Estany es tenien censades. Es manté també la colònia de 7 nius a l'Estany del Vilar, formada l'any passat, un niu de la Llacuna de les Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 podis que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. Des del Consorci de l'Estany es fan 3 censos durant la primavera per seguir els nius de Cigonya Blanca que hi ha a l'Estany de Banyoles, una tasca que es fa des de l'any 2006, que és quan es va iniciar el projecte de reintroducció d'aquesta espècie al nostre entorn.
0: I en clau literària us expliquem que Edicions Sidillà, de la Bisbal d'Empordà, ha publicat correspondència fins ara inèdita de Mercè Rodoreda, la que mantenia amb 3 amigues de joventut.
4: Sota el títol de La Catalunya Republicana a Romanyà és un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i 3 amigues molt properes, en aquest cas la Susina Amat, la Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda d'una de les grans figures de la literatura universal traduïda a més de una quarantena de llengües. Judit Pujador és editora d'Edicions Sidilla.
5: I inicien una correspondència molt íntima, molt entre amigues, molt entre dones, en què parlen de coses molt quotidianes, de la vida de l'artista, d'alguna manera, la nostra gran novel·lista en aquestes cartes apareix com una dona de carn i ossos, amb tots els seus dubtes, amb les seves il·lusions, amb els seus anhels creatius. Són unes cartes, segurament l'últim que quedava per publicar la Mercè Rodoreda.
4: El llibre l'han elaborat l'Anna Maria Saludes Amat i l'Araceli Bruch Pla i s'incorpora a la col·lecció L'Illa Roja d'Edicions Sidilla.
0: Moltes gràcies des de Girona. Pau Illafany, una abraçada.
4: Fins ara.
0: I ara marxem cap a Lleida, UAU Lleida, i allí saludem el Quim Gassó. Quim, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, seguim parlant de temperatura i del camp. La calor avança a la fi de la barema de Costers del Segre uns 20 dies. La DEO preveu acabar la collita a finals de setembre i alerta que algunes varietats s'han avançat fins a un mes i mig.
6: Així ho va explicar aquest dimecres el president de la DEO Costers del Segre, Isidre Ribalta, durant la presentació dels actes del 40 aniversari de l'entitat, que plega fins a 34 cellers de la demarcació. Ribalta va qualificar la situació d'excepcionalment anormal, ja que les diferents varietats han madurat de manera molt ràpida fins al punt que s'han solaptat períodes de collida, que habitualment estan més separats en el calendari.
7: Els últims 5-6 anys ja no han sigut normals, però aquest any ha sigut excepcionalment anormal. Estem parlant de que estem amb un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Però inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats, estem collint ràpidament el celler perquè no sobremaduren les vinyes, pots collir pràcticament qualsevol varietat que ja està en el punt òptim de recol·lecció i està anant molt ràpid, o sigui, arribarem a finals de setembre pràcticament amb la verema acabada aquí al territori, quan sempre ens n'anàvem cap al 18, 20, 22 d'octubre a la recol·lecció aquí a Costes del Segre.
6: Tot i l'avançament de la collita, la DEO preveu mantenir el volum de producció de l'any passat i confia que la qualitat sigui de molt bona, excel·lent. Ribalta ha destacat el paper dels regadius, especialment del Segarra-Garrigues i de l'Urgell, que aporten estabilitat als cultius i permeten també reduir l'estrès de la planta en episodis de molta insolació, com el cas d'aquest estiu. El sector vitivinícola lleidatà també busca adaptar-se als nous hàbits de consum, especialment entre els més joves, amb una aposta creixent pels vins blancs més frescos i més fàcils de consumir.
0: I us expliquem ara que la Paeria de Lleida portarà al ple l'expropiació d'una illa del centre històric per construir 70 habitatges. El projecte preveu pisos principalment per joves i estudiants i forma part del pla integral del centre històric.
6: Correcte. Segons el govern municipal, aquesta és la primera de les quatre àrees del barri previstes per expropiar, per generar espais per a nous habitatges. Durant aquest mes de setembre, la Paeria treballarà en la resolució de la trentena d'al·legacions que ha rebut abans, però, el procediment. L'actuació forma part del pla integral del centre històric, que preveu generar entre 600 i 700 habitatges al barri entre rehabilitació i obra nova. El govern municipal destaca que pràcticament tots els solars de la plaça del Dipòsit ja són de propietat municipal, fet que permetrà impulsar noves promocions d'habitatge assequible. Pel que fa a altres actuacions al barri, la Paeria preveu presentar pròximament el projecte de reforma de l'entorn del centre d'Art La Panera, que integrarà l'antiga església de Sant Martí i incorporarà zones d'ombra i espais per activitats veïnals. També treballa perquè l'antiga escola Cervantes acull la seu del Consorci de Normalització Lingüística.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Uau, Quim Gassó, moltíssimes gràcies.
6: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. I avui fem una connexió extraordinària amb la Plana Ràdio, amb la companya Tere Giné, perquè, de fet, us explicàvem ahir que havien alliberat una trentena de gossos que estaven en mal estat en un habitatge a Santa Bàrbara. Doncs era només la punta de l'iceberg. En aquest cas està relacionat amb un cas de desaparició d'un nadó d'aproximadament un any i mig. Un cas que està creant consternació i preocupació als veïns de Santa Bàrbara. De fet, jo diria que tothom que escolta la notícia i que, de fet, està sent encara investigat pels Mossos d'Esquadra. Un important desplegament policial hi ha al voltant de tot plegat i Santa Bàrbara que està, doncs, esperant a veure com es desenvolupen els esdeveniments. En té més detall la companya, com dèiem, de la Plana Ràdio, Tere Giné. Tere, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Com ha anat tot plegat, sí?
8: Doncs mira, la desaparició del nadó va ser denunciada pel seu avi la setmana passada. El mateix divendres ja van començar els moviments a l'immoble, on s'hi han localitzat uns 28 gossos abandonats en situació de malnutrició i amb moltes restes de brutícia. En aquell moment l'immoble ja va ser presentat per anar desallotjant els animals i per començar la inspecció per part de diferents agents policials. Dimecres, ahir mateix, hores més tard que es fes públic el cas, es va conèixer una nova dada, i és que la Policia Nacional detenia a València els pares del nadó. Els identificaven a l'estació del Nord després de comprovar que havia un ordre judicial de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació, recordem que està sota secret d'actuacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informava que el jutjat d'instrucció d'Amposta manté oberta una causa arran de la denúncia presentada per l'avi del menor. El matrimoni té 5 fills més i 2 d'ells estarien sota tutela de la Generalitat Valenciana. A Santa Bàrbara el cas ha generat una força inquietud entre el veïnat. Durant aquests darrers dies, el moviment de vehicles i efectius de cossos policials al municipi no ha passat desapercebut i ha fet créixer la preocupació al poble. En les darreres informacions, els Mossos indicaven que encara no havien localitzat cap resta humana a l'habitatge i la investigació segueix oberta per determinar què ha passat amb el menor i quina relació hi poden tenir-hi els pares. La investigació, recordem, continua oberta. Caldrà esperar que les actuacions policials segueixin i també les judicials per aclarir tots aquests fets.
0: Doncs veurem-la'n seguint. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió extraordinària, per aquests fets que, mira, malauradament han passat a Santa Bàrbara, però bé, us tenim a vosaltres per anar-ho seguint. Moltes gràcies, Tere.
8: Moltes gràcies, Núria.
0: Vinga, espero que notícies més amables ens portis a Marina des de Tarragona. Si et sembla, passem a parar el que va ser la manifestació d'ahir, sí? Perquè ja n'hem fet un bon resum i no tenim massa temps. N'hem fet un bon resum amb la connexió amb Barcelona. Va, entrem directament en Plana Cultural.
9: Doncs sí, la canalla de 12 colles castelleres provaran a plaça per primera vegada el 24 de setembre el nou casc i protector facial desenvolupat per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Serà coincidint amb les diades de les festes de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona. El principal objectiu és millorar la fixació i adaptació del casc a totes les mides del cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral alhora que s'incorpora un protector facial semi rígid de poliester expandit que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls.
0: Seguretat als castells, eh? Això, seguretat i comoditat. A veure com anirà tot plegat. I si avui trobeu que fem una veu estranya, estem una mica així esveïdes, eh? I no ens veieu per fer mulleres, és que ahir vam estar de festa, vam inaugurar el FIT.
9: Vas inaugurar el FIT?
0: Sí.
9: Sí.
0: Jo ja, un munt d'acompany més.
9: Ja m'ho imaginava. Doncs sí, ahir es va inaugurar la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, noves dramatúrgies, i va donar el tret de sortida amb una nova edició que converteix la ciutat en la capital de les noves dramatúrgies fins al 5 de setembre. Hi ha obres per tothom, podeu mirar la programació i triar allò que més vulgueu.
0: Marina, moltes gràcies.
9: Que vagi bé.
0: Nosaltres seguim endavant i ho fem ara sí, entrant en matèria. Amb la primera entrevista parlem d'habitatge.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs mira, a finals de l'estiu, començaments d'aquest nou curs escolar, volem fer una ullada al que és la situació de l'habitatge a nivell de tota Catalunya. Des de tots els punts de vista, des de què implica el lloguer, què implica la compra, com està l'Euríbor, si s'afavoreix una opció o una altra, què implica ser dels propietaris, ser llogater, si la normativa està estable o està canviant, tot allò de la confiança del propietari a l'hora de deixar el seu pis, en fi, i si hi ha prou accessibilitat i sobretot prou parc d'habitatges a Catalunya. En volem parlar amb el doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil a la Universitat Rovira i Virgili, un currículum extens amb més de 70 articles científics i, en fi, tota una vida dedicada a analitzar, doncs, això, l'habitatge, però avui li demanarem fins i tot que ens faci allò més difícil, que és la radiografia de com està actualment, del moment actual. Bon dia, Héctor Simón.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. No t'ho demanaré jo, sinó que li passem la tutela de l'entrevista al company de Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Zona tensionada també per aquí, per Girona, o depèn del... Depèn
2: sí,
0: de la
2: depèn
0: zona.
2: Depèn de la zona, mai millor dit. En aquest cas, a Girona ciutat sí, però n'hi ha d'altres com han sortit, que, per exemple, ha estat el cas de Banyoles o Figueres darrerament. M'agradaria preguntar-li, en aquest cas, al doctor Simón, per l'Euríbor, perquè ha estat l'última dada que hem conegut, aquesta pujada de prop, arribant al 3%, que és el nivell més alt en els darrers anys. No sé fins a quin punt pot condicionar l'accés a l'habitatge en propietat a Catalunya aquesta pujada de l'Euríbor.
1: Home, és evident que una pujada de l'Euríbor doncs condiciona l'accés al mercat hipotecari, però a mi el que m'interessa més és veure qui està adquirint realment els habitatges avui dia, no? Perquè el que l'Euríbor pugi, evidentment, doncs això afectarà a la capacitat econòmica de les famílies, no?, per accedir a un mercat hipotecari i adquirir un habitatge. Però si veiem qui està comprant, la problemàtica és que des de l'esclat de la bombolla immobiliària, les famílies amb mitjans i menys recursos estan excloses de l'habitatge en propietat. Per què? Perquè no accedeixen al mercat hipotecari, no? De fet, avui dia, doncs, un terç de les operacions de compra-venda es fan sense hipoteca. Hi ha un percentatge, no?, de compra-vendes que són adquirits per estrangers, i hi ha una progressiva concentració de l'habitatge menys mans. És a dir, des del 2011 fins al 2020, el percentatge d'habitatge en propietat entre la gent jove ha disminuït un 30%, no? Si mirem el percentatge d'habitatge en propietat en general, no?, de la població espanyola, ha disminuït quasi en 10 punts percentuals, no?, en 10-15 anys. Per tant, tenim que això mostra, no?, aquestes dificultats, no?, per accedir a l'habitatge en propietat per a les famílies, i mostra aquesta progressiva i no desitjada concentració de la propietat en menys mans, no? Per tant, home, tindrà efecte l'Euríbor, evidentment, no? Més encara, les famílies tindran més dificultats encara per accedir a l'habitatge en propietat, no? Però jo crec que hem d'anar una mica més enllà i veure, doncs, aquesta progressiva concentració de l'habitatge en menys mans, no? Fons d'inversió, persones, famílies més adinerades, i aquesta exclusió, no?, de la classe mitjana i més baixa d'aquest accés al mercat hipotecari i a l'habitatge en propietat.
2: I, doctor, davant d'aquest escenari, la situació que ens explica, hi ha mecanismes per part de l'Estat per evitar que els grans tenidors tinguin cada vegada més habitatges, o la gent adinerada, o fins i tot els estrangers, com comentava?
1: Clar, aquí la problemàtica és que nosaltres mateixos ens hem ficat en aquesta problemàtica, no? És a dir, des del mitjans del segle passat, dels anys 60 fins al 2011, es van construir, doncs, més de 6 milions d'habitatge amb un tipus d'ajut públic, no? I per tant, va ser una política distributista de la propietat, on les famílies amb menys recursos van poder, no?, accedir a l'habitatge en propietat. Ara estem fent el camí contrari. Si nosaltres volem realment fer efectiu el dret a l'habitatge, el que sempre defensem des de la càtedra UNESCO d'Habitatge és que s'han de diversificar les tinences de l'habitatge, i que qualsevol família, atenent la seva posició, doncs, social i econòmica, pugui accedir a la tinença el més estable i amb la millor seguretat possible, no? Aquí, entre el lloguer, l'habitatge social i l'habitatge en propietat, ja tenim el Codi Guàrdia Civil de Catalunya fórmules com la propietat compartida o la propietat temporal que permeten precisament accedir a un habitatge en propietat evitant el sobreendeutament, no? Per exemple, molt veurement, la propietat compartida permet a una família adquirir el 20, el 15, el 10% d'un habitatge i residir-hi de manera exclusiva en ell, no? I mica en mica, amb un pla de... acordat amb el venedor, doncs va, amb l'altre propietari va doncs, adquirint més percentatge fins al 7%. No? Clar, quan tu dificultes l'accés a l'habitatge en propietat, no? El que he comentat abans, i no dones aquestes alternatives, el que fas és que... Clar, ara, avui dia, diuen, és que estan comprant les fonts d'inversió. Clar, perquè no deixes a les famílies, com abans sí que podien, accedir a l'habitatge en propietat. Per tant, tenim aquestes vies, no?, la propietat compartida temporal, per facilitar l'accés a l'habitatge en propietat i no doncs, abocar, no?, forçosament a totes aquestes famílies a un mercat doncs, més insegur, més car, no desitjat com és el mercat de lloguer, no?, que precisament ha tingut una bombolla des de l'any 2017 provocant els problemes d'assequibilitat actuals.
2: Ja que hem parlat del mercat de lloguer, m'agradaria preguntar-li una mica per aquesta problemàtica. No sé si és un problema d'escassetat d'oferta o si també ha canviat la naturalesa els darrers anys.
1: Jo crec que és una combinació de factors, no? És a dir, com he comentat, si tu no deixes a les famílies doncs, adquirir o no posar aquests mecanismes, no?, aquestes figures jurídiques com la propietat compartida temporal que permeten accedir a habitatge de propietat, els aboques a aquest mercat de lloguer i des de 2016 doncs, tenim aquesta bombolla que doncs, dura fins a dia d'avui. Falta oferta d'habitatge? Home, sí. I per què falta oferta d'habitatge? Per diverses raons. No? És veritat que no s'ha construït lo suficient des de l'esclat de la bombolla immobiliària, no? De fet, segons l'IDESCAT, entre 2018 i 2030 doncs hi ha la previsió de creació de 300.000 noves llars a Catalunya i el ritme de construcció actual doncs, és per sota de la mitja, és a dir, construïm menys de la meitat que necessitaríem per absorbir. No? Per tant, home, tenim creació d'aquestes noves llars, s'ha construït poc, i també tenim unes polítiques, no?, que s'han engegat, no?, des de l'escala immobiliària que estan provocant aquesta reducció de l'oferta d'habitatge. És a dir, de 2019 a Catalunya doncs, hi ha d'oferta de mitjana un 40% menys. No? I de la implementació del règim de contenció de rendes, no?, en 2024, doncs, aquest 40%, doncs, un 15-20% es pot atribuir precisament a la implementació d'aquesta mesura. No? Per tant, tenim doncs, aquestes mesures que estan fent que hagi disminuït l'oferta perquè els propietaris veuen que aquestes mesures doncs, els hi crea doncs, inseguretat jurídica a l'hora de posar els habitatges en lloguer. No? I també remarcar que aquestes mesures moltes vegades van en contra de l'evidència empírica i científica. No? És a dir, quan parlem del règim de contenció de rendes, és un dels pocs aspectes en els quals els economistes es posen d'acord. No? Per què? Perquè allà on s'ha implementat, doncs sí que controles, això podríem parlar, els preus, no?, i poden baixar una mica, però tenen una sèrie d'efectes col·laterals, com és la disminució de l'oferta, el desplaçament de molts demandants d'habitatge a les perifèries, aquesta subhasta llogaters, no?, que veiem cada dos per tres, de que per cada pis que es posa a l'oferta de lloguer, doncs hi ha 10, 100, 200 persones interessades. 14 efectes estan estudiats, no? Però tot així es va implementar aquesta mesura que està tenint els efectes previstos, no?, per la comunitat científica i per l'evidència doncs, recollida en altres llocs. I, per tant, clar, jo crec que hem de sentar-nos i mirar realment els efectes d'aquestes polítiques i potser doncs, adoptar-nos les altres.
2: M'agradaria aprofundir una mica, doctor, en aquest cas, amb aquest concepte de seguretat jurídica, perquè hem vist que cada vegada més ajuntaments intenten desenvolupar programes d'intermediació o de garantia una mica entre propietaris i llogaters per posar pisos que actualment estan buits al mercat. Aquest paper municipal és realment eficaç, és necessari o té alguns límits que potser fan que no sigui del tot útil?
1: D'una banda, això és clau. És a dir, l'administració s'ha d'involucrar. Ha d'intentar, com bé has dit, donar seguretat jurídica als propietaris i propietaris d'habitatges. No? De l'altra, el context actual doncs, no ajuda. És a dir, quan tens un context, no? Tant a nivell estatal com a nivell català, on cada vegada hi ha més intrusisme, no?, en el mercat immobiliari, en particular en el de propietat, no?, comentat el règim de contenció de rendes, però també està la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions, aquesta voluntat de limitar, no?, el que es domina les compres especulatives d'habitatge, tota aquesta moratòria de desnonaments, no?, que ha estat en vigor durant diversos anys, no?, protegint fins i tot a CUPES. Clar, tot aquest context no dona aquesta seguretat jurídica i, per tant, els municipis tenen un paper clau per intentar doncs oferir aquestes garanties als propietaris i propietaris i, per tant, mobilitzar aquest habitatge que s'interessa que estigui al mercat, no? Que no estigui buit, perquè tindre un habitatge buit és una decisió antieconòmica, no? I, per tant, precisament, nosaltres defensem des de la càtedra que l'habitatge és al mateix temps un actiu econòmic i un dret humà, no? I, per tant, té la dificultat l'habitatge de trobar l'equilibri, entre aquestes dues visions, i per tant el que s'ha d'intentar aconseguir des de la legislació i també en aquest cas des de l'administració és que les dues parts estiguin còmodes, no? Tant d'una banda propietaris propietaris com d'una altra banda llogaters i llogateres, no? Si trobem doncs aquest equilibri, doncs jo crec que ens en sortirem, no? Però per ara és complicat.
2: I per últim, doctor, suposo que és una problemàtica que, com vostè ha dit, bueno, té molts factors diferents, però no sé si la solució de fons, com està optant l'administració, passa per augmentar decididament aquest parc d'habitatge protegit.
1: Clar, l'habitatge és un problema complex i no hi ha solucions màgiques, no? Però sí que hi ha diverses mesures que poden, no?, contribuir a solucionar mica en mica aquesta problemàtica, no? Construir habitatge jo crec que és una mesura doncs, necessària, no? En abstracte hi ha un problema d'oferta i, per tant, construir habitatge pot ajudar a pal·liar aquesta mancança, no? Després ja podem parlar si ha de ser habitatge de lloguer o també habitatge de propietat, el qui pot els umbrals de renda per accedir, etc. Però jo crec que és una mesura que va a la bona direcció. També hem de mobilitzar, com hem comentat, l'habitatge buit. També hem de diversificar les formes de la tinença. Hem de donar una volta a la legislació actual d'arrendaments urbans, no? Potser podem introduir doncs contactes que donin més estabilitat, no?, als arrendataris i arrendatàries, no? Per exemple, contactes indefinits, no?, sempre salvaguardant els interessos també dels propietaris, no? I també hem de pensar també en el que és la cohesió territorial, no? La darrera proposició del govern, si us recordeu, és construir o permetre construir més pisos, no?, els edificis, i per tant concentrar encara més la població en les ciutats, no? Jo crec que s'hauria també de pensar en aquest diàleg, no?, entre el món rural i el món urbà, i per tant una mica descongestionar doncs les possibilitats econòmiques, laborals i socials, i que bueno, això, el món rural tingui aquest protagonisme i pugui, per tant, doncs, facilitar també per aquesta via l'accés a l'habitatge. Per tant, problema complex i diverses mesures que poden doncs, contribuir a solucionar aquesta problemàtica.
2: Doncs moltes gràcies, doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, per aquesta anàlisi una mica intensa i a més curta, perquè donaria per molt més, però una mica doncs, identificant la situació del mercat de l'habitatge a casa nostra.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Sap greu, deixar-ho aquí, perquè realment ara ens estàvem escalfant i estàvem entrant en matèria, però en fi, és prou complexa com per durar dues hores tot el temps de programa el tema de l'habitatge. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies, company.
2: Moltes gràcies.
0: I com sempre, ja sabeu, aquí a l'Obert no parem d'un tema cap a l'altre. Ara toca escoltar el reportatge, el podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. Es diu Bocins de Cultura Popular i en aquest darrer lliurament avui ens relacionen les festes majors amb el teatre popular.
3: El teatre popular forma part de la nostra cultura des de fa segles. Neix fora dels grans escenaris i està estretament vinculat a les festes, les tradicions i la vida quotidiana. Però d'on ve i quines van ser les seves primeres manifestacions? Antoni Veciana és estudiós de teatre popular i dramaturg.
4: Amb el Concili de Trento, el cristianisme, van veure que l'eina del teatre era una molt bona eina per explicar-se, i llavors es feia teatre dintre les esglésies, com seria el cant de la Sibil·la, que es fa a la nit de Nadal a tots els països catalans, o, per exemple, el Misteri d'Ells, que es fa a la ciutat d'Ells, doncs un drama assumpcionista, també se'n fa un a la Selva del Camp. Per Nadal hi havia els Pastorets, també hi havia la representació d'Herodes i el degollament dels infants. Després tenim tot el que coneixem de la Passió de Crist, etc, etc. I després hi va haver la gran explosió del teatre popular, que van ser les professions de Corpus. Llavors tenien la màniga molt ampla per representar tot tipus de representacions que més o menys tinguessin una vinculació amb la Bíblia, perquè el que volien era treure al carrer tota la magnificència de l'Església Catòlica. Què va passar als Països Catalans? No vam tenir un teatre com podria ser el francès, no vam tenir un Shakespeare, no vam tenir un Molière, perquè senzillament no teníem un rei per anar-li o una cort reial on anar a fer aquest tipus de teatre. No tenim un teatre així culte dintre d'una cort, però sí que hi havia gent que feia teatre pels carrers. I hi havia alegories, personatges bíblics, moltes vegades anaven repetint sempre els mateixos textos, o més complicat, però dalt d'un carro. Llavors, això ja era com un petit teatre. El carro s'aturava fent la representació, això ja era molt teatral. Representacions de vides de sants, també el combat entre el bé i el mal, la representació dels evangelistes, de quin surten els bous i les àligues, tot això. I com que hi havia una certa llibertat, doncs, i que hi havia una mica de tot.
3: Amb el temps, el teatre popular va anar incorporant històries i personatges propers a la societat.
4: D'expressions de teatre popular als Països Catalans hi ha moltíssimes. Tot el que serien festes majors, totes les professions de Corpus, amb els gegants, amb els nanos, amb els cavallers, amb els diables, tot això té un origen d'unes representacions antigues i no deixen de ser elements parateatrals. Si vas a la Patum de Berga, també té una mena de guió que pots anar seguint. Les processons de Setmana Santa també és com una sortida de teatre al carrer, d'una passió, encara que siguin figures estàtiques. Al Camp de Tarragona, sobretot, tenim els balls parlats, ja ho diu la seva paraula, són balls, hi ha una part ballada, però una part molt important és parlada. I llavors amb aquests balls doncs s'expliquen coses. Moltes vegades són balls locals que parlen del patró del poble, o altres vegades eren balls més una mica de moda, com les històries de bandolers, la història del Serrallonga o de la Sebastiana del Castillo, fins i tot de crims coneguts com el de la Rosaura. I llavors de temàtiques de balls parlats n'hi ha tantíssimes com temàtiques actuals o temàtiques de la vida que hi ha.
5: Toca per on!
3: I entre els balls parlats en destaquen els balls satírics amb l'humor i la crítica com a principals ingredients. És el cas dels balls de Sant Miquel o dels balls de dames i vells.
4: Comença amb un ball de vells, després es converteix en un ball de dames i vells, després un ball de malcasats. Es va començar a representar i encara existeix i té molt d'èxit perquè és un tema doncs, que, vulguis que no, al segle XXI continua passant de parelles malavingudes i que des de fora sempre fa gràcia quan es tiren els plats pel cap. I això existeix molt al Camp de Tarragona. Aprofitant les baralles també poden sortir la sàtira cap a les coses que han passat durant tot l'any. El ball de diables seria el ball de Sant Miquel, on Sant Miquel i els diables es barallen i mentrestant aprofiten dir per nom del porc doncs, del president de la Generalitat, de l'alcalde, de qui sigui, del rei o del que sigui.
5: Santa Tecla, enrotlla't, tia!
6: Oh, patrona, tingueu pietat!
7: Som els diables de l'infern!
4: El teatre popular, lògicament, arriba al segle XIX, al segle XX, canvien els gustos, podria quedar en alguns llocs com una cosa molt folklòrica, com una cosa molt del passat, perquè arriben, doncs, lògicament, arriben els teatres amb totes les seves escenografies, amb les seves llums, amb textos potents i ben escrits. El teatre popular sembla que queda com una cosa secundària. Després, amb la dictadura, qualsevol crítica queda arraconada absolutament, però després, amb els anys 70-80, amb la suposada represa democràtica, es torna a tenir llicència per sortir al carrer i per això és una cosa que no mor perquè continua explicant-te i continua explicant històries en les quals t'hi veus i per tant tenen sentit i com que té sentit les formes aquestes populars i tradicionals de teatre popular continuen tenint vida.
3: I és que quan el públic forma part de l'espectacle, quan els personatges parlen de la realitat que tothom coneix i quan una plaça o un carrer es converteixen en escenari, el teatre deixa de ser només una representació. Es converteix en cultura popular.
5: La nostra missió, com es podrà comprovar, no en quedarà ni el carrer major.
0: Doncs així s'acaba aquest podcast, que avui ens parla sobre festes, bé, sempre, sobre festes populars. Els en porten des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández, i en aquest cas, parlant, no?, tancant el cicle, parlant sobre teatre popular. I de podcast a podcast, mireu, fem un canvi d'ordre, si us sembla bé, per qüestions horàries, i ara us oferim aquest que, doncs, cada setmana ens han vingut preparant des de Ràdio Vilafant, un podcast d'aquells friquí, tal qual, amb ells els encanta l'etiqueta friki, i de fet el podcast es diu Freaky Time. Avui ens expliquen els companys de Ràdio Vilafant com és que ens agrada tant a petits i a adults, ens agraden tant els manga i els anime.
8: Freaky Time d'estiu.

0: Va, acceptem la pregunta de l'Obert per vacances. Què és el que fa que tant infants com adults ens agradi tant el manga? Avui, Dani i jo, la Mercè, intentarem donar resposta a aquesta qüestió que ens llanceu des de l'Obert per vacances. Dani, tu què creus que fa que el manga i l'anime estigui de moda? Creus que està de moda? Perquè és que fins i tot trobem grans marques de roba i franquícies molt conegudes, doncs, que trobem roba amb dibuixos de manga i anime.
1: Sí, el manga, més que estigui de moda, és que tornem a tenir un gran boom, igual que vam tenir fa uns quants anys, ja que gràcies a Club Super 3, doncs aquí a Catalunya, per exemple, vam tindre un gran boom del manga en el seu moment. Va tindre una parada, tot i que el manga Barcelona, per exemple, va continuar creixent. Ara sembla ser que torna a haver-hi un gran boom, també s'ha tornat a arrencar un altre canal successor del Club Super 3, que és l'SX3, doncs que amb la plataforma doncs tenim manga, anime en català, perdó, doncs que torna a arrencar amb molta força ara. Tu, Mercè, alguna vegada t'ha fet vergonya o t'han dit que veure anime i llegir manga era cosa de nens?
0: Sí, m'ha passat més d'una vegada, no?, que m'han dit que fas llegint manga, que els dibuixos aquí els solem associar a temes infantils, i precisament per això, no?, perquè són dibuixos tant a la ràdio com la meva família, com amistats, no?, que em diuen, ostres, què fas mirant dibuixos o llegint un còmic, no?, sent una persona adulta, però en realitat no és així, perquè els temes que tracten els mangas, doncs després els animes, són també per adults. És més, és que hi ha mangas que són només per adults. Ja no penseu malament en històries classificades, diguéssim. No, hi ha històries molt adultes que ens parlen de temes que, si fos una sèrie de Netflix de persones reals amb els actors top de moda, estaria la gent enganxadíssima. I evidentment, doncs, la gent, jo crec que ho ha anat veient, i per això s'està tornant a posar de moda. De fet, al llarg dels podcasts que hem anat gravant aquí a l'Obert per Vacances, s'ha anat veient, no?, els temes que hem anat tractant: la superació personal, malgrat doncs et passin coses molt dolentes, els somnis trencats, el fer-se gran, doncs els misteris. Jo crec que els temes que tracten els mangas, doncs, són tant per infants, evidentment, alguns són per infants i d'altres també per adults, no?
1: Sí, perquè fa els temes ara mateix trobem de tot, pots trobar de qualsevol cosa, per totes les edats, per nens, per adults, de totes les categories: de terror, d'acció, d'investigació, de detectiu, en l'àmbit d'esports pots trobar, per exemple, de pràcticament qualsevol esport, des de curling, ciclisme, no només futbol i bàsquet, que és lo típic,
0: tir amb arc,
1: voleibol, com hem descobert amb Haikyuu, no?, que es va posar tan de moda. Tens milers de temàtiques de qualsevol cosa i per totes les edats,
0: i també fins i tot amb mangas històrics. Però jo penso que, a part de la gran diversitat de temàtica, aquí també una altra de les claus de l'èxit és el llenguatge que utilitza el manga, i després amb l'anime. A més, és un format molt ràpid de llegir, el manga. No sé, ara vaig a fer la comparació odiosa i ja em diràs, aquí l'expert sóc jo, amb el còmic americà. Jo no en llegeixo tant, o el còmic europeu, que a casa no en tenim, però jo crec que potser el manga es llegeix més fàcil o és més fàcil que no pas l'americà. No sé si creus que és així.
1: Sí, un dels temes del claus de l'èxit del manga és precisament que, en comparació amb el còmic americà, com amb els dos grans, no?, els més coneguts, que poden ser Marvel i DC, amb l'àmbit de superherois, doncs amb el manga no tens la dificultat de conèixer històries de fa més de 80 anys com tenen aquestes dos grans. Encara aquí és tan fàcil com començar un manga, una història pel número 1 i fins on t'arribi, i no tens aquesta dificultat de per on començo, això és molt antic, això no ho trobo, això ho he de saber de no sé quin còmic. A part de que el model de negoci del manga i l'anime, com que està tan lligat, una cosa promociona a l'altre, i això fa que creixi molt més i arribi a molta més gent.
0: Que passa sempre, no?, quan un manga té èxit acaben traient l'anime i cada cop més gent se'l vol llegir. A més, un altre punt a favor del manga, i potser això està canviant una miqueta, també el preu, perquè és molt més econòmic el manga que no pas el còmic europeu o el còmic americà, no?
1: Sí,
0: depèn.
1: A part d'algunes edicions especials o més grans, com són a vegades edicions de luxe, encara que siguin inclús els tomos dobles o triples, assequibles que s'estan fent ara amb el manga continuen siguent més assequibles que no en pas a còmic americà o còmic europeu. A part de l'èxit d'aquestes històries de manga és que succeeixen al Japó i són molt tradicionals, doncs, amb la cultura, amb mitologia, tot el que té a veure amb el Japó, que fa que t'interessis poder més també per aquestes històries.
0: Clar, no, potser no t'agrada el manga, però si t'agrada el sushi, llavors una cosa et porta a l'altra, no? Podríem dir. Jo només acabaria ja aquest últim podcast dient llarga vida al manga, llarga vida a la lectura, llarga vida a la cultura que ens acosta al manga i l'anime, i esperem, doncs, que aquesta passió que tenim tant en Dani com jo per el manga i l'anime, doncs, us hagi transmès al llarg d'aquest Obert per Vacances, que ja no us soni estrany, doncs, el fet de dir que sou doncs, fans del manga i l'anime. Des del Friki Time volem agrair a l'Obert per Vacances aquest espai per poder divulgar manga i anime, que s'agraeix moltíssim, doncs, que hi hagin espais com aquest. I també gràcies a tu, Dani, per fer aquest viatge del Friki Time amb mi. Llegiu manga i busqueu el vostre anime. Moltes gràcies, Dani.
1: Vinga, gràcies a tots els que ens escoltin i fins la propera.
2: I tant que ens heu encomanat aquesta passió pels mangas i pels animes. Clar que sí, el Dani i la Mercè, els companys de Vilafant, de Ràdio Vilafant, que... És que, clar, és un perfil que havíem d'aprofitar l'Obert per Vacances. Ens agrada moltíssim que ens recomanin activitats, qüestions culturals, i, clar, ells tenen un bagatge pel que fa al manga i l'anime que havíem d'aprofitar sí o sí. Ens heu donat un munt d'idees, jo tinc tota una llista que no em donaran les vacances, no em donaran prou de sí, però us agraeixo molt, i això, sempre és un bon moment, no cal que sigui estiu, per veure animes o descobrir mangas especials. Gràcies, companys de Vilafant. Anem tancant amb els col·laboradors que hem tingut durant tot l'estiu, seria el cas del Friki Time, i us emplacem, però això sí, escoltar la ràdio mare, no? La ràdio local, Ràdio Vilafant, si voleu continuar seguint el Dani i la Mercè. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances, falten 3 minuts i mig per les 10. Ara tornem.

0: 10 del matí, gairebé 4 minuts, moment de connectar amb Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubio per saber, per continuar l'Obert per Vacances i saber què en penseu d'això de la tornada a l'escola. Enric, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tenim ja oients preocupats o contents?
1: Doncs mira, tenim una mica de tot.
0: Sí.
1: I el que també tenim són infants que ens han enviat àudios al WhatsApp del programa.
0: Aprofiteu, que encara esteu de vacances. Triomfeu a l'Obert.
1: Doncs sí, va, anem amb ells, que ens ha fet molta il·lusió, realment, tenir aquí els seus, les seves veus, perquè al cap i a la fi, escolta'm, són els principals afectats, no ens enganyem. És el que els hi canviarà la vida, ja que des de principi fins a final de curs passarà a ser segurament personetes noves. Així que, i més en un any en aquestes edats, no? Quan són ben menuts. Així que va, anem amb el primer, ja veuràs.
2: Jo sóc l'Ona de l'escola Les Aigües i vull tornar a l'escola per veure la meva mestra i els meus amics. Però per l'altra part em fa una mica de mandra perquè ja comença el curs i ens fiquen exàmens. Adéu!
1: L'examen de la vida.
0: Que mona. És que, home, no s'ha de fer això. Escola no. De l'Ona, que ja no recordo com es diu, no fiqueu exàmens només començar curs?
1: No, poseu-hi santa tecla. M'ha encantat això,
0: Escolta, no pot ser, però tu imagina't, arribes i et fan un examen. No.
1: Molt malament. Escolta, molt ja malament. Tindrem anys de patiment després per pagar impostos, per declarar hisenda, per... No, ara mateix.
0: Ara disfruta. L'Ona feia veu de molt joveneta,
1: Molt joveneta.
0: Sí.
1: Si no m'equivoco, ara... És que no me'n recordo la que ens ha dit, però crec que està sobre els 10 anyets, una coseta
0: molt
1: així.
0: Molt bé.
1: Sí, sí. I aquí tenim la seva germana petita, la Laia, ja veureu.
0: Ui, quin fart de jugar s'han fet aquest estiu, aquest parell.
1: Sí, sí.
0: A veure.
3: Jo sóc la Laia i vull tornar a l'escola de Les Aigües per veure els meus amics. Adéu.
0: Ella, clar, és més petita, no té exàmens.
1: No té exàmens.
0: És un xollo, això.
1: Això t'anava a dir, sí, absolutament, No té exàmens, té moltes ganes de tornar-hi.
0: Sí. Ja t'arribarà, ja t'arribarà. Quan arribis a l'edat de l'Ona, ja veuràs, ja.
1: Veus, Núria, això és una cosa que tampoc tenim nosaltres quan arribem. No tenim exàmens, que això està bé,
0: Sí?
1: Això està bé.
0: Sí, és veritat. Bueno, mira, jo ens imaginàvem una cosa així, de que sí pels amics, bàsicament els amics. I deia l'Ona per la mestra, també. És un goig, que tu ets mestra i et diuen que els alumnes tenen ganes de veure't. És fantàstic.
1: Això és un goig, i sobretot en aquelles edats, no?, que a vegades passa, no passa a totes les escoles, però que hi ha una professora que va acompanyant els infants a mesura que van creixent, no? S'agafa un vincle espectacular, passa a ser algú de família, de fet, en veuen més hores del professorat o aquesta mestra que la família i els propis pares, no?, al llarg de l'any. Llavors, des d'aquí, doncs, també, mira, felicitar aquestes professores i professors que es fan estimar i fan una feina brutal. I precisament parlant d'ells, t'haig de dir que tots els missatges que hem rebut han estat amb aquesta línia, una miqueta en clau de conflicte, no?, que hem estat vivint aquest últim any, i que sembla que no les tenen totes en que aquest any s'acabi. Així que, mira, la Laura ens diu, ens escriu: esperem aquesta temporada amb incertesa i molt poca o cap confiança amb la classe política.
0: Estan els mestres allò en pla de veure'ls venir, no?
1: Sí.
0: Al final els nens són el seu mal menor, moltes vegades.
1: Sí. Laura, aquesta confiança, ets a dir que no és només dels mestres, hi ha altres classes que també
0: tenen poca
1: confiança.
0: Que
1: sí. Tenim en Mateu de Piera, mira, Catalunya Central, que diu: com a pare espero que enguany s'escoltin les demandes dels professors, ja que no són més que una demanda clara per uns millors drets i educació dels nostres infants. Mira, m'agrada aquest missatge, perquè al cap i a fi, moltes d'aquestes lluites socials, a vegades hi ha gent que els hi pot molestar, perquè afecta el dia a dia, no? Però són claps per tota la societat, no només per ells, al cap i a fi.
0: I els pares jo crec que també se n'adonen, de les dificultats que pateixen els centres educatius a l'hora d'estar amb els nens, no? Doncs això, la sobresaturació a les classes, de les ràdios i la falta de personal i coses d'aquestes, les calors, les calorades, la poca ambientació que hi ha, adequació a les temperatures que hi ha a les aules, bueno, això a casa també es nota després.
1: Sí. Home, et diré que jo conec famílies amb un sol infant que estan ja saturades i sobrepassades. Imagina't un professor a aula en un lloc que han d'estar quiets, no? Doncs déu-n'hi-do. I mira, i acabem aquesta mitja part, no?, aquesta comunicació, per la Glòria de Barruera. Aquí anem amunt, Aquí anem amunt.
0: Diu... No sé on està Barruera.
1: Mira, Barruera estaria una mica abans del túnel del Cadí.
0: Sí.
1: I és una entrada d'Aigües Tortes, podríem dir, al Parc Nacional d'Aigües Tortes,
0: Estanys
1: de Sant Maurici.
0: Sí, que és amunt.
1: Preciós, sí.
0: Sí, xulo? Vale.
1: Oh, una meravella. I diu: no deixo deixa de ser un trasbals per la família, però també esperem la rutina amb ganes.
0: Clar, la rutina, aquí està, sí. Després sí. Ens cansem de la rutina, però de moment la necessitem.
1: Sí, és així, no? Haig de dir que hi ha pares que també hi ha una mica també aquest clam, no?, que es diu amb la boca petita, però de dir, ostres, una mica de temps per nosaltres, eh? Que, evidentment, estimen a mogeria els fills, però també està bé tenir una mica de temps, no? Molta gent sí que també es diu això. Doncs ja ho veus, hem tingut a tot.
0: Molt bé, doncs us seguim preguntant com viviu això de la tornada a l'escola, o fins i tot si teniu algun record de quan la fèieu vosaltres, no?, quan éreu més menuts i tornàveu vosaltres al col·le, si ja en teníeu prou de vacances, si ja teníeu ganes de veure els amics, no ho sé. Jo crec que avui en dia, abans s'enviaven cartes i era més difícil, avui dia la canalla està connectada ja directament amb el mòbil moltes vegades i ja no troba a faltar els amics, no?
1: Aquelles cartes, encara conservo jo.
0: Jo també.
1: Sí. Vols que et digui el telèfon del programa?
0: Igual és més interessant pels oients, no? Sí. Que les nostres cartes. Digues.
1: Mira, et dic el telèfon, ja el tinc apuntat ja cada dia, és el... perquè ens envieu els àudios, volem escoltar els vostres fills, filles, a vosaltres, a tothom, que és el penúltim dia del programa, i és el 696-1646-65.
0: Molt bé. Mira, i un nou darrer punt, perquè no m'he pogut estar de buscar Barruera. Barruera, sí. Que es veu que abans es deia Vallsorcera, i és la Vall dels Ossos. Per tant, hi deu haver ossos.
1: Sí, el Pirineu, de fet.
0: Sí?
1: Sí, jo, de fet, tinc molts amics per aquesta zona.
0: També,
1: per aquells vorals, i es veu que sí, que les xifres superen bastant les xifres oficials d'ossos que hi ha per dalt. Sí, sí.
0: Doncs vinga, m'ho marco també al mapa de llocs per anar ara, que començarà Kansas. Molt bé, Barruera.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, moltes gràcies. Tornem a connectar a les 11.
1: A reveure, fins a les 11.
0: I ens quedem encara amb el tema del dia, parlant d'això de la tornada a l'escola. Mira, més xifres. Aquest 8 de setembre, dimarts, mira, serà dimarts de la setmana que ve, 1.600.000 alumnes i 52, perquè aquests 52 també compten, eh? Per una banda, 1.600.000 alumnes, per l'altra banda, 85.052 docents tornaran a les aules per començar el curs 2026-2027. Després de totes aquestes setmanes de vacances, que alguns se'ls han fet llargues i alguns se'ls han fet curtes. Com es presenta la tornada? Doncs ho saben els companys de Domenys Ràdio, concretament la Laia Batlle.
4: M'ha anat bé l'estiu. I el que més m'ha agradat de l'estiu és estar amb la mama, el Cesc i jo.
5: Anar a l'avió, anar a la platja, jugar amb la Martina.
6: Doncs l'estiu molt tranquil, per casa uns dies, perquè no pots marxar sempre, i després hem agafat un avió i hem fet una miqueta de vacances fora de casa, que també va bé, i així ens desconnectes una mica, perquè a casa sempre tens la feina de casa, no? Però bé, un estiu aprofitat.
7: L'estiu m'ha anat bé, he treballat, he anat de vacances, he gaudit amb els nens. Bé, hem anat a la piscina, hem anat a la platja, hem anat a l'Aragó, hem anat a Comarruga. Hem patit una calor infernal.
8: L'estiu ha anat molt bé. És la temporada que més temps passem en família, així que genial. I hem fet alguna sortieta. I després, doncs, temps per estar a la piscina, anar una miqueta a la platja. I la veritat que molt content.

0: Sí, perquè juguem amb els nens i és superguai. Juguem al pati un munt d'estona.
1: Jo no tinc tantes ganes que comenci l'escola perquè et posaran més deures i aniré a segon, que encara et posen més deures.
2: Jo no tinc massa ganes de començar l'institut, la veritat, ja que aquest any hauré d'estudiar bastant, he fet batxillerat, però també hi ha la part bona que al final, per aconseguir l'objectiu d'arribar a la universitat, s'ha d'estudiar. Per tant, no tinc massa ganes, però també s'ha de fer.
3: Tornar a la rutina, als teus hàbits, i que torni a fer una miqueta de fresca, doncs també s'agraeix, i penso que serà una bona manera de començar a tenir una miqueta ja de calma.
4: Sí, per un cantó sí que tinc ganes que comenci l'escola, per començar amb les rutines i que tot estigui més organitzat, però l'altre, bueno, sap greu, no? Perquè els nens també estan més a su aire i van fent, tot i que ells han fet casal.
5: Per una banda, tinc ganes de que comenci un altre cop la rutina i comenci l'escola, perquè és una qüestió de tenir horaris i fixar més o menys el que es farà i estar tot com una miqueta més controlat. Però per l'altra banda, també l'època de l'estiu és quan més descontrol horari hi ha i per tant no està tot tan marcat i dona moltes més possibilitats.
3: Tenir una miqueta clar el que s'ha de fer durant el dia a dia, no? Quan ja tens la rutina agafada, però és molt fàcil i no cal pensar massa en què toca fer avui, perquè ja ho tens claríssim. A l'estiu tot això es desdibuixa una mica i potser trobes a faltar, pues, això, seure una mica més a taula amb tranquil·litat, menjar una miqueta més saludable, perquè a l'estiu se

0: Doncs sí, aquest proper dimarts 8 de setembre arrenca el curs escolar i famílies, professorat i infants estan preparant la tornada, tot i que alguns trobaran a faltar l'estiu. Des de l'Escola d'Infantil i Primària als Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys, la seva directora, l'Anna Vidal, ens ha explicat que s'oloren les ganes de tothom de tornar a la rutina.
1: Sí, clar, ho percebem, però no només és que ho percebem de les famílies, és que nosaltres també tenim fills i també tenim moltes ganes de tornar a la rutina, de tornar amb uns horaris i evidentment, doncs, les vacances sempre van bé, però sobretot per agafar forces per tornar amb aquesta rutina que, ja et dic, com a mestres i com a mares veiem molt necessària. Als nens els encanta tornar a l'escola i tornar a la rutina i després de tantes vacances, no? Ho esperen, la veritat que ho esperen. No és cap problema. El primer dia és un dia d'alegria, de retrobaments i molt bé, cap problema.
0: Els centres educatius són un petit engranatge que funciona gràcies a la tasca del professorat i per aquest motiu, aquesta primera setmana de curs, es fan moltes reunions per programar els propers mesos, marcar-se objectius i esperar l'arribada dels alumnes.
1: Nosaltres en aquest sentit ho tenim molt fàcil perquè la veritat de tot el claustre, crec que serem 21, no tenim cap incorporació nova, som una gran família ja, ens coneixem tots i això facilita moltíssim les coses, no? És una miqueta començar ja a organitzar una miqueta tot el que és el calendari, les matèries, les aules, bueno, clar, hi ha una sèrie de coses que s'han de parlar i és el que fem només arribar. I després ja cada mestre se'n va a la seva aula i comença a preparar i comença a demanar les necessitats que tingui i ja està. I després, a l'endemà, ja ens reunim amb els coordinadors de cicle, que són els representants de cada cicle, per ja atacar més directament aquelles necessitats i mirar els objectius que ens plantegem i, bueno, i ja està, anar fent.
0: Un curs que, com l'any passat, arriba marcat per les vagues de mestres. El col·lectiu demana més recursos humans perquè cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives especials dins les aules.
1: Aquí hi ha dos temes a parlar. Un és el tema de l'adhesió al manifest del Baix Penedès, que a la nostra escola l'any passat ens hi vam adherir, però sobretot per portar a terme les accions d'aquest curs. I aquest manifest, que estem la majoria d'escoles del Baix Penedès, doncs parla de que no es faran sortides, no es faran colònies, les graduacions seran internes, a més les publicacions al blog seran molt reduïdes, els mestres no farem formacions amb el departament, saps? I llavors aquest és l'adhesió al manifest. I per l'altra banda és la convocatòria de vaga pel dia 8. Clar, es vol continuar fent arribar això, saps? Al departament, a les famílies, a tothom, no? Que per treballar millor i perquè els nens aprenguin millor i sobretot per atendre els nens amb necessitats educatives que requereixen moltíssima atenció, necessitem recursos humans a les escoles. I llavors, doncs clar, jo suposo que els sindicats, pues, perquè se facin ressò de les coses, pues, patapam el dia 8. Ara veurem quin seguiment té.
0: Tot i que deixem un calorós estiu enrere, arriba el que se n'hi diu el petit gener. El mes de setembre marca l'inici d'un nou curs que des del centre de Sant Jaume dels Domenys entomen amb molta energia.
1: Molta il·lusió, molta alegria, com sempre, i amb moltes ganes. No, nosaltres aquí a Sant Jaume la veritat és que estem molt bé, vull dir, ja t'he dit, tenim el claustre de mestres que som una gran família, que tots treballem pels nens amb molta il·lusió i que són sempre la nostra prioritat, tant de famílies com de mestres. Tenim molt clar que el nostre centre d'interès són els nens, uns nens que es fan estimar moltíssim i la veritat que jo sé que hi ha molts mestres que ja tenen moltíssimes ganes de veure'ls i sé que hi ha molts nens que tenen moltes ganes també de tornar aquí a l'escola. Per tant, jo crec que serà, doncs, un bon curs pel clima que respirem i les ganes que hi posem.
2: Que xulo, doncs fins i tot jo tornaria a l'escola de Sant Jaume dels Domenys. Molt xulo el reportatge també que han fet els companys de Ràdio Domenys i en fi, que us el volíem i avui ve a tomb perfectament, era el reportatge que il·lustra el tema del dia, si tenim ganes o no de tornar a l'escola de Domenys Ràdio, la companya Laia Batlle. Moltíssimes gràcies. Seguim endavant i d'una punta del país anem cap a l'altra més o menys, eh? Tampoc és que estiguin tan allunyades. Altafulla. És la connexió diària que establim amb l'Eduard Virgili d'Altafulla. Eduard, bon dia.
3: Bon dia, Núria, com estàs?
2: Bon dia, bé. Escolta, escoltant ara el report de Sant Jaume dels Domenys, jo crec que

0: Que demà, per ser l'últim dia, potser que visitem alguna escola o què?
1: Demà visitarem una escola.
0: Sí?
1: Tens tota la raó.
0: Sí, sí, mola,
1: mola. Com s'estan preparant ja els docents de cara, doncs això, a l'inici de curs, amb aquest interrogant que hi ha, al voltant del dia 8.
0: Sí, sí,
1: de si hi haurà activitat lectiva o no amb motiu d'aquesta vaga.
0: Doncs això toca demà, ja tancarem nosaltres, tancarem l'Obert amb aquesta connexió des d'una escola en directe per saber com enganxen els gomets i tot això, com preparen l'aula. Però avui toca parlar i conèixer l'associació Egueiro. Presenta'ns-la tu mateix, Eduard.
1: Mira, jo hi he arribat ara, sí, tot just fa una mitja horeta. Us saludo des d'un indret que és molt proper a la ciutat de Valls. Soc a la seu d'aquesta entitat que fa més de 4 dècades que treballa en l'àmbit de la rehabilitació, la formació i la reinserció social. I reconec que aquesta entrevista d'avui té una mica de trampa, perquè quan un arriba aquí pot pensar que parlarà d'una entitat social, de tractaments, de rehabilitació i de reinserció, però també hi ha un hort, hi ha tallers, hi ha eines, hi ha formació i sobretot hi ha persones que estan intentant tornar a construir una vida. I és aquí on tenim en Jaume Vilanova, que és el director de l'associació Egueiro. Senyor Vilanova, bon dia i gràcies per rebre'ns.
2: Bon dia i encantat de tenir-vos aquí.
1: Li proposo justament començar per aquí. Quan una persona arriba a Egueiro, que és el primer que necessita, és més important ajudar-la a deixar enrere el problema que l'ha portat fins aquí o començar a construir immediatament una vida nova?
2: Arribar a Egueiro no és senzill, no és senzill perquè s'han de prendre decisions i quan una persona ens demana ajuda és perquè té problemes i si té problemes està en una situació complicada. Per tant, al final, el que intentem quan una persona ens arriba aquí és acollir-la el millor que sabem, amb escalf, amb calma i deixar que els dies ens puguem anar coneixent i puguem anar veient de quina manera els podem ajudar. No?
1: Què troba una persona quan arriba a Vi? Jo he de reconèixer que, Núria, per evitar allò que ens passa, sí, de vegades, que perdem la connexió, ara hem entrat en un despatx on ens hem connectat a la fibra òptica i així ens curem en salut abans no haguem de lamentar res. Però el senyor Vilanova ara m'ha portat a fer un tour per les instal·lacions, per aquest hort, per una zona d'aparcament de vehicles clàssics, he entrat al taller, he vist molts joves també per tot aquest entorn que treballaven, que es formaven. Què es troba aquesta persona que arriba a Egueiro per primera vegada?
2: El que es troba és projecte, és a dir, la idea de que tot es pot solucionar, quasi bé tot es pot solucionar. Potser no de la manera com voldria, però que hi ha garanties, que hi ha possibilitats de fer una vida normal i inserir-se social i laboralment. No? Aquí el que no fem és no fer res. Per tant, el que has vist activitats perquè no estem mai parats. Els que no poden treballar doncs aprofiten d'estar aquí doncs per aprendre coses que els hi puguin ajudar després a trobar feina, a agafar hàbits com la puntualitat, la neteja, recollir les eines, etc. I anar definint també de quina manera o cap a on volen orientar també aquest projecte de reinserció, no?
1: De fet, es parla molt de reinserció, de rehabilitació, paraules que poden sonar una miqueta extractes, però que són molt importants perquè una persona realment pugui tornar-se a relacionar en una societat, en un col·lectiu. Vostès treballen amb equips de diferents àmbits, com poden ser la medicina, la psicologia, l'educació social, el treball social. És molt important que hi hagi aquesta mirada conjunta.
2: Totalment, totalment. Vull dir, no podem escapar d'una realitat, vull dir, els trastorns addictius, que és realment el que tractem, en una major part, no únicament, però en una part important, és una malaltia. I com a tal s'ha de saber tractar, s'ha de saber diagnosticar i s'ha de saber orientar cap a una solució. Vull dir, no és només fer un tractament, és el que deies tu, no? Vull dir, es tracta de fer una inserció laboral, però també lluitar amb el problema de l'habitatge, lluitar amb el problema de ser acceptat de nou a la societat, de trencar estigmes, i per això necessitem també comptar no només amb un equip intern, sinó amb la societat. I això aquí a Valls, on estem molt, molt contents doncs dels anys que portem i de sobretot del suport, no només de l'Ajuntament i de diferents entitats de tot tipus del territori, sinó el més important, que és de la gent, de la ciutadania de Valls.
1: A més, donant servei també a joves que els arriben des de Tarragona i d'altres indrets del nostre territori. M'explicava que els últims anys estan ajudant també a les persones nouvingudes al nostre país I per acabar-nos de posar en context i que l'audiència sàpiga ben bé quin és el servei que ofereix Llegueiro, val a dir que és l'únic centre acreditat pel Departament de Justícia per tal que molts joves puguin, no sé si dir complir condemna o sí. Rehabilitar. Això m'ho explicava ara abans d'entrar en antena, tot just.
2: Bé, s'ha de tenir clar això, no? Que Llegueiro no tracta només un col·lectiu en concret. Dius, evidentment, el nostre ADN, el nostre sentit des de la Fundació és tractar trastorns addictius, però no tots els que estan a Llegueiro tenen problemes addictius, és el que deies. Vull dir, evidentment, hi ha una part d'usuaris que tenen aquesta problemàtica i tenen equips específics que ho tractem, i després també tenim el tema que comentaves de nouvinguts, dels nanos que estan depenent de l'administració, que estan tutelats, que són menors d'edat i que tenim uns pisos anomenats de transició a la vida adulta, en el qual els preparem entre 16 i 18 anys per la majoria d'edat. I després, arrel de treballar amb aquest col·lectiu, vam anar trobant casos de nanos, doncs, que literalment es quedaven al carrer, doncs, per no tenir permís de treball en aquell moment, per manca de documentació, perquè no eren menors, per tant no quedaven acollits dins del sistema de protecció, però tampoc estaven delinquint i tampoc estaven consumint cap menes de res, vull dir, no estaven fent res dolent, simplement havien arribat aquí buscant oportunitats d'una vida millor i de cop i volta es trobaven al carrer. La nostra prioritat en aquests casos que anaven coneixent i que anaven arribant era precisament això, que no estiguin al carrer. No? Aleshores, de la xarxa de pisos que disposem els vam anar redistribuint. Mentre podíem anar arreglant la documentació, les hem anat arreglant, i mentre no tenien documentació venen aquí i fan aquest procés de formació que comentàvem, ja sigui bé a l'Hort o a l'Obra o al taller de restauració de vehicles clàssics que disposem, fins que tenen l'oportunitat de començar a treballar. Introduir-los en el mercat laboral, ajudar-los a trobar habitatge, és a dir, tot un procés que és llarg, que és farragós, que és difícil, però que al final dona els seus fruits, no?
1: Núria, a mi hi ha una cosa que m'ha cridat especialment l'atenció, que és que aquí a Llegueiro restauren cotxes clàssics. Senyor Vilanova, com pot ajudar una persona a reconstruir-se mentre està reconstruint precisament un cotxe?
2: Bé, va ser una qüestió personal, que jo era aficionat, i a partir d'aquí vaig conèixer una persona que ens va ajudar, que es va quedar a treballar amb nosaltres, i jo hi veia moltes possibilitats per ajudar el col·lectiu, no? Doncs perquè al voltant d'aquest món dels vehicles clàssics hi ha tot un... associacions que fan trobades, que surten, és a dir, era una eina per socialitzar, era una eina perquè els joves coneguessin gent nova i s'aficionessin, no? I tinguessin aficions sanes i de més. A partir d'aquí vam anar creixent de mica en mica, has pogut veure els cotxes que disposem, i sobretot l'analogia, com deies, no? Que són cotxes que quan arriben aquí no serveixen per res, no funcionen, no tenen papers, també dic com molts nanos que aquí, i que quan acabem la feina en constància, en dedicació, en il·lusió i amb treball d'equip, acaben funcionant una altra vegada, no? És la vida, això, no? Vull dir, tornen a viure, igual que arriben aquí sense papers, arriben malament de salut, arriben amb problemes legals, fent tot aquell taller de restauració de la persona també, i pot tornar a funcionar. No s'ha de perdre mai l'esperança, i aquest és el missatge, no? Hi ha solució, costa, evidentment, però hi ha mitjans. La societat d'avui dona oportunitats, i això és molt important i molt positiu, i diu molt de la societat que tenim, no?
1: És una molt bona metàfora, aquesta.
2: Sí, sí, però és una realitat.
1: Mm-hmm. Núria, escolta, tu que ets de Tarragona, sí. Tu saps que aquí es restauren molts cotxes Ciata? Ciata era una factoria a Tarragona que el que es dedicava era a modificar 600, i em penso que ara hi ha pendent, senyor Vilanova, la restauració d'una Ciata Tarraco.
2: Sí, jo no sóc un expert. L'expert també es diu Jaume, però és Jaume Cabot, que és el professor que ens porta tot el tema amb els nois. I sí, és un exemplar, per dir-ho d'una manera una mica únic, que és una Ciata Tarraco, a matrícula de Tarragona, també, vull dir, a més, i que esperem tornar-lo a veure funcionant i recorrent carreteres d'aquí de Tarragona. No? És un procés que és difícil, que està molt embrionari encara, però que ja estem treballant, ja ho has vist. No?
1: Llegueiro fa una feina que sovint queda una mica amagada. quin gran problema que tindríem si entitats com aquestes no existissin.
2: El tercer sector a Catalunya fa una gran tasca. No sé, Gairo és una engruna, el que passa que són moltes entitats, amb molts col·lectius, i sempre penso que he defensat, i perquè he vist de fa molts anys, que totes les entitats tenim el nostre ADN que fem més del que se'ns demana. Estem molt amatents del que passa a la societat i tenim capacitat de reacció ràpida. Les administracions acaben reaccionant, però de vegades són les entitats les que comencem la feina, les que comencem a fer coses, no? Seria millor o pitjor, jo penso que seria si hem de desaparèixer perquè no hi ha problemàtica, encantats de la vida, no? Però si desapareixin les entitats seria un empobriment en general de la societat des del problema, des d'un punt de vista humà, però també des de les problemàtiques que generarien, que serien immenses.
1: Tinc la sensació, però, que ens costa assumir que no tothom té les mateixes oportunitats ni parteix des del mateix lloc, i per tant, doncs, les circumstàncies personals, familiars o socials també condicionen que una persona acabi necessitant ajuda.
2: Evidentment. Però això ens pot passar a tots. Vull dir, quan tractàvem problemes de drogodependències fa 35 anys, el perfil que venia d'usuari no té res a veure amb el perfil que ens venia després als anys 2000-2010, no? Vull dir, al principi tothom relacionava la drogodependència amb persones marginals, amb persones sense suport familiar, sense suport social, i després aquí hem tingut persones tot el contrari, amb molt de suport, formades, amb feines molt estables i molt bones, que van anar evolucionant cap a una problemàtica. És a dir, la gent ha anat entenent que això ens pot passar a tots en determinades circumstàncies, no? I això de dir jo això no ho viuré o a casa meva això no passarà és molt, molt agosarat dir-ho, no? Llavors, penso que l'única manera que tenim és de ser conscients que això està, que això passa i que és feina de tots ajudar a tenir una societat més justa, més equitativa i més sana.
1: Senyor Vilanova, haurem de deixar en tot cas un apunt abans d'acabar, Núria. Sí. Gairo va rebre el 2015 la Creu de Sant Jordi, tot just ara fa unes setmanes la medalla al mèrit al treball, i encara no fa ni un any, amb motiu del 40è aniversari d'aquesta entitat, es van crear uns premis anuals per reconèixer persones i col·lectius vinculats a l'acció social, començant pel seu els mateixos voluntaris. És molt important que algú estigui disposat a donar un cop de mà. Així que avui ens traiem el barret davant de la feinada que fan a Gairo, senyor Vilanova.
2: Bé, em fa una mica vergonya de sentir això, però gràcies. Ho fem des de la vocació social que tenim. No busquem els reconeixements, com deia abans, el que passa que quan arriben benvinguts, però no ens treu ni res del que hem de continuar fent ni ens acomodem. Al contrari, és una exigència de més feina encara.
1: Jaume Vilanova, un plaer.
2: Igualment, i gràcies per haver vingut.
1: Ja ho veus, sí. Núria, aquesta idea que comentàvem abans, que és molt bonica, això de restaurar cotxes antics, o sigui, agafar una cosa que sembla que ja ha complert la seva vida útil, treballar-hi, tenir-hi paciència, substituir el que calgui, i aconseguir que torni a funcionar. Amb les persones les coses són una miqueta més complexes que amb un cotxe, però la filosofia de fons és bastant la mateixa.
0: Tot un aprenentatge de vida. Mira, a mi m'ha agradat el nom, Gairo, dic això té arrel gallega, i resulta que no, que és grec clàssic.
2: No.
0: Significa jo em desperto, és que m'ha sonat molt gallec tot plegat. Significa en grec clàssic jo em desperto i m'encanta la paraula. I veig que els orígens estan al 84 a La Rioja, però ja des del 88, sí, no, sí, que esteu establerts a Catalunya. Vull dir que té
2: correcte
0: aquesta trajectòria que deia. Jo em desperto.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Ai, moltes gràcies, Eduard Virgili, també, per aquesta estoneta tan positiva que ens has ofert avui dijous. Moltes gràcies, Eduard.
1: Que vagi bé, gràcies a vosaltres, a reveure, fins demà.
0: Fins demà. Aquestes entrevistes sempre són edificants, perquè veus que hi ha gent això treballant perquè tot funcioni amb aquesta mirada neta i positiva cap endavant. És la connexió diària que establim cada dia amb l'Eduard Virgili, però ara és moment de fer parada i marxar cap a Rubí, i descobrirem una fase oculta de la nostra companya Mariona Jerez. Ara us ho explico. Una sintonia, a veure si tenim una sintonia ben xula així. O pugem aquesta mateix. Sí, perfecte. Connectem amb la Mariona. Vinga, va. Mariona Jerez, Ràdio Rubí. Bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. La Maria no és una caixa de sorpreses, tant ens parla sobre la Xina com avui ens parlarà sobre el, no sé si en dieu pole dance o pole dance. És allò
3: pole
0: de
3: barra, dance, sí, pole sí,
0: dance,
3: sí.
0: El ball amb una barra. Imagineu-vos una barra d'aquella com la que fan servir els bombers a les pel·lícules quan hi ha emergències. Doncs això, però ballant aprofitant la barra. Això és molt de stripper, no, Mariona, o no?
3: Sí i no, és veritat. És veritat que l'origen ve una mica pues, d'això, de l'estriptease i dels bars, però també ha agafat molts elements que venen d'altres disciplines, com, per exemple, les disciplines de circ, l'aro aeri, o també el pal xinès, que és un pal, però que està enroscat amb tela.
0: Sí.
3: I bueno, que s'ha anat fusionant i s'ha tornat una disciplina esportiva, artística i acrobàtica completa.
0: Clar, hi ha aquesta vessant, no?, també esportiva, i realment no sé si s'ha d'estar en bona forma física per fer-ho. Com vas arribar tu al pole dance, Mariona? Quina és la teva relació, si ens ho vols explicar, o com ho has descobert? No sé si hi ha tradició a Rubí.
3: Bueno, a Rubí tenim una, bueno, tenim una escola que ha guanyat bastantes competicions. Bueno, tenim la Copa Catalana aquí a Catalunya i hem aconseguit algunes medalles. Jo, per la meva part, vaig començar als 18 anys, o sigui, ja fa temps.
0: Sí, sí.
3: I en aquell moment encara no hi havia ni escola a Rubí. Jo vaig començar a Barcelona i després vaig venir a Rubí. I la veritat és que no fa falta estar en bona forma. Tothom comença de zero i comencen en totes les edats. Hi ha dones de 50 anys, hi ha homes amb 30 anys que comencen. O sigui, està obert a tothom i tothom comença de zero. Mm-hmm. Però sí que a la llarga et fiques en forma.
0: Doncs mira, i ara escoltarem el reportatge d'entrevista que ens has preparat, però simplement ja per tractar-ho a nivell personal, ja que et tenim en directe, què et proporciona, Mariona, una activitat com el pole dance enfront d'altres esports que podries fer? Quina sensació tens?
3: Doncs primer de tot és la comunitat, és una comunitat molt, molt sana, perquè a més és un esport que comença amb dones i després s'extén, no, a altres col·lectius, i llavors és un espai molt segur i on la gent s'anima entre ella, la competitivitat no és alta, és lluitar contra tu mateix per millorar-te i sempre amb l'ajut de les teves companyes i els teus companys. I crec que és el més important, la comunitat que hi ha al pole dance, la veritat.
0: Ai, doncs mira, contentíssims de tenir-te perquè ens apropis cap a aquesta activitat esportiva, artística. Bueno, ens fa molta il·lusió. Escoltem el reportatge que has preparat.
3: Endavant.
0: Som-hi, doncs.
4: Karen Gutiérrez i Filippi Camargo són dos artistes i atletes de pole dance basats a Barcelona, però amb fama internacional. Porten molts anys enfilant-se a barres de metall i fent acrobàcies i coreografies líriques i artístiques, a la vegada que també ensenyen en diverses escoles i estudis de dansa de tota la província. Ara, però, deixen uns dies les aules i pugen a l'escenari com ja han fet tants cops. Però en aquesta ocasió és diferent. No és una competició, és el seu propi espectacle. Pròlogo, que es farà el 6 de setembre al Teatre Poliorama de Barcelona. Escoltem a la Karen Gutiérrez.
5: Y bueno, este nuevo formato de show es, ya que en el mundo del pole estamos acostumbrados a las competiciones en formatos más largos, muchas horas de jornada, muchas personas participando, queríamos hacer un show más compacto que durara una hora y media, como mucho, con artistas seleccionados para que el espectador pueda disfrutar del show y no cansarse mucho la vista y también para poder valorar el arte del pole dance como se lo merece. O sea, no me atrevería a decir que es primera vez que se hace en el mundo, porque no estoy muy segura, pero sí en España, definitivamente.
4: Però anem a retrocedir una mica. Què és el pole art i què és el pole dance? El pole dance va començar com una pràctica dels clubs de striptease a meitats del segle XX, que consistia en ballar al voltant d'una barra de metall. Però ja en els anys 90 es va començar a separar i a obrir-se a nous aparadors. Va ser durant l'última dècada del segle passat quan a Las Vegas es va obrir la primera escola que ensenyava la pràctica del pole dance com una disciplina esportiva, el que ara es coneix com a pole sport. Avui en dia existeixen diverses versions de la disciplina, com el pole art, el pole hills o pole exòtic o el pole sport, i tots els estils conviuen permetent atletes i artistes expressar-se de la forma que prefereixin. Escoltem a la Gina Joya, propietària, professora i competidora de l'estudi Vive Pole de Rubí.
6: El pole art és una de les variantes que tiene el pole dance. Si bien es cierto que existe el pole sport, que es hacer figuras en la barra, trucos, también hay otras modalidades que no precisamente requiere de hacer esas figuras, sino que son más bailadas o más de soltarte. El pole art va por ahí. Respecto al pole art, creo que es la parte de este deporte que nos permite el crear, proponer, expresarnos a través del movimiento utilizando la barra. Y creo que la finalidad del pole art es que podamos llegar a despertar alguna sensación en el público o alguna emoción.
4: Com hem escoltat, el pole art és al centre de l'espectacle Pròlogo de Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, i és aquesta disciplina que busca expressar una idea, una història o un sentiment i posar aquest propòsit per sobre de tota la resta. Karen Gutiérrez ho explicava així.
7: El pole art és una rama del mundo del pole dance en el que se basa en enfocar en crear desde la emoción o desde el movimiento o desde contar alguna historia y no desde temas de fuerza o flexibilidad, o sea, como que las personas que crean, ya sea una secuencia en la barra o una coreografía, es basándose desde ahí, desde ese sentimiento que quieren demostrar o también tomando mucho en cuenta cómo quieren que el espectador se sienta mientras lo ven.
4: En l'entorn del pole dance a Espanya, fins ara només es disposava d'una forma d'exposar l'art dels ballarins i els atletes. Eren les competicions. Normalment, aquestes competicions demanen una quota als participants per poder entrar a competir. I tot i que l'ambient és sempre positiu entre els pole dancers, i és una experiència que tots gaudeixen, Karen Gutiérrez, que és bicampiona d'Espanya de pole dance i també guanyadora de diversos tornejos internacionals, va voler trobar una forma de que els artistes poguessin expressar-se sense pensar en jutges, puntuacions o altres restriccions de les competicions. Per aquesta raó, juntament amb l'artista de pole dance Filippi Camargo, van crear l'espectacle de pole dance Pròlogo. Per a ells era molt important crear un bon precedent d'un show on no només es prioritzés que els artistes tinguessin llibertat creativa, sinó també que poguessin tenir una remuneració econòmica digna en lloc de pagar per poder participar.
7: Nosotros nos surgió la idea desde la necesidad de tener un espacio en el que podamos mostrar nuestro arte sin tener que participar en una competición. Entonces de ahí nos hizo el clic y dijimos, ¡ah!, deberíamos de crear un show que podamos invitar a todos y le paguemos a todos. O sea, que no sea en ese formato, sino en un formato en el que todas las personas que van a participar ganen su remuneración económica, porque también al final una pieza de pole dance es mucho trabajo detrás, o sea, es mucho tiempo, mucho dinero, o sea, es una inversión en sí muy grande. Y en el mundo de la compe, probablemente, dependiendo de muchos factores, puede que no recibas ningún tipo de recompensa más allá de, claro, de tener tu video, tus fotos. En cambio, nosotros queríamos que realmente saliera, o sea, que estas personas salieran recompensadas por ese trabajo tan fuerte, y también intentar cambiar un poco el mundo del pole y que este formato se haga más. O sea, nosotros no quisiéramos ser el único showcase que existe, que le paga a todos los artistas. Quisiéramos que en un futuro existan más showcases así.
4: Igual que espera Karen Gutiérrez, també altres professionals del pole dance, com Anna Abogates, de l'Escola del Revés a Terrassa, valoren positivament la iniciativa i volen que sigui un precedent.
8: Que el pole dance, a banda dels seus orígens, ara mateix És una forma d'expressió, una forma de vida per molta gent que ho practica. I el fet de que facin aquest espectacle a Barcelona reunint els millors talents que tenim, penso que farà conèixer-ho molt més i penso que donarà força a aquest esport aquí a casa nostra. I també penso que és molt important fer aquest tipus d'events. Penso que és molt important que estiguem tots molt units, tant escoles com artistes, perquè això segueixi creixent i agafi un altre, agafi més força aquesta disciplina davant del públic no expert.
4: L'espectacle Pol Art Showcase Prólogo tindrà lloc aquest diumenge 6 de setembre al Teatre Poliorama a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda a través de la web polartshowcase.com i oscil·len entre els 15 i els 70 euros depenent del seient. Seran 12 artistes seleccionats per Karen Gutiérrez i Filipe Camargo, que també participaran en el showcase, i serà un espectacle únic a Espanya i a Catalunya. La comunitat de pole dance espera que sigui el primer de molts.
0: Queda apuntat, doncs, a la nostra agenda. Avui hem conegut una miqueta més què és el pole dance de la mà de la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez, que n'és tota una experta. Molt, molt xulo, molt interessant i, sens dubte, una pràctica que donarà, des de la vessant esportiva i artística, donarà molt de què parlar segurament en els propers anys. Nosaltres seguim endavant, ara sí, tancant programa gairebé, perquè falta fer una ullada a com estan els peluts de la casa, els gossets. Des de Ràdio Calella ens porten un nou lliurament d'aquesta micropíndola informativa de consells per als gossos que anomenem Dog Tips, avui parlant sobre si a l'hivern els hem de tapar o no i també com tenir cura de la seva higiene.
9: Creieu que en els gossos se'ls hauria de rentar la boca? Les dents, la llengua... Moltes vegades quan passegen oloren, ensumen i moltes vegades es poden arribar inclús a ingerir moltes coses. És important per ells mantenir les genives i les dents en bon estat? I també amb les ungles. És important mantenir-les llimades i retallades? Què en penseu?
10: Dog Tips.
11: Un espai amb consells pels nostres peluts.
12: Quan fan clic-clic, normalment és que ja s'han de tallar. Quan comencen a torçar els dits, és que s'han de tallar.
13: Mar Sánchez, esteticista canina.
12: Les ungles... Aquí tenim un problema i és que cada gos té el que és la veneta de dintre de l'ungla amb una mida diferent, vale? Ni en que la tenen més llarga ni en que la tenen més curta. Això depèn de cada quant se li tallen les ungles. Si des de ben petit comencem a tallar les ungles, aquesta veneta tira una mica més enrere i llavors doncs, podem tallar més curtetes. El millor és que el gos pugui córrer. Els gossos que surten molt al carrer, que corren i tal, sovint no cal tallar ungles, perquè les tenen ben anul·lades del terra. Llavors està pendent dels espolons, que són aquestes ungles que estan penjant a banda i banda de les potes, que no toquen el terra i llavors doncs, no es poden esmolar. Es podria fer a casa si el gos es deixa de tallar les ungles, bé, però amb molta cura de no tallar i fer-li sang. Llavors doncs, heu d'anar amb una miqueta més de cura a l'hora de tallar, si voleu fer les puntetes, o bé comprar-vos una lima i limar les puntetes de les ungles.
14: Cada cop hi ha més problemes de... Bueno, i la gent està molt més conscienciada amb el tema de les dents.
15: Nacho Mediavilla, veterinari.
14: Sí, venen problemes dentals molt bèstics que poden generar problemes interns, problemes de dolor a la boca... Llavors, jo recomano una higiene dental, sí, diària. Clar, depèn del gos. Hi ha gossos que tenen molta més tendència a formar sarro que d'altres. Però clar, jo estic traient peces dentals perquè és que es podreixen les boques literalment. I en gats també hi ha molts problemes de gingivostomatitis que fan molta inflamació de la geniva i també el problema és que els gats, tant gossos com gats, és difícil rentar-los les dents, pels gats encara més. Obrir una boca d'un gat no ho suporta gaire, hi ha gossos que tampoc ho suporten, però alguns sí.
9: Existeixen diverses opinions referents al que s'hauria de fer o no fer a l'hora de vestir els animals. Hi ha qui diu que és bona idea i que podria ser sense cap problema perquè estem protegint l'animal del fenomen del vent que pugui sorgir. Vents, pluges, freds, neu... I n'hi ha que diuen que els animals al cap i a la fi estan dissenyats per això, no? Per poder suportar totes aquestes temperatures. Què en penseu vosaltres?
16: Sí.
10: Els gossos no suen com nosaltres, eh?
15: Quico Baltrons, instructor caní.
10: Tenen regular la temperatura. Els gossos el que necessiten és no tantes tonteries.
14: A veure, hi ha gossos que realment són fredolics. Jo hi ha gossos en els quals sí que recomano l'abric. Sobretot els gossos de pèl curt, tipus chihuahua, pincher. Aquests gossos són molt fredolics i tremolen molt fàcilment i agafen fred molt fàcilment.
10: Jo aquí tinc gossos de raça petita i a l'hivern, en ple hivern, tenen casetes xules de fusta i ells estan dormint a fora, no necessiten, perquè ells regulen la temperatura. Així que a la caseta quan plou, quan ells volen, eh? Evidentment, si tu l'acostumes a estar amb estufa i sota cobert cada dia, doncs voldran això, però els gossos estan preparats realment per viure a l'exterior.
14: Cada individu és un món. Llavors, els que realment vegis que tremolen, que passen fred, doncs, bueno, sí. I després, si volen per moda, doncs no passa res. Estan molt monos, molts, eh? Sí.
10: I, bueno, i avui en dia veig hasta gossos en carritos. Una cosa és que el gos estigui invàlid, però ja de norma he vist molta gent amb gossos normals, com si fossin bebès, amb un carrito. És absurd, és ridiculitzar els animals. Ni ficar-li vestits, jo almenys, eh? No sé, és que els gossos cada vegada estan perdent la seva essència.
16: Dog Tips.
11: Un espai amb consells pels nostres peluts.
0: Gràcies als companys de Ràdio Calella per oferir-nos aquest Dog Tips cada setmana. Déu-n'hi-do, també hem pres bona nota, eh? Entre com cuidar els gossos i com cuidar les plantes. Doncs això, hem tingut molts consells de cures durant aquest estiu. Seguim endavant. Qui no ha faltat ni un sol dia durant l'estiu tampoc és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
17: Molt bé.
0: Sí? Preparada per l'agenda?
17: Sí.
0: Vinga, comencem amb un concert de Pepet i Marieta. A la placeta de les Yanyes, Yanyes, Yanyes. Entra forts, entra forts.
17: Fortíssim, fortíssim.
0: A Tortosa, això, eh? Aquest territori conegut.
17: És conegudíssim. Doncs a Pepet i Marieta actuen a les festes majors de la Verge de la Cinta dintre de la seva última gira, ja que ja pleguen. I, bueno, és una banda que fusiona la rumba, el rock, l'esca i els ritmes mediterranis. I l'actuació és avui a les 11 de la nit al Parc Teodoro González. I el regidor de festes ens explica, doncs, una miqueta aquest concert.
18: Enguany fan l'última gira perquè aquest grup s'ha dissolt i pensem que era molt important que també actués a Tortosa, tenint en compte que aquí va ser on va guanyar als seus inicis un dels primers premis de les primeres edicions de l'Ebre Músic.
17: Doncs això ens deia en Jordi Jordan, que és el regidor de festes, de la importància de que Pepet i Marieta toquin a les festes de Tortosa.
0: Josep Bordes, que està al darrere d'aquest projecte musical, que ara ja fa molts anys que funciona, no? I és dels més celebrats aquí a Terres de l'Ebre. Molt bé, Pepet i Marieta, és veritat, fan la seva gira de separació ja. I vinga, ara marxem cap a l'Alt Empordà, cap a Sant Pere de Rodes.
17: Doncs sí, aquest conjunt monumental és la seu del cicle Espais Sagrats, que proposa recorreguts per patrimoni barrejat amb concerts i visites guiades. I la proposta que us expliquem és que demà, a 2:47 de la tarda, hi haurà el Homines Ambulantes a càrrec de l'Antoni Madoño Ranchal, que farà un recorregut per l'església i totes les seves parts, el claustre, la cripta, capelles, però al mateix temps sentint cants propis del monestir i de la liturgia de Sant Miquel, que és el sant que està dedicat a tot el conjunt.
0: Molt bé, una proposta ben especial també, la que ens du cap a Sant Pere de Rodes. I ara tanquem a Girona, capital.
19: Comèdia,
20: Hamlet. És una comèdia convencional, sí, que pots venir a veure.
19: Ell i jo.
20: Tota la família, dos ell personatges que comparteixen una habitació d'hospital.
17: Doncs bé, aquest que sentíem són en Peyu i l'Albert Pla, si no els heu reconegut, que en el Teatre Municipal de Girona doncs presenten Hamlet amb B alta, entremig de les lletres, que és un espectacle que precisament és una paròdia en què, com explicàvem, doncs, són dos desconeguts que es tormenten mútuament a una habitació d'hospital i doncs, és una relació de venjança, humor negre i una miqueta, doncs,
2: molt bé.
17: Això, per passar-nos-ho bé. I això també és demà, a 8:45, en el Teatre Municipal de Girona.
0: Genial, doncs també prenem bona nota. Moltíssimes gràcies, Lídia. Demà és divendres, últim dia, i farem una agenda especial o què?
17: Ploraré.
0: Ai, plorarem juntes. Molt bé. Gràcies, Lídia. Fins demà. Una abraçada.
17: Fins demà. Una abraçada.
0: I tanquem ara ja sí, a falta de 2 minutets per arribar a les 11 del matí. No, doncs no, 5:30. Vinga, va, ni per tu ni per mi, 5:30. Per arribar a les 11 del matí, el que fem és connectar la darrera connexió de la jornada amb l'Enric Rubio de Cardedeu. Enric, hola de nou.
21: Hola de nou, i per últim cop avui.
0: Ai, així ràpidament, tenim alguna impressió més sobre això de la tornada a l'escola o què?
21: Doncs mira, sí, tenim una impressió, i no és un àudio, és un comentari, i ens ho escriu la Bruna, que pel que entenc és mare, la Bruna del Port de la Selva, i ens diu el següent, diu, l'estiu és una mostra clara que l'educació no és només una cosa de l'escola, és un bon moment per forjar vincles i treballar valors entre pares i fills, així que com a família sempre ens costa un xic deixar enrere aquests mesos.
0: I tant que sí, tant que sí. Hi ha qui ho veu amb alleujament, no? En plan de, uf, ja està, ja no ens hem de fer càrrec dels nens, però hi ha qui realment ho ha gaudit, poder gaudir de les criatures, de la canalla.
21: I tant.
0: I ara sap greu deixar-lo, doncs, en altres mans. També t'ho dic que la cosa canvia a mesura que els nens es fan grans, eh?
21: Sí,
0: Que guanyen autonomia, ja estàs més acostumat a deixar-los que campin sols.
21: Home, i tant. Entenc que al principi, home, un fill com a, deixa'm dir-ho així, com a projecte, no?, de vida, o d'alguna manera com a parelles, o també per famílies unifamiliars, doncs, clar, vulguis o no, requereix molt a l'inici, després doncs, ja volen del niu, no?, i et dona més autonomia.
0: Doncs sí. En fi, autonomia que ara perdran els mestres, em sentim bo per vosaltres, però en fi, intenteu gaudir-ho tant com pugueu.
21: I tant que sí.
0: Molt bé. Tema per demà, Enric.
21: Tema per demà, depressió post-vacances.
0: En sèrio, que ja deia la Lídia, diu, acabarem plorant, sí?
21: Sí. Jo posaria depressió post-obert per vacances, gairebé. Sí.
0: Vinga, fem-ho així. Doncs ja veuràs. Avui, que demà és l'últim dia. Enric, ja ens posarem tristos demà. Avui a disfrutar de moment. Gràcies.
21: Salut, fins demà.
0: Ressegueix el teu perfil. Ara sí, 3 minuts i mig i seran les 11. Ara sí que us diem adeu, que acabeu de passar bon dijous i ens retrobem demà a les 9 en la darrera edició de l'Obert per Vacances. Estarem nerviosos, estarem sensiblons, així que espero que esteu fent-nos costat també amb nosaltres a l'altre costat de l'antena.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2, 3,
2: ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Per posar en funcionament la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, és a dir, per començar avui, Jazz It, farem un viatge instantani de 9.685 quilòmetres des de Catalunya i Andorra fins a Los Angeles, a Califòrnia. L'any 1959, el saxofonista Al Art Pepper destacava en l'escena jazzística i la tendència coneguda com a West Coast competia en popularitat amb el hard bop típic de l'altra banda de país, de la costa est. Pepper destacava tant que la seva discogràfica Contemporary Records li va organitzar una sessió de gravació amb una petita orquestra d'11 membres per interpretar composicions recents en aquell moment i, per tant, modernes, amb arranjaments de Marty Page. El resultat va ser un disc imprescindible, titulat simplement Art Pepper Plus 11. Art Pepper més 11.

Hem començat Jazz It amb Art Pepper i Opus de Funk, una composició del pianista Horace Silver. Aquells anys, finals dels 50 i primers 60, estem parlant, òbviament, del segle XX, eren de molta activitat per Art Pepper. El saxofonista Charlie Parker havia mort l'any 1955 després de revolucionar el món del jazz i, en certa manera, es buscava una figura que ocupés el seu lloc o que es pogués considerar una mena d'hereu, de continuador de l'obra de Parker. Entre els joves saxofonistes alts, Art Pepper brillava amb llum pròpia i la seva discogràfica li posava totes les facilitats a l'hora de gravar. Per exemple, contractar com a acompanyants a la secció rítmica de Miles Davis, és a dir, Wynton Kelly en el piano, Paul Chambers en el baix i Jimmy Cobb a la bateria. Una secció que al febrer de 1960, quan van gravar la cançó que escoltarem tot seguit, eren, sens dubte, la rítmica més famosa del món, després de la seva participació uns mesos abans en la gravació de l'obra mestra de Miles Davis, Kind of Blue. Per tant, aquí teniu a Art Pepper i la secció rítmica Dream Team amb Why Are We Afraid, que és una balada.

Are We Afraid, el quartet d'Art Pepper, l'any 1960. En el terreny personal, en aquell moment Pepper ja feia anys que era addicte a l'heroïna. Els estralls que va causar aquesta droga maleïda entre els músics de jazz als anys 40 i 50 del segle XX són enormes. Com a exemple, us direm que als anys 1953 i 1954, Art Pepper ja havia complert una sentència de presó. Aquest mateix any 1960 va ser jutjat i condemnat novament, sentència que es va començar a complir l'any 1961. No va sortir de la presó fins a començaments de 1964 i aquell mateix any, 64, va tornar a entrar per una nova condemna d'un any aproximadament. Posteriorment, un procés llarg i complicat de rehabilitació li va permetre tornar a l'activitat musical en aparent plena forma l'any 1970. Avui direm adéu a Art Pepper amb una composició pròpia titulada Les Cueves de Mario, gravada amb Jack Sheldon a la trompeta i James Bond en el contrabaix. Sí, James Bond, però òbviament no es tracta del personatge de ficció, sinó d'un músic que es deia realment així, James Bond. Sovint el trobareu com a Jimmy Bond.

0: Hello, my name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, a la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i no ens movem de la Califòrnia dels anys 50 i 60. Aquesta tendència que hem anomenat el Jazz West Coast es pot dir que tenia majoria de músics blancs, contràriament al que passava amb el hard bop de la costa est. Un dels músics negres més destacats de la West Coast va ser Curtis Counts, un contrabaixista que, després d'haver treballat com a acompanyant de figures com Lester Young, Shelly Manne, Teddy Charles o Clifford Brown, l'any 1956 va formar i liderar un quintet que es va fer molt popular. El seu disc més recordat es titula You Get More Bounce with Curtis Counts, i el van gravar el mateix any 56 amb el trompetista Jack Sheldon de convidat. Jack Sheldon, per cert, l'acabem de sentir al costat d'Art Pepper. Aquí teniu Too Close for Comfort.

Curtis Cones i el seu quintet ens han portat Too Close for Comfort. Curtis Cones va morir prematurament d'un atac de cor l'any 1963, quan tenia 37 anys, de manera que la seva discografia és inevitablement curta. Si us agrada el format físic, heu de saber que entre els anys 90 i la primera dècada dels 2000, aquesta discografia es va reeditar tota en format CD, remasteritzada i en unes edicions molt cuidades i amb molta informació. Aquella informació que no sempre, com a mínim actualment, no sempre es pot trobar a internet en els canals habituals. També podem pensar que, sens dubte, la intel·ligència artificial tot això ens ho solucionarà. Una de les darreres gravacions de Curtis Cones la va fer l'any 1958 i el disc resultant el van titular Exploring the Future, Explorant el futur. Hem seleccionat la cançó Into the Orbit, que es podria traduir com En òrbita, perquè creiem que es poden explorar moltes coses estant en òrbita.

0: This is bassist Kaisa Mäensivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Continuem a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, un programa on pràcticament mai es parla de futbol, perquè per això ja hi ha altres espais. Fidels als nostres principis, i tot i que, com ja deveu saber, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga, nosaltres no en farem ni cas. El que passa és que la propera cançó la signa Joan Laporta. Alerta, per ser justos, hauríem de dir John Laporta, que va ser un clarinetista i saxofonista al nord-americà, avantguardista, molt influït per la figura i les idees del pianista Lenny Tristano i per la música clàssica contemporània. John Laporta va ser membre de l'orquestra de Woody Herman i posteriorment va crear una aliança amb el contrabaixista Charles Mingus i el saxofonista Teo Macero en un projecte que incorporava elements de clàssica en composicions de jazz. A finals dels 50 es va retirar del jazz en actiu per continuar una carrera molt sòlida com a docent a la Manhattan School of Music de Nova York i a l'escola Berklee de Boston. John Laporta va néixer l'any 1920 i va morir el 12 de maig de 2004. Aquí els teniu, Mingus, Teo Macero i John Laporta, que ens porten Four Hands, quatre mans. Això va passar l'any 1954.

John Laporta i Charles Mingus, Four Hands. Aquestes propostes de jazz amb influències evidents de la música clàssica contemporània segueixen vigents i en podem trobar mostres actuals, especialment en músics europeus de països del centre i el nord del continent. Ara us proposem una gravació de 2022 que es troba clarament en aquest àmbit. És una música introspectiva, lenta, expressionista, i de vegades fins i tot pot semblar una mica freda, però a l'altre costat diem que té un lirisme i una profunditat que la fan realment atractiva. Aquí teniu Land of Gold, la terra de l'or. És el quartet de la saxofonista alemanya Birgitta Flick. Sí, sí, Flick. Un cognom que em sona d'alguna cosa i ara no recordo de què.

0: this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Efectivament, això és Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam avançar que el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol a Vilafranca del Penedès hi ha el Festival Bijaz. Aquesta edició 2026 es presenta amb molta presència femenina i propostes molt potents, com la de divendres dia 3 a 11:15 del vespre i a l'escenari principal de la plaça Jaume I. Allà hi tindrem el grup Incógnito, uns supervivents dels anys 90 i del moviment que es va conèixer com a acid jazz. És a dir, jazz ballable, fusionat amb soul i amb funky.

Incognito, Still a Friend of Mine, del seu disc Positivity, de l'any 1994. I si voleu una mostra de les tendències de jazz més actuals que es fan a Nova York, el diumenge 5 tenim a la saxofonista Lakecia Benjamin a les 8 del vespre i després a Esperanza Spalding a les 10 en el mateix escenari, el de la plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès.

0: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: Arribem al final de Jazz It i us direm adeu amb el músic que tindrà presència en tots els programes del mes de maig, perquè és el mes del seu centenari, Miles Davis. Des del seu disc Digging with the Miles Davis Sextet, aquí teniu Out of the Blue. Amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

Els artistes estimen la tardor. Potser és per l'evident metàfora entre el pas del temps, que es fa patent cada any, i el decurs de la pròpia vida. O potser perquè els colors dels paisatges tardorals estimulen especialment els sentiments poètics. Me siento a veces triste como una tarde del otoño viejo, deia Manuel Machado en el seu poema Melancolia. Sigui com sigui, la tardor és probablement l'estació de l'any que més ha despertat la inspiració de poetes, pintors i músics al llarg de la història. Doncs bé, avui traurem profit de la vinculació entre tardor i art, i també entre tardor i amor. Serà un temps de música inspirada en aquesta estació que ens abocarà una natura que comença a adormir-se i ens porta a un cert estat de melangia. Fins i tot ens pot portar el record d'amors que algun dia van ser passionals, però que ara, com les fulles de la tardor, comencen a marcir-se. Com si aquest fos un destí terriblement inevitable. Un destí que nosaltres, però, compensarem amb una dosi de bona música.

0: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
1: Una de les més boniques cançons de desamor de tota la història utilitza la metàfora de la terror i de les fulles que cauen com a símbol del que s'ha acabat i que recordem amb nostàlgia i fins i tot amb dolor. La va escriure un músic hongarès que es deia Josef Kosma, un músic que havia arribat a ser director de l'Orquestra de l'Òpera de Berlín als anys 30, fins que va decidir abandonar un país que l'acusava d'antisistema i de comunista. Kosma va començar a guanyar-se la vida llavors en el cinema, com va fer tants músics alemanys exiliats. I de la mà del director Marcel Karma va escriure la música d'uns quants films dels anys 40. Entre ells, un que es deia Les portes de la nit, en la que el director de càsting va triar un actor jove que es deia Yves Montand. Les portes de la nit no va ser una gran pel·lícula. Potser el millor d'ella era una cançó que cantava el mateix Yves Montand amb música de Josef Kosma. El text, els versos, serien del gran poeta Jacques Prévert. La cançó, avui ja un clàssic, és Les fulles mortes.

I el mar esborra a la sorra els passos dels amants desunits. Això cantava Yves Montand, la que seria la primera versió de Les Fulles Mortes, la que s'escoltava precisament al film Les Portes de la Nit i que es convertiria en una de les cançons romàntiques més versionades de la història, tant en la seva forma francesa, aquesta que hem sentit ara, La Feuille Morte, com a l'adaptació anglesa que vindria uns anys més tard, la cèlebre Autumn Leaf.

Hem sentit Autumn Nocturne, un clàssic del jazz escrit per un senyor que va néixer a Rússia l'any 1910 i que als 12 anys, coincidint amb els inicis de la Revolució Soviètica, es va traslladar als Estats Units, on hi residiria fins a la seva mort. Als Estats Units es va dedicar bàsicament a escriure música de pel·lícules, això als anys 40 i 50. I dels seus anys com a pianista de nightclub,

Ens han quedat temes com aquest Nocturn de tardor que acabem de sentir en la versió de Carol Sloan, una cantant de Rhode Island que ens ha deixat precisament aquest any 2023 i que va tenir una llarga carrera. És una d'aquestes cantants no de primera, però sí cantant de fons, i una dona que, tot i tenir això, una carrera important, a temporades va tenir que treballar com a secretària jurídica per poder-se guanyar la vida.

0: Era l'any 1876 i el genial i persensible compositor Piotr Ilich Txaikovski estava escrivint la que seria una de les seves obres més famoses, si més no per la dansa, el ballet El llac dels cignes. Doncs bé, en aquest moment és quan l'editor de la revista musical Novelist li va encarregar al compositor una sèrie de 12 peces per piano que s'haurien d'entregar amb la revista a raó d'una per mes. El resultat va ser aquest fantàstic recull per a piano, que també s'ha orquestrat, anomenat Les estacions, tot i que s'hauria de dir més aviat Els mesos de l'any. Doncs bé, hem sentit d'aquest recull de Les estacions el que correspon al mes d'octubre i que porta per títol, com no, Cançó de tardor. La intèrpret era la brillant pianista georgiana Katia Bunyatsvili. La tardor és una segona primavera on cada fulla és una flor. Albert Camus.
1: This is a composition called Early Autumn.

0: We thank you very much.
1: Un dels millors vibrafonistes de la història, Terry Gibbs, signava aquesta versió en directe del Early Autumn, que podríem traduir per principis de la tardor, i ho feia acompanyat del quintet de Buddy DeFranco amb el mateix DeFranco al clarinet, una versió esplèndida que us recomano per un sopar romàntic. Una versió d'aquest tema del 1949, escrit pel també clarinetista Woody Herman. Bé, i del jazz a la música clàssica, això sí, amb tocs xinesos. Mireu, el mediàtic pianista clàssic Lang Lang va incloure en un dels seus darrers àlbums, crec que va publicar fa un any o dos, probablement, aquest bonic fragment que sentirem directament inspirat en el folclor del seu país i que avui ens ve de perles per seguir el nostre fil temàtic. El títol, Lluna de tardor sobre un llac en calma.

0: La versió original de la cançó Lluna de tardor sobre un llac en calma va ser escrita l'any 1930 per Lu Wencheng i és la peça més representativa d'aquest compositor. De fet, es considera gairebé part del folclor xinès actual. És a dir, pels xinesos vindria a ser el que el cant dels ocells per nosaltres. Hem sentit la versió al piano de Lang Lang.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Fer programes temàtics, que és el que fem habitualment aquestes darreres temporades, ens obliga, per una banda, a rebuscar en el repertori temes que connectin amb aquest argument, amb aquest fil conductor. És una tasca divertida, apassionant, molt entretinguda, però ja us dic que de vegades costa trobar aquell tema perfecte, amb la durada perfecta, i que el puguem encaixar. Però, d'altra banda, aquesta recerca també és molt interessant per l'oportunitat que ens dona de descobrir músiques que, per diverses raons, han quedat fora del repertori, del circuit habitual, i, per tant, gairebé ni s'enregistren ni s'escolten. Aquest és el cas de la següent peça que us proposem, que va escriure el compositor noruec Edvard Grieg a la seva joventut i que porta un títol que avui no podria encaixar millor: A la tardor.

El compositor noruec Edvard Grieg tenia poc més de 20 anys quan va anar a passar una temporada a Copenhagen per estudiar amb els millors professors d'aquell moment. Grieg havia començat la seva carrera com a pianista, però tenia una forta convicció de que podria arribar a ser un gran compositor. Li va presentar llavors al seu professor, Nils Gade, una de les seves primeres obres simfòniques, una obertura orquestral que havia titulat A la tardor. Gade, després de fer-li una mirada ràpida a la partitura, li va dir que allò no valia res, que ho deixés, que més valia que ho destruís. Evidentment, Grieg va quedar lògicament consternat, però tot i això no va llançar la tovallola i el que va fer va ser reconvertir aquella peça simfònica en una obra per a dos pianos. Peça que, curiosament, guanyaria poc després el Premi de Composició de l'Acadèmia Sueca. I ara, gràcies a l'enregistrament que ha fet no fa gaire el director en M. Jarvi, podem sentir com sonava aquella obertura de joventut que Grieg va estar a punt de llançar al foc.

òpera, l'Orquestra de Göteborg, amb el seu director titular, Neeme Järvi, interpretant l'obertura de concert a la tardor, Opus 11, obra de joventut del compositor noruec Edvard Grieg. Hi ha qui prefereix ser el primer amor. Jo sempre he preferit ser l'últim. Ramon del Valle Inclán, Sonata de Otoño.

El mateix Max Richter al piano, acompanyat d'un violí i dos violoncels, interpretaven aquesta música de tardor, Autumn Music 2, inclosa a l'àlbum Songs from Before, música de cambra actual que també interpreta a la seva manera la melangia de la tardor.

Estimats i estimades, acabarem el programa amb el mateix tema amb què començàvem, aquelles fulles mortes, però en aquest cas en la seva versió anglesa, que interpreta amb serena perfecció Eric Clapton, desgranant amb la seva Stratocaster les notes del tema que millor ha utilitzat la imatge de la tardor com metàfora de l'amor. És Autumn Leaves, evidentment, la versió anglesa que John Mercer va fer de les fulles mortes i que va assolir tanta popularitat o més que l'original. Doncs bé, us deixem amb la veu i la guitarra d'Eric Clapton i aquesta versió d'Autumn Leaves, i nosaltres ens acomiadem. En Pere Sánchez, al control de les vies de so, ell encara a la primavera de la vida, i qui us parla, Lluís Bonamusa, que és ben bé a la tardor, ja apuntant a l'hivern. En tot cas, us enviem una abraçada ben forta i el millor desig. Gaudiu de la bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: I avui al Mirador parlem de canvis de rumb, de reinventar-se, i ho fem a través d'un badaloní que recentment ha publicat el llibre Jo tenia una casa vora el mar, i aquesta és una obra autobiogràfica on tothom que s'hagi sentit en algun moment perdut s'hi pot veure reflectit també en certa manera, no? Ell va passar del món de les finances al de la meditació. Avui ens acompanya en Pere López Prats. Què tal? Molt bon dia, Pere.
5: Bon dia.
4: Bon dia i benvingut. I aquí al Mirador el que sempre demanem als nostres convidats és que ens recomanin alguna música que per ells tingui algun significat especial o que simplement els agradi, que els acompanyi, no? I que ens permeti conèixer una mica més de la seva persona. Tu ens proposaves això. Like it.

0: Aquesta és la veu inconfusible de Leonard Cohen, eh? Per què aquest tema?
1: El Leonard Cohen m'agrada a nivell personal, però aquest poema el trobo interessant, la simbologia de com ocells en el filferro, podríem dir, a la corda fluixa una mica, no? I és aquesta manera d'enfocar la vida, que no hi ha falses seguretats. Per molt que ens vulguem agafar, sempre som com ocells que estem intentant no caure del filferro, del fil de la corrent, on intentem aguantar-nos, sapiguem que tot és canviant i que tenim que estar preparats per aquests canvis. En un moment donat potser caurem i llavors tenim que mirar de caure bé.
0: Molt bé. Ets llicenciat en dret, diplomat en psicologia penal i família, en psicoteràpia sistèmica, vas ser gerent de la llibreria El Drac, ets professor de tai chi, si m'equivoco amb alguna cosa m'avises, eh? De qigong i també de meditació.
1: Correcte.
0: Tot això és compatible? Almenys tu ho has fet compatible.
1: No tot alhora. El que passa és que tinc molts anys. Des de que em van acomiadar del banc, que és el tema que va el detonant del llibre, fins ara han passat 38 anys. Durant una època sí que vaig compaginar la professió d'assessor mercantil i fiscal amb tirar endavant la llibreria El Drac. I això era una mica complicat, però al mateix temps va estar bé, perquè la meva part més humanista la vaig poder realitzar a través de la llibreria.
0: I ja escrivies en aquella època?
1: Escrivia alguna cosa, alguns articles de cinema, perquè ja havíem començat a fer algunes coses de cinema des de la llibreria, però, de fet, un dels motius que em decidís prejubilar-me d'assessor laboral i fiscal i de llibreter i iniciar-me com a professor de tai chi va ser perquè també tenia ganes d'escriure. I tot i que jo no escric cada dia ni escric d'una forma continuada, sí que necessito cert espai, no solament per escriure, sinó per esbrinar, per imaginar, per visualitzar allò que després acabo escrivint, que és la meva manera d'escriure, generalment.
0: Què va passar? Quin va ser el detonant que et fes abandonar el món de les finances, no? Fins i tot la gerència d'un establiment, per bé que fos una llibreria, no? A concentrar-te o a fer un gir en la teva vida, no? I a dir, vaig apostar per la meditació, pel tai chi.
1: Hi van haver dos temes que jo crec que van ser bastant determinants. Per una banda, estava acabant la formació de teràpia sistèmica. I a la teràpia sistèmica t'observes molt a tu mateix. Per altra banda, amb una molt bona amiga, la Teresa Prades, vaig estar treballant també el tarot evolutiu d'Alejandro Jodorowsky. Hi ha una carta molt curiosa, és com una torre que es derrumba. I sembla que té que ser una carta perillosa, perquè la torre està caient, no?
0: I implica canvi.
1: I per això implica canvi, efectivament, no? Jo crec que aquests dos detonants em van fer entreveure que estava massa enamorat del meu personatge de llibreter, d'assessor d'economia social, i que havia arribat el moment d'assumir aquests canvis. I, de fet, tenia moltes ganes d'ensenyar més tai chi i qigong i d'escriure, també. Va ser tot plegat. No és una cosa massa conscient. Ara sembla que ho vaig racionalitzar molt i, de fet, són coses que passen molt a nivell emocional. El que passa és que, encara que sigui a nivell emocional, està bé que el filtre de la ment hi sigui, per no prendre decisions massa prematures, però en el meu cas crec que va ser el moment oportú.
0: Avui ens porta a parlar amb el Pere la publicació d'aquest llibre. Jo tenia una casa vora el mar, no? Quan t'he vist, t'he mirat i he pensat, aquesta portada del llibre em ressona i de fet és la mateixa imatge que portes impresa a la samarreta, que avui vesteixes.
1: Sí, el que passa és que hi ha un petit canvi. El llibre jo tenia una casa vora el mar, quelcom que s'ha perdut. I la casa és el símbol de tota una vida que s'ha esfondrat, que és el que em va passar, en certa manera, quan em van acomiadar del banc. La samarreta que porto, que és la samarreta que regalem amb la compra del llibre, ja posa una cosa una mica diferent.
0: La nostra casa
1: vora el mar. Ens hem tornat, d'alguna forma, a vertebrar a nivell personal. Per això, amb el llibre, regalem la samarreta. Aprofito per comentar que el llibre es pot trobar a la llibreria Mitja Mosca. Els hi estic molt agraït, perquè a mi no em coneixien massa, com a escriptor menys, i van tenir la deferència d'agafar el meu llibre. I si algú compra el llibre a la llibreria Mitja Mosca, que es guardi el tíquet de compra, perquè amb el tíquet va la samarreta que tenim en el local, per no omplir la llibreria de samarretes, però tenen dret a aquesta samarreta.
0: Que és el mateix establiment on hi havia hagut El Drac, o a tocar?
1: Les noies de la llibreria Mitja Mosca, la Carla i la seva germana, estan al costat.
0: Just al costat,
1: just al costat,
0: és curiós,
1: coses
0: del destí.
1: Que allà hi torni a haver una llibreria, efectivament.
0: Parlem de Jo tenia una casa vora el mar. Aquest és un llibre autobiogràfic, què hi expliques?
1: Un 20% d'autobiogràfic.
0: Un 20%.
1: Tot lo de més ja no té res que veure amb en Pere López. El personatge que explica el llibre, o que explica la història, que és el Rafael Hermoso, pot tenir un 20% de coses d'en Pere López. Tot
0: què li
1: lo de
0: passa
1: més és novel·lat.
0: A en Rafael Hermoso?
1: El Rafael Hermoso té, en certa forma, un enfrontament amb un amic seu, que a més és el seu cap. Per tant, tenim un segon conflicte, que és l'enfrontament entre dos amics. Aquest segon conflicte ve provocat per un primer conflicte, que és d'alguna forma una dicotomia entre dos models de ciutat que es comencen a poder vislumbrar a la Barcelona de l'any 87-88. Ja està sorgint el que serà la Barcelona Olímpica, però d'alguna forma podem entreveure la Barcelona de la Diagonal cap amunt, on jo treballava en els serveis jurídics del Banc de Bilbao, en el llibre La Banca Àngelus, i la Barcelona de les classes populars, dels barris, de la gent més humil, que jo situo en Nou Barris, arrel d'una diligència d'embargament del protagonista, de Rafael Hermoso, que sent una gran fascinació pel seu cap, que també és un personatge molt atractiu, encara se sent més fascinat per les dues persones a les que té que embargar. Dos germans pobres.

0: aquesta precarietat de la nostra estabilitat. L'estabilitat és molt fàcil que es perdi. Jo, quan treballava al banc, pensava, tinc una feina estable, m'agrada més o menys la meva feina, per tant, la meva vida laboral està molt ben enfocada, i això, en un moment donat, pot canviar com un mitjó. Amb la casa passa això. Eh? Jo tenia una vida que semblava que estava molt ben muntada, i resulta que no ho estava tant. Encara que el personatge això ja ho intueix, diverses vegades diu que té com un mareig, com un vertigen. Aquest vertigen és d'alguna forma un avís de que la seva vida no té unes bases massa sòlides. I després és el que té que revisar.
1: De fet, no sé si creus, no?, que ens busquem massa enfora quan ens passen situacions de canvi, no? I ara faig referència a aquesta carta, no?, una mica del tarot que també, doncs, citaves tu abans, en lloc de mirar-nos endins, no? I això també ens frustra més.
0: El que passa és que la societat ens invita a mirar cap enfora, a jutjar els altres, enfadant-se quan algú ens diu que no amb algun tema que nosaltres volíem assolir. Aquesta mirada cap endins és producte moltes vegades d'una crisi personal. Uh-huh. Llavors la vida d'alguna forma t'obliga a parar-te i a iniciar aquesta feina d'introspecció. En aquesta feina d'introspecció moltes vegades hi ha una persona que ens està ajudant. Llavors, possiblement lo important és, si apareix aquesta persona, que sempre acostuma a aparèixer, que en siguem conscients i escoltant-se-la. Uh-huh. Que pot ser un psicòleg, pot ser un amic,
1: pot ser un mestre de meditació,
0: un mestre
1: de Tai Chi, per exemple.
0: Un mestre de meditació disfressat, perquè la novel·la, la persona que la segona part de la novel·la, les últimes 40 pàgines, apareix, en teoria no és un professor de meditació. En teoria és algú que està allà, no diré per què, perquè explicaria massa a la novel·la, i que ofereix aquest tema. Hi ha unes quantes persones que el van seguint, i Rafael Hermoso el va seguint. Mm-hmm. Aquí és on comença a reconstruir-se a nivell personal, amb aquesta mirada que comentaves, amb aquesta mirada cap endins.
1: Mm-hmm. Què t'ha portat a tu, Pere López, aquest coneixement, no? Aquesta mirada sistèmica, integral d'un mateix, que després imagino que s'ha reforçat també amb tots aquells coneixements, no?, a través del Tai Chi, del Qigong, de la meditació, que una mica uneixen, doncs, aquesta mirada física a través del moviment amb la més emocional o mental, no?
0: Uns anys després de que m'acomiadessin del banc, quan ja portava uns anys treballant a l'assessoria que vaig muntar amb excamarades de Bandera Roja, molt estimats, em vaig donar compte de que encara em faltava alguna cosa. I cap a l'any 92-93 vaig apuntar-me a un curs de meditació una mica per curiositat. Moltes vegades les coses les he fet per curiositat. Quan vaig començar a fer Tai Chi també. Però aquesta curiositat és intuïtiva. Intueixes que et falta alguna cosa, jo sóc molt buscador, i llavors vaig trobar una persona que feia uns cursos de meditació a Vallcarca, i ara li comentava a la teva companya Tuti, que ell, amb el curs, que cobrava molt poquet, et regalava un llibre. I el llibre es deia, vostè pot ser més feliç. Feliç. No et deia el camí cap a l'autoconsciència, el camí cap a un estat superior de consciència. Era un títol molt més senzill, però per mi és clau el tema, la felicitat. I aquesta felicitat moltes vegades no la tenim que trobar cap enfora, sinó que la tenim que trobar cap endins. Després, la projecció cap enfora també és important, perquè a mi la vida m'encanta. I guanyar-me bé la vida, penso que està molt bé, que no és cap cosa negativa. Però la verdadera felicitat tindrà que anar acompanyada d'aquesta introspecció, d'aquesta mirada cap endins. I la meditació és una eina molt poderosa.
1: I si el que hi ha dins no ens agrada? És aquesta la por que tenim?
0: És que això passarà. Això passarà segur. Quan mirem cap endins, veiem les parts més fosques que tenim. El personatge de la novel·la està enfadat amb el seu ex-cap, està enfadat amb la seva família, està enfadat amb moltes coses. A través d'aquest procés d'introspecció es mira més cap endins i també veu que ell també té aquestes parts fosques. Ser capaços d'aguantar aquesta mirada cap a les parts ombrívoles que tots tenim és el primer estadi per començar a canviar. Si no, no ho farem. Si no, donarem les culpes a algú altre. Però no assumirem la responsabilitat de la nostra vida.
1: I això ens atorgarà més llibertat? Ser-ne conscients i poder decidir els nostres propis canvis?
0: Sí, perquè d'alguna manera deixarem de dependre. Una de les coses que treballo molt cap al final de la meditació, i ho situo molt a la zona dels ronyons, que és on podem donar aquest cop de ronyons que de vegades es comenta amb alguns esports, és el que ens pot permetre evitar les dependències cap a un possible estimulant, cap a un antidepressiu, cap a una persona amb la que ens arrepengem i passem a assumir que la responsabilitat de la nostra vida la tenim nosaltres.
1: Com està funcionant el llibre, no? Una mica, quin és el feedback també del lector?

0: m'estic trobant amb una sorpresa, que és que la gent, en general, com els, la gent que me l'ha comprat i que m'ha comentat alguna cosa, l'ha llegit molt ràpid. Quan les llegeixen molt ràpid, els invito que en algun moment, d'aquí un any o dos, o quan d'aquí un temps el trobin a la llibreria, el rellegeixin amb una mica més de calma. Però, per altra banda, em complau que el llegeixin ràpid, perquè el que em comenten és que no l'han pogut deixar. I llavors això em fa pensar que el ritme de la novel·la l'hi ha encertat. Des del dia de la presentació se m'ho van comentar i crec que és una de les coses que pot atraure.
1: Entenc que és la teva primera novel·la.
0: És la primera novel·la perquè les coses que havia escrit fins ara era assaig. Havia escrit un llibre de contes, Siete cuentos erótico-taoístes, el vaig escriure en castellà perquè està escrit en clau portenya, el narrador representa que és argentí, tot el llibre té un toque a ritme de tango gairebé, però eren contes, i no és el mateix escriure un conte que escriure una novel·la. Escriure una novel·la realment és molt complexa, és molt més complexa.
1: I no sé si ja treballes amb la idea d'escriure algun altre llibre, alguna altra novel·la, si tindrà continuïtat aquest Jo tenia una casa vora el mar.
0: Estic començant a escriure la segona part de Jo tenia una casa vora el mar, que ja la situo a Badalona. En aquest llibre Badalona surt de refiló. La segona part, Rafael Hermoso estarà a Badalona. Però no m'agrada gaire parlar-ne del que estic començant a escriure, perquè això no vol dir que l'acabi, ni que tingui força, ni que l'arribi a publicar. Ja en parlarem. Però bueno, si segueixo escrivint, el que ara tinc en el cap és escriure la segona part de Jo tenia una casa vora el mar, que tindrà un altre títol.
1: Que no sé si serà la nostra casa vora el mar.
0: No,
1: no, tampoc.
0: Però estaríem aquesta línia.
1: Molt bé. Doncs, Pere, preparat per sotmetre's al nostre qüestionari del Mirador?
0: No sé, sí, estic preparat. Estic com un ocell en el filferro, com deia abans. Però ho intentarem.
1: Molt bé. Aquest filferro no és molt ardent. Què no és en Pere López Prats? Què no et defineix?
0: Crec modestament que no sóc una moneda falsa. Que en aquest moment, entre el que faig i el que sóc, hi ha una bona complicitat.
1: I què sí que és? Què és el que et representa?
0: Una persona amb il·lusions, amb objectius, amb projectes.
1: Què t'hagués agradat ser?
0: Quan tenia 16-17 anys, m'hauria agradat ser actor de teatre.
1: No n'has fet mai de teatre?
0: Ni fet. En aquesta època em vam estar fent amb l'Harmonia Rodríguez, que era una persona molt interessant. Després vaig estar fent diversos cursos de teatre en el Centre Cívic d'Alt de la Vila i m'ho vaig passar molt bé. Tot això m'ha servit. El que passa és que en aquest moment no em faig perquè ja faig moltes coses. I per tot no hi ha temps. I és una possible vocació que va quedar molt enrere.
1: Un somni realitzat?
0: Que Tai Chi, Salut i Consciència, aquest any fa 19 anys.
1: Aquí a Badalona, eh?
0: A Badalona, a una associació de caràcter local.
1: Un somni per realitzar?
0: El primer llibre que vaig escriure es deia Badalona cap al Cazi, la fàbrica que s'anomenava Companyia Auxiliar per al Comercio i la Indústria.
1: La molta més, gent també la que ha tingut més pretendents a la ciutat i menys usos, segurament, en els últims anys.
0: Sí, però jo realment no vaig ser profeta a la meva terra. Vaig escriure un projecte, va ser el meu primer llibre, Badalona cap al Cazi, i realment ni les autoritats del moment ni tampoc la ciutadania de Badalona em va fer gaire cas. Però segueixo pensant que era una molt bona idea, que el Cazi tindria que ser un centre d'art, perquè el barcelonès, en general, no va sobrat d'estar a les
1: exposicions.
0: D'espais
1: culturals, eh? A què tens més por, a la vida o a la mort?
0: A la mort no li tinc por, i a la vida tampoc li tinc por, però li tinc respecte, potser massa. Potser me la tindria que prendre no tan en sèrio.
1: Amb què aniries a fer un cafè?
0: Amb alguna persona vinculada al món del periodisme, que m'aportés coses a nivell d'entendre la realitat que està passant, que jo no he sigut capaç de veure. Si haig de dir un nom, el nom que em venia aquests dies és el de la Milagros Pérez Oliva.
1: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
0: Amb les 3, 4, potser 5 persones que van perpetrar el meu acomiadament del Banc de Bilbao, si és que encara estan vius, perquè ha passat molt de temps.
1: Un llibre... Guerra... És difícil que demani per un llibre quan tinc aquí al davant aquest Jo tenia una casa vora el mar.
0: No, anem a buscar d'alguna forma la gran literatura. Per mi el llibre que he rellegit més i que potser m'ha marcat més és Guerra i Pau, de Tolstoi.
1: I una pel·lícula?
0: Tinc dues que no sé mai quina triaria, perquè a més no tenen res a veure. Casa Blanca o qualsevol pel·lícula del Bogart, quan encarnava el personatge de Philip Marlowe, la mirada trista enigmàtica de Bogart, desencantada, de l'home en certa manera desencantat, i El gato pardo, de Visconti, o qualsevol pel·lícula de Visconti, de la segona època, sobretot.
1: I ja per acabar, un lema de vida.
0: Sigues fidel a tu mateix.
1: Molt bé, buscant aquesta honestedat, que deies que en aquestes alçades doncs, et sembla que ja has aconseguit conciliar.
0: Una mica.
1: És que no és pas fàcil ser honest amb un mateix, segurament és el repte, un dels reptes més grans de la vida. Acabem el Mirador, tal com l'hem començat, amb música, amb un altre tema que ens proposaves tu, en aquest cas d'Eric Clapton. No sé si recordes el nom de la cançó.
0: River of Tears. No, el meu anglès és molt dolent,
1: Per què aquesta cançó?
0: L'Eric Clapton té aquesta cançó i alguna altra, sobretot Lágrimas en el cielo, que són molt útils quan tens que fer un dol. I fer un dol és necessari. A mi em costa molt plorar. I quan feia teràpia sistèmica m'ho deien, és que no plores, és que et costaria, et aniria molt bé de vegades deixar-te anar. I aquí crec que l'Eric Clapton, sobretot en Lágrimas en el cielo, però també en River of Tears, ha ajudat a molta gent a fer un dol.
1: Un dol, sovint que passem de puntetes per aquests processos que són dolorosos, però que a la vegada necessaris i reparadors, segurament. Pere López Prats, ha estat un plaer, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Bon dia.

0: sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I fa tot just 3 dècades, el 30 de novembre de 1995, la ciutat romana de Baetolo va ser declarada com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'obertura de l'expedient, l'any 1983, i fins a la declaració oficial, van passar 12 anys de tràmits. L'antiga Baetolo, ubicada al barri de la Vila, conviu en l'actualitat amb noves edificacions. Avui volem conèixer què ha suposat per la ciutat aquesta declaració del jaciment romà com a vecín, i també quin impacte té en la societat d'avui dia. Ens acompanya la tècnica del Museu Clarafont, arqueòloga. Què tal? Molt bon dia, com
3: molt
2: estàs?
3: Bon dia.
2: Què diu la documentació sobre com es va viure la petició perquè Baetolo fos considerada vecín, no? Va ser una aposta de ciutat, aquesta?
3: Sí, clarament va ser una aposta de ciutat. Hem de tenir molt en compte que la ciutat romana de Baetolo es coneixia des de feia molts anys, és a dir, els estudiosos de finals del segle XIX ja sabien perfectament que cada vegada que hi havia obres es trobaven restes d'una ciutat romana que era perfectament coneguda, però totes aquestes reivindicacions sempre han sigut molt, molt presents, no? Uh-huh. Fa poc, amb el centenari del Centre Excursionista de Badalona, vam poder fer una exposició, una petita mostra en què explicàvem l'inici d'aquesta agrupació, de fet l'agrupació excursionista de Badalona, que tenia una secció d'arqueologia i història que justament eren promotors de demanar tant a l'Ajuntament com a propietaris en els llocs on se sabia i es veia, perquè tenim fotografies que es veia, com anaven emergent les restes de la ciutat romana, no? I amb la voluntat, sobretot, de conservació del patrimoni, que en el fons és de tots, mm-hmm. i d'un cert coneixement científic, no? Perquè l'arqueologia a Catalunya, com a metodologia, com a ciència, la podem traçar clarament a partir dels anys 20 d'aquest segle passat, del segle XX, doncs tenien tots aquests interessos, no, de com Empúries, no, que era el gran exemple, doncs permetre conèixer la ciutat. Això, el descobriment de les termes també va ser molt important, no, el 1954-1955, la construcció del museu, i per tant tot això va culminar després de passar per uns anys de les grans transformacions al final del franquisme, en què havien vist tota aquesta gent i els seus deixebles com es construïa, començant a aparèixer màquines que destruïen la ciutat romana sense fer-hi res, va culminar que entre el 1977-1979, que es va recuperar l'espai que avui en dia és Fonicussó, és el museu, uh-huh. que va ser una gran victòria de la societat civil, i la petició de demanar una incoació per fer bé cultural d'interès nacional la ciutat de... el jaciment arqueològic de la ciutat de Baetolo. De fet, heu de pensar que, a més, era un moment de grans expectatives. El museu començava a estar format en gran part amb gent que havia sortit de la formació de la universitat, que fins aquell moment no havia sigut així. Per tant, es començava a professionalitzar tot un sector que permetia, doncs, poder posar els fonaments per això, no? Per conèixer i conservar el gran llegat que tenim. Hem de pensar que ciutats romanes, jaciments arqueològics urbans, perquè evidentment n'hi ha que són en àmbit rural o fins i tot Empúries, no? Podríem considerar que no és pràctica, no és urbà.
2: Estret, no?
3: Exacte,
2: per exemple,
3: sí. Que, clar. De béns culturals d'interès nacional d'època romana n'hi ha dos, un és Tàrraco, que té tota la ciutat, és vecín, i l'altre és Baetolo, que té l'àrea de protecció molt, molt marcada. Justament per això, perquè quan es va fer l'àmbit d'actuació d'aquest espai protegit, era el 1983, coneixíem relativament la ciutat romana, i avui en dia sabem que no només ocupa tot allò que tenim protegit com a bé cultural d'interès nacional, sinó com hem vist últimament,
2: no?
3: Sí, les últimes dècades, com evidentment una ciutat romana no és un bolet, no? I té una sèrie de àrees suburbials, residencials, viles, que s'escampen per tot el territori.
2: Quin és l'abast d'aquesta àrea de protecció del vecín?
3: L'àrea de protecció
2: estricta... Ens hem d'imaginar només el que,
3: diguéssim,
2: s'exposa sota el museu?
3: No, L'àrea de protecció estricta del jaciment, uh-huh. és a dir, que té una normativa específica, està delimitada per Francesc Layret entre Martí Pujol i president company... Bueno, no, perdoneu, és Riera Matamoros. Ho dic una mica així, uh-huh. perquè fa una forma una sí. mica estranya. Aquests dos carrers, exacte, aquests dos carrers que s'extenen, no? Martí Pujol i Riera Matamoros, fins a arribar més enllà de l'autopista, justament per això vam poder descobrir les restes del lateral, uh-huh. quan s'estava fent el vial lateral, i anirien una mica més amunt, més o menys a l'alçada de l'Albenis, de l'Institut Albenis, per fer una mica de referències, uh-huh. no? Aquella zona del Pompeu Fabra, per fer una mica de referències que la gent li sigui potser més fàcil ara mateix, uh-huh. sense un plànol a la mà.
2: Camps on hi havia vinyes en aquella
3: Exacte.
2: Època. No?
3: Clar, hem de pensar que pràcticament no estava tot construït i sobretot, bueno, la part més propera, no? Uh-huh. Aquest és el límit estricte, que és el límit del vecín. Després, evidentment, sabem que la ciutat romana s'extén molt allà i més o menys tot podem considerar. Després podem fer una valoració de què vol dir aquesta afectació, mm-hmm. però crec que tots entenem que si una vila romana no està dintre l'espai protegit, però està a tres carrers més enllà, té el mateix valor cultural, documental i de patrimoni.
2: O fins i tot quan encara es va que... fer la parada de metro de Pompeu
3: exacte.
2: Fabra, no? Allà
3: exacte.
2: També l'Illa Fredera van emergir.
3: Exacte, Pompeu Fabra estava al límit. Llavors, com que estava al límit, es guia per unes altres directrius i unes altres protocols d'actuació, i això va fer, evidentment, perquè era una estació de metro i aquí entraven moltes altres temes més d'ús i de necessitats de la pròpia de població
2: actual, no?
3: però sí que és veritat que si hagués sigut dins del vecín hagués anat d'una altra manera, segur.
2: Perquè els límits oficials, no, del, diguéssim, l'espai protegit no s'han ampliat malgrat l'evidència arqueològica que ara comentàvem, no? Capítulos estem més enllà, i no sé si podria ampliar-se en un futur o el temps, diguéssim, corre a la contra.
3: A la contra no, perquè sempre hi ets a temps d'intentar-ho. Jo crec que fins pràcticament als anys 2000-2010 teníem molt clar que on hi havia més ocupació romana, on sabíem que havíem d'esmerçar tots els esforços, era l'àrea del vecín. Hem de pensar que ser un bé cultural d'interès nacional no és l'única eina que tenim per poder protegir el patrimoni. Hi ha altres figures que, si funcionen, uh-huh. també ens ajuden. I ara una mica estem treballant així. És a dir, quan s'actua dintre aquesta àrea protegida, qualsevol actuació, nosaltres hem de ser coneixedors, l'Ajuntament i el Museu i la Generalitat de Catalunya, es fa una actuació preventiva, és a dir, quan creiem o fem la valoració que pot haver-hi una afectació, es fa una intervenció, que això no vol dir que es pari l'obra, que duri molt de temps, no.
2: Això en el cas de noves
3: Depèn
2: obres,
3: de moltes,
2: eh?
3: Moltes coses, no, reformes o petites uh-huh. actuacions també s'han de valorar. I això ha fet que, evidentment, coneguem molt bé la ciutat i veiem que realment els límits que es van posar, que ja tenien un marge perquè la ciutat creixés, ens n'hem adonat que aquests límits són els propis de la ciutat, mm-hmm. perquè la ciutat era més gran del que...
2: Penseu
3: que el 83 es considerava que la ciutat tenia 7 hectàrees i ara sabem que en té 14, o sigui, és el doble. Mm-hmm. Per això se'ns ha quedat curt el límit de protecció. Clar, si tots fóssim conscients de la importància d'aquest patrimoni i totes aquestes figures de protecció servissin, sí que podríem tenir un control absolut sense la necessitat imperiosa d'ampliar aquesta àrea de protecció, perquè evidentment comporta una sèrie de documentació, una sèrie de passos que evidentment doncs, tenen un control molt més exhaustiu des de l'Ajuntament, el Museu, la Generalitat, que no passen, o sigui, no fan servir els mateixos protocols, no? Uh-huh. en altres espais, tot i que també està controlat i anem fent. Jo crec que és el moment, i de fet amb la Generalitat s'ha parlat alguna vegada, de si caldria ampliar aquesta àrea de protecció. Jo crec que de moment encara tenim sobre la taula estudiar si això es farà o no, però el que sí que és important és que, independentment de que es faci o no, tots siguem molt conscients doncs, que aquest patrimoni, és a dir, les obres noves, en llocs, per exemple, cada vegada s'està urbanitzant més, tota la part que ens quedava de serralada, no? Uh-huh. O espais que són potser més industrials. Per exemple, això ens ha passat al barri de Coll i Pujol, que no està protegit.
2: Amb l'àrea de l'Estrella.
3: Exacte, l'àrea de l'Estrella, la nova construcció que s'ha fet Anselm Clavé amb Coll i Pujol i la plaça Alcalde Xifré.
2: Què passa si allà amb una nova construcció et surten, apareixen restes, no? De quina manera el propietari ha d'actuar, no? Estem parlant en un
3: sí,
2: espai
3: en un lloc
2: que queda...
3: on no sabem que hi ha restes i queda fora l'espai protegit.
2: I després et faré aquesta mateixa pregunta dins de l'espai, no? Quines són les tramitacions que un ha de fer, si hi ha ajuts o no?
3: En aquest cas, quan... tal com determina la Llei del Patrimoni Cultural Català i la legislació de l'Estat, sempre que trobes restes arqueològiques, sigui de l'època que sigui, abans de 24 hores has d'avisar a l'autoritat competent, que en aquest cas seria l'Ajuntament o la Generalitat de Catalunya.
2: Si no, estàs contravenint la norma, està clar.
3: Exacte.
2: I per tant pot ser sancionat.
3: Sabem perfectament que no hem rebut mai cap trucada que ens informi d'això. L'únic
2: cas... I això es fa sospitar,
3: Bueno, sí, és bastant sospitós. L'única vegada que s'ha trucat per avisar va ser justament ara fa 2 anys, en una promoció pública, de fet, que portava l'Incasol, que són aquests pisos que s'estan fent justament a Sant Crist, en què ens van avisar que hi havia hagut un esfondrament i que no sabien què podia ser. Vam anar i vam veure que era un refugi antiaeri, que justament en vam parlar fa poc al museu. És l'única vegada. En canvi, aquells llocs que sabem, perquè justament aquests estudiosos que parlàvem al principi, no, als anys 50 sí que es coneixien molt bé el terreny i la ciutat, i quan encara no estava urbanitzada l'havien patejat tota, que sabem que hi havia restes de viles o d'estructures romanes, i hem aconseguit poder fer una actuació preventiva, encara que no tenia una protecció específica, sempre hem trobat restes. Per tant, això augmenta una mica aquesta
2: sospita, sí, no? De que hi ha una infrainformació.
3: Exacte. En principi, si tu ets un propietari, un constructor, i trobes restes i no avises, però algú et veu, és una parada immediata de l'obra, són sancions, que això pot arribar, diguem, als casos més extrems a anar als tribunals. Però en aquest cas és la Generalitat que para les obres immediatament i que inicia les sancions al constructor, i igualment té l'obligació, com marca la llei, de fer aquesta intervenció preventiva.
2: En què consisteix aquesta intervenció? O sigui, anem al cas de que actuem diligentment, com toca.
3: Com toca.
2: No? Fora o dins del vecí, no sé si és molt diferent la manera de procedir. Trobes en una construcció o en una reforma, doncs restes... Parlem de... És el que t'anava a demanar. Només arqueològica és d'època romana? Si és medieval, no passa res?
3: No.
2: I què has de fer, no?
3: Exacte. La diferència entre estar al vecí o estar en un altre espai de protecció, a nivell previ, no hauria de ser diferent. Mm-hmm. És a dir, sí que és veritat que dintre del vecí qualsevol obra que facis ha de passar per un informe tècnic, que a fora, evidentment, no, però on sabem que hi ha restes, sí. Val? Mm-hmm. En aquest cas s'igualen aquests dos casos, en el que tenim un pressentiment o un coneixement que hi ha restes arqueològiques tant dins del vecí com fora del vecí. Mm-hmm. Les actuacions que nosaltres en diem preventives el que fan és que abans de començar l'obra i sempre valorant l'afectació, és a dir, és diferent una reforma, fer un ascensor, etcètera, etcètera, que no pas fer una obra nova. Uh-huh. Clar, les obres noves, tal com marquen els codis tècnics actualment, fan sempre una fonamentació molt profunda que, vulguis o no vulguis, s'afecta al subsol actual. I, per tant, diguem, hem d'actuar més intensament o més extensament, és a dir, hem de controlar molt més tot el solar que no pas quan sabem que es fa una petita reforma. En aquest cas, quan són molt senzilles, són petites reformes, s'ha de canviar una claveguera, s'ha de fer un ascensor, tant dintre el vecí com en espais que puguem suposar que hi pugui haver-hi restes, es fa un control en paral·lel amb l'execució d'aquesta obra. És a dir, simplement el que has de fer és s'ha de contractar un arqueòleg, perquè des del museu, evidentment, no, antigament sí que es feia fa molts anys, però des de fa molt de temps
2: no hi ha
3: tants arqueòlegs a través d'empreses. Exacte. Llavors, la llista d'espera seria eterníssima. Llavors, en paral·lel de fer l'obra, hi ha una persona que el que està fent és controlant de que no surtin restes. Si surten restes, ho mira, les valorem, i a partir d'aquí, doncs, s'acaba l'obra i ja està.
2: Es cataloga, no?
3: Sí,
2: entenc.
3: Sí, es documenta tot molt bé.
2: I es procedeix a executar l'obra tal com es volia.
3: Sí, llavors intentem anar més ràpid, perquè afecti el mínim, tant econòmicament com en qüestió de temps, a l'obra. En aquest cas, diguem que és la part més senzilla. Quan es fa una obra nova o una afectació real de gran part d'aquest solar, ja és diferent. Primer hem de veure realment si es conserven les restes en aquell espai. L'actuació és abans de començar l'obra. Es valora quines restes hi ha. Si hi ha restes, veiem que les restes es conserven no només, diguem, que hi hagin materials, trossos d'ànfora, no? Que diria la gent, sinó que hi ha estructures, hi ha murs, hi ha una vila, podria haver-hi una vila, podria haver-hi una via, per exemple, la via Augusta, o un enterrament, el que sigui. Llavors, en aquest cas, sí que s'ha de fer una excavació en extensió, i el projecte es valora, i aquí sí que canvia, si és dintre del vecín que si és fora del vecín.
2: Si és dins del vecín.
3: Si és dins del vecín, el projecte s'ha d'adaptar completament a la conservació de les restes, hi hagi el que hi hagi. Val? Si és fora el vecín, a no ser que hi hagi una valoració que obligui a conservar les restes in situ tal com s'han trobat, es pot demanar des de la constructora o la propietat, en base al projecte que hi havia en aquell solar, o desmuntar una part del jaciment i conservar-ne una, o desmuntar-lo totalment.
2: I conservar en magatzems.
3: Exacte.
2: O...
3: Llavors, tot el que en diem patrimoni moble, que és tot el que no són estructures, no? El que seria una casa, una piscina, uns dipòsits, un forn, tot això són estructures, i això no es conserva quan està fora. Si la Generalitat accepta que es desmunti, s'estudia, però evidentment no es guarda al museu, perquè llavors tindríem un museu que seria una ciutat, però tot el patrimoni immoble, com us deia, és a dir, els elements, totes les restes de ceràmica, de metalls, ossos que trobem, tant d'animals, d'elements fets amb os, lapidaris, pedres,
2: això sí que es pot conservar.
3: Tot el que no és una estructura, ens ho enduem i ho guardem. Es fa l'estudi, s'inventaria i entra al museu.
2: Algú que, perquè ens queden pocs minutets, no? I perquè pugui quedar clar, algú que, per exemple, ha comprat un habitatge que ja està, doncs, amb necessitat de ser reformat, ha dat la vida dins del vecín i que, doncs, ha de fer una reforma d'habitatge integral, no? Obres majors. De quina manera, ja ens has explicat que haurà d'alertar a les autoritats competents, en aquest cas la Generalitat, no?
3: Bueno, quan es fa dintre el vecín, quan demanes una llicència d'obra, hi ha directament el protocol que hi ha a l'Ajuntament, és que es fan una sèrie d'informes, i dintre aquests informes previs a obtenir la llicència hi ha d'haver un informe d'arqueologia que digui si s'ha de fer una excavació prèvia o no.
2: Si s'ha de fer l'excavació, l'excavació pot ser que puguis no reformar aquella casa?
3: No.
2: No.
3: No.
2: Trigarà més? S'haurà de fer l'arqueologia pertinent? No?
3: Trigarà més? Normalment la gent s'espanta molt. Jo crec que ningú s'ha d'espantar avui en dia del que costa. No s'allarga tant més. Evidentment, l'objectiu d'aquella actuació arqueològica és la reforma d'un habitatge. Per tant, sempre es treballarà i es prioritzarà que allò es pugui fer. Potser els condicionants fan modificar algun element, però mai s'ha deixat... Bueno, he dit mai, i potser hi hauria una excepció. Però diguem que aquella actuació sempre tira endavant, ja sigui un espai que després quedi amb les restes arqueològiques visitables o no visitables,
2: no?
3: Per exemple, o es tapa. Sí, sí.
2: Qui, diguéssim, es fa càrrec del cost econòmic que suposa, doncs, aquest treball d'excavació, no? Que s'ha de fer en aquest immoble, que és privat?
3: El cost econòmic sempre el fa la promotora, el propietari o la constructora, això com decideixin, però sí que també és molt interessant que tothom sàpiga, que és que la Generalitat té tota una línia d'ajuts en les quals les intervencions arqueològiques tenen un pes important, i llavors un cop s'ha fet aquesta actuació tu demanes una documentació des del museu, ajudem la gent en realitza consultes, uh-huh. sempre avisem, això informem nosaltres si algú té algun dubte, i llavors una part de la teva inversió o fins i tot el total d'aquella actuació
2: la pots recuperar, queda recuperat.
3: Heu de pensar que l'última línia de subvencions que es va donar l'any passat, el 2025, de 600.000 euros que havia destinat la Generalitat a actuacions a Catalunya, gairebé 100.000 van anar a Badalona, val? Perquè el seu vecín també dona una puntuació i fa que tingui uns criteris de prioritat. És a dir, una sisena part d'aquests diners es van invertir en el vecín del jaciment arqueològic de Baetulo. Siguin restes romanes o no, eh?
2: Això t'anava a preguntar, perquè m'ha quedat abans el dubte, que t'havia preguntat si només era d'època romana o si és medieval, s'ha de procedir de la mateixa manera.
3: No, nosaltres tenim molt en compte que, evidentment, a dintre el vecín, per exemple, si trobessis restes... Ara em vull explicar bé per dir això. Si trobéssim restes medievals i a sota hi ha la ciutat romana, potser faríem una valoració que les restes medievals es poden desmuntar, però les romanes és obligatori que es quedin integrades en el projecte, és a dir, no es poden desmuntar, a no ser que hi hagin, que sigui impossible fer-ho d'una altra manera, justament per poder fer viable el projecte. Això no vol dir que ens dediquem a desmuntar tot el que és medieval, perquè malauradament no tenim gaires coses medievals i justament intentem preservar-ho. Però sí que llavors es fa una valoració, igual que faríem amb la valoració de les restes romanes o medievals, fora d'aquest espai de protecció. I això el que marca és la pròpia llei del patrimoni català.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Clara Font, per haver-nos acompanyat avui i intentat esclarir també aquesta realitat amb què es troben també tots els veïns que viuen en aquest entorn de la ciutat, que no són pocs, no?
3: Sí, sí.
2: Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Una de cada 10 persones majors de 65 anys té Alzheimer a Catalunya. La Fundació Catalunya La Pedrera dona precisament suport a persones en la seva fase inicial de la malaltia i ho fa amb l'objectiu de mantenir les seves capacitats i la seva autonomia al màxim de temps possible. A Badalona tenim dos espais on es duen a terme aquests tallers de reforç de la memòria. Un d'ells està situat a l'Avinguda Sant Salvador, a Llefià, i l'altre a la plaça de la Vila, s'anomena Espai Badalona Centre, i fins allà s'ha desplaçat la nostra companya, la Cora Gilabert. Bon dia.
4: Hola, Núria. Avui hem vingut a un dels espais que la Fundació Catalunya La Pedrera té a Badalona per conèixer una mica més a fons el programa Reforç de la Memòria que imparteix aquesta fundació. Volem saber una mica què fan en aquest espai. En parlem amb la neuropsicòloga del programa de Reforç de la Memòria, Marc Capella. Bon dia, Marc. En què consisteix exactament el programa de Reforç de la Memòria?
5: Doncs el programa de reforç de la memòria va dirigit a persones grans amb deteriorament cognitiu lleu o moderat, derivat de principalment malaltia d'Alzheimer, però també pot ser causat per altres demències o per factors vasculars, metabòlics, estat d'ànim o un estil de vida poc saludable. El que fem és el tractament no farmacològic, que acompanya el tractament farmacològic que prescriuen els metges, amb l'objectiu d'alentir o endarrerir el màxim temps possible l'atrofiament cognitiu. Això ho fem amb gràcies a les noves aportacions de la neurociència en el camp de la neurorehabilitació, que implica estimulació cognitiva, estimulació física, activitats de creativitat i expressió. I sempre també una cosa que ens diferencia és que hi ha un component grupal molt important. Es sap que el sentiment de pertinença, el sentir-se escoltat i recolzat per part d'iguals, té un gran efecte a nivell de connexió social, pal·lia el sentiment de soledat i això té un gran efecte neuroprotector, és a dir, protegeix el cervell.
4: I això una mica relacionat amb el que explicaves, quina diferència hi ha entre aquests tractaments i els que es poden fer, per exemple, en un casal de gent gran?
5: Els nostres professionals són neuropsicòlegs, fisioterapeutes i tècnics de creativitat que estan formats en el camp de les demències, amb el que deia les últimes aportacions de la ciència, i fem un tractament totalment personalitzat per aquestes persones. Quan una persona entra, fem un pla d'atenció individualitzat on s'inclouen doncs, el seu estat de salut, les seves necessitats a nivell cognitiu, físic i emocional, i a partir d'aquí dissenyem un tractament específic doncs, per poder-hi donar resposta. A més d'atendre això, una altra cosa i tret diferencial és que són persones en moments inicials d'aquestes malalties, inclús hi ha algunes que tenen símptomes molt primerencs, encara no tenen diagnòstic, i a part de fer el tractament no farmacològic, el que fem també és donar eines per poder assimilar el diagnòstic i per poder conviure el millor possible amb aquestes malalties.
4: Què passa emocionalment pel cap d'una persona que acaba de rebre el diagnòstic, que encara està en aquestes fases inicials de la malaltia?
5: Sí, doncs d'entrada és un... normalment doncs el que s'experimenta un estat de xoc, no? Ningú s'espera rebre aquest diagnòstic, tot i que sabem que és una possibilitat, doncs d'entrada és moment de xoc, doncs molta por, no? Doncs de ganes de conèixer doncs, què és aquesta malaltia, com m'afectarà, què puc fer per fer-hi front, i bueno, ens passen, viuen moltes emocions i nosaltres, el nostre equip de psicòlegs, el que fem doncs, és acompanyar aquestes persones en aquest moment.
4: Quan parlem d'estimulació cognitiva, de què estem parlant exactament?
5: L'objectiu és alentir a través d'activitats que estimulen el cervell i les xarxes neuronals el progrés de la malaltia i mantenir el màxim temps possible les capacitats cognitives i l'autonomia en el dia a dia de les persones que tenem.
4: I és cert que el cervell manté plasticitat fins i tot amb aquestes edats avançades?
5: Sí, la plasticitat neuronal és un fenomen que es dona amb totes les persones en tot moment vital, en tot el cicle vital, inclús quan tenim una malaltia, inclús quan som grans, es dona el fenomen de plasticitat i la neurorehabilitació es basa en això.
4: I quins beneficis pot notar una persona que participa en el programa? Són beneficis que es noten de seguida o necessites venir unes quantes sessions fins que es notin aquests beneficis?
5: Doncs el que ens traslladen tant les persones que van a fer les activitats com les seves famílies és que es noten doncs, més actius, més lúcids, amb més claretat, no? Quan tornem a tenir una rutina, quan estem actius, quan el cervell es torna a activar, el que ens aporta és això, no? És que tornem a estar concentrats, tenim millor memòria, tenim més il·lusió, estem molt més actius, tornem a tenir ganes de viure i tenim habilitats per poder-ho fer.
4: Anem a parlar ara amb algun dels participants d'aquest programa. Ens acompanyen Lluís Pastor i la Joaquima Torres. Coneixies ja aquest programa de la Fundació La Pedrera abans de venir-hi?
6: No coneixia, però una companya, un dia parlant, passàvem per aquí davant de l'Ajuntament i estava parlant, dic, ostres, ja amb el temps estic perdent una miqueta la memòria i tal. M'hauria de trobar... Ella coneixia també aquest ambient. Diu, m'hauria de trobar alguna cosa per poder-ho... Diu, mira, aquí ho tens. Em va assenyalar aquí, i llavors, al cap d'uns dies, som un membre a pensar, vaig estar parlant amb la meva senyora, i va, doncs sí, anem-hi. I ara doncs, ja porto aquí quasi un parell d'anys. Molt bé. A part de que t'ho passes bé, vas treballar en la memòria, que és el que interessant, que és el que vas... perdent una miqueta.
4: Això li anava a preguntar, què és el que fan en aquests tallers?
6: Aquí, treballar la memòria. La passada i la present.
4: I com ho fan, això?
6: Ui, fent-se preguntes. No paren, però molt bé, no? A més, per exemple, el dilluns passat anem a estar parlant d'una població russa que es diu Stalingrad. Jo havia estat a Stalingrad, un company meu també havia estat. I vas recordant aquests moments que vas estar a Stalingrad, que és el que vas veure, que on te vas anar, que vas tocar... I això et fa recordar, i vas traient la memòria, vas traient coses que dius, ostres, no. I això del passat. I també ara també ve el taller de present, no? El present, que és el que veus, que és el que toques, que és el que visites, que és el que... I així ens vas fent i vas passant-ho francament bé. A més disfrutes, tu passes bé, passes tres horetes aquí fantàstiques. També hi ha una tercera classe, que és la més dura, gimnàstica. Sí, però asseguts en una cadira. El fotut és que quan acabes, al principi penses, això, què farem? Acabes cansat. O sigui, això vol dir que han mogut tot el nostre cos.
4: Molt bé, moltes gràcies, Lluís. I Joaquim, aquesta pregunta és per tu. Què és el que més li agrada de venir aquí?
7: A mi el tracte, la simpatia que t'agafen, et dona molta cosa positiva.
4: I ha notat canvis des de que hi participa?
7: Sí, perquè ho fas amb una il·lusió, et distreus i passes molt bé amb els companys, amb els mateixos monitors, són tots molt macos i això t'anima.
4: Se sent més animada, no? Sí. Recomanaria aquest programa a altres persones?
7: Jo crec que sí, tot el que sigui, perquè tot és positiu, tot és molt maco.
4: I què li diria a algú que té dubtes de venir?
7: Pues que s'assegurés i que vingués a provar-ho i ja trobaria el seu puesto per poder venir i passar-s'ho bé.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Joaquima. Mar, l'activitat física i la socialització també influeixen en l'evolució de la malaltia?
5: Sí, nosaltres el que fem són els tractaments no farmacològics per abordar el deteriorament cognitiu, que inclou l'activitat cognitiva, l'activitat física i també el vincle social. Aquí doncs, hi ha un de l'eix vertebral del cervell, és una activitat física dirigida per fisioterapeutes especialitzats en neurologia, que fan doncs, aquestes dinàmiques per treballar la força, l'equilibri, la coordinació, prevenció de caigudes, etc.
4: I les famílies, quin paper juguen en tot plegat? També trobeu famílies que estan dubtoses de com enfocar les malalties? Com les ajudeu?
5: Nosaltres donem servei tant a les persones que reben el diagnòstic com al seu entorn. Quan entra a casa un diagnòstic d'aquesta envergadura, doncs una malaltia d'Alzheimer o una malaltia de Parkinson o alguna malaltia neurològica, no només té un impacte amb la persona que li ha diagnosticat la malaltia, sinó que també té una afectació amb tot el seu entorn familiar, perquè doncs, a poc a poc aniran notant els símptomes, aniran canviant els hàbits d'aquesta persona, potser la personalitat, i ells doncs, amb el temps l'hauran d'anar ajudant. És a dir, que el seu rol com a cuidadors doncs, també comença. Nosaltres donem informació per gestionar-ho el millor possible, fem atenció individualitzada per resoldre possibles dubtes i també tenim uns grups d'ajuda terapèutic on s'ajunten familiars amb un professional que dinamitza xerrades i tallers amb la idea doncs, de facilitar l'adaptació a aquesta nova situació familiar.
4: I quines són les preocupacions més habituals dels familiars?
5: Depèn del moment que estiguin en el procés de diagnòstic. Hi ha persones que encara no els han diagnosticat, encara tenen pendents la visita amb el neuròleg i estan doncs, assimilant no? que potser els oblits, els despistes, no només són relacionats amb que el seu familiar s'ha fet gran, sinó que poden ser una cosa més o que van més enllà i estan doncs, assimilant. Hi ha persones que venen ja del neuròleg amb un diagnòstic més recent, doncs ja s'estan fent a la idea del que passarà i el que tenen és necessitat d'informació sobre com anirà la malaltia i també volen saber doncs, què hi poden fer, no? Sabem que són malalties que malauradament avui en dia encara no podem curar, però sí que tenim moltes eines terapèutiques que poden endarrerir considerablement el curs de la malaltia i l'aparició dels símptomes. Llavors doncs, tenen aquesta necessitat d'acompanyament emocional i d'informació.
4: D'acord. I si ens pots parlar una mica del servei de dinars que s'ofereix aquí, tant pels pacients com pels familiars?
5: Doncs amb la nostra quasi trajectòria de 13 anys atenent a persones amb deteriorament cognitiu lleu moderat, ens vam donar compte que una de les necessitats més importants que tenien era el tema de la nutrició. Les persones doncs, grans, amb dificultats de memòria, a vegades, doncs, a poc a poc van deixant de costat el que és una alimentació equilibrada i acabant doncs, sopant doncs, un iogurt amb algunes galetes, no? doncs, a poc a poc hi ha risc de desnutrició. Aleshores, la Fundació Catalunya de la Pedrera va ficar en marxa el servei de dinars, que hi ha dues opcions, o l'opció de quedar-se a dinar al mateix centre on les persones venen a fer les activitats d'estimulació, o també l'opció que s'emportin el dinar o el sopar a casa per ells i pel seu cuidador. D'aquesta manera garantim que tenen una dieta equilibrada.
4: Moltes gràcies, Mar. Recordem que a Badalona hi ha dos espais de la Fundació que ofereixen aquests serveis i que aquest programa pot marcar una gran diferència en les fases inicials de la malaltia, un recurs que pot canviar la vida. Us animem a venir i conèixer el centre.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recós. el còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Si vols fer un canvi a la teva llar, ja saps que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
9: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
10: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera divisió.
11: Des de la ciutat esportiva Dani Jarque de Sant Adrià de Besòs, Espanyol Badalona Wind.
10: I també dissabte a 7:45 del vespre, primera jornada de futbol de tercera federació.
11: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
10: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
12: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
13: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
12: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
14: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
15: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen.
16: Thank you. El tenis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
17: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
16: Aquest diumenge 6 de setembre a les 10 del matí
17: viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
16: Badalona Comunicació amb l'esport.
18: Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
19: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
20: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.

0: Són les 9.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia. L'INPO contractarà 63 persones en situació d'atur durant 12 mesos en el marc de la nova edició del programa Treball i Formació de l'Ajuntament. A partir d'octubre, les persones contractades desenvoluparan tasques d'interès públic a la ciutat i tindran accés també a informació transversal i acompanyament individualitzat per reforçar les seves competències amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat. Entre els perfils previstos hi ha personal administratiu, agents d'acollida, agents cívics i d'informació, dinamitzadors comercials, personal de jardineria, manteniment, neteja i magatzem, entre altres. Les candidatures seran gestionades exclusivament per les oficines de treball del SOC i l'organisme contractarà els dies 21 i 22 de setembre amb les persones derivades que compleixin els requisits, mentre que els resultats del procés de selecció es faran públics els dies 8 i 9 d'octubre. I l'Oficina de Treball de Badalona Casa Gemes no ofereix atenció presencial fins a nou avís a causa de les actuacions que s'hi estan duent a terme. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya manté l'atenció a través del telèfon i del correu electrònic. I obertes les inscripcions del nou curs de gimnàstica per a gent gran. Les persones interessades a participar s'han d'inscriure al casal o l'entitat de gent gran de la qual siguin sòcies. Cada centre informarà els dies, horaris i espai on es desenvoluparan les classes que començaran a partir del 14 de setembre. I en esports, la Sisa Joventut va cedir ahir per 78-84 contra el Quitzenàs Manresa en un partit que els de Dani Millet van arribar a perdre de 15 punts però van aconseguir remuntar. Al final, però, no van tenir premi. Els verdinegres, amb 5 baixes per lesió i la baixa per precaució de la Provítola, van notar les absències. Elis va tenir un dia negat amb un 0-11 en tirs de camps. Va destacar sobretot Ricky amb 18 punts i els joves Adrián Torres amb 8 i Diego Niebla amb 9. Isaac Nogués va actuar com a revulsiu defensiu i Sulejmanovic amb 13 punts va debutar després d'arrossegar molèsties. Escoltem les sensacions del partit d'Isaac Nogués.
4: Bueno, la pretemporada està sent una mica complicada amb les baixes, les finestres, però crec que està sent important per la gent jove, tant com els que no formen part de la plantilla durant, a priori, durant la temporada, com per mi, per exemple, i també pels que són més veterans, doncs, per ajudar-nos i donar una mica exemple de què és el que volen durant la temporada. Al final, jo crec que la segona part d'avui és un exemple del que volem aquest any. La primera part sí que ens ha costat i no hem sortit com volíem, però bueno, la segona demostra una mica el que volem i que és un equip que té caràcter.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Ja tenim 27 graus.
5: Bon dia, obrim per vacances.

Doncs avui ja és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, qui ho diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, d'espeech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs, ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè, clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45, emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però tant que bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu indicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar, poder aportar, no?, poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa, i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que, a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen...

0: expliques, Enric. Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí, sí. Parlem de la depressió post-vacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió post-vacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes és sens dubte menys dur i inclús i tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'obert per vacances i que han tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu, i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió post-vacances. I jo, Núria, vaig a dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat veure colorits. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on, has dit? I jo li faig una entrevista. Clar.
1: Em sembla fantàstic. L'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho
1: segur,
0: fa.
1: Segur.
0: Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar nosaltres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat.
1: Sí, que exacte, també som polítics.
0: Aquí està. Sí. Digueu-nos quina feina feu, si us agrada, si no, si us enganxa moltíssim, si fins i tot tant que no teniu vacances, vosaltres mateixos. Com ho fem per participar?
1: Doncs mira, molt fàcil. A l'últim dia us demanem molts àudios, com sempre us dic, i us diem, volem sentir, volem escoltar la vostra veu, així que envieu àudios al WhatsApp del programa, que és el 696-16-46-65, i si no, si entreu al mateix Instagram, seguiu-nos, si us plau, que us estimem molt, i allà veureu el reel, que us fem la proposta del tema del dia, i podeu deixar tots els vostres comentaris.
0: Molt bé. Enric, tornem a parlar a les 10.
1: A reveure, i molt
0: fins
1: bon programa.
0: Ara. Gràcies. Gràcies, igualment, perquè ja us dic que el programa el fem entre tots. Avui jo crec que fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme, amb totes les emissores que han volgut que han pogut participar perquè doncs ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens han preparat des del Prat. Per altra banda,

0: banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola. A començar el curs escolar, ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes, amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines, tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també, doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb la habitual ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafañe, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mirem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
2: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 7:45 del matí. Per causes que s'estan investigant, una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
2: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
3: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs, puguin acabar de concloure-us i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
2: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures pal·liatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
2: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafañe, des de Girona. Després tornem a parlar.
2: Perfecte, adeu.
0: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
4: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb USTEC i a la sortida la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
5: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
4: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora oberta obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
0: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
4: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
0: I en clau cultural i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
4: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Teta Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Dagoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
6: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història d'aquesta, de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè, clar, ara veiem aquest programa, doncs, semi com modern, així com molt, amb una decoració molt... Però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. O sigui, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
4: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
0: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
4: Fins ara, Núria.
0: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
7: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre de desallotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
0: Per altra banda, també us diem que la paeria tanca els dispositius extraordinaris extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
7: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
8: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CAT1, que ha funcionat, jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt, molt adequada i molt professional.
7: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CAT1 fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Seròs. Amb tot, la paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
0: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
7: Fins ara.
0: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
9: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicant noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
0: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet a l'Obert per Vacances també d'aquest cas en què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
9: Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
10: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
10: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar la recuperació i sobretot en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
11: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtzació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
10: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
0: I altres notícies també que es porten a la, bueno, a la Crònica Negra gairebé.
10: Sí,
0: no,
10: a successos, Marina, a successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià Abelardo de la Espirella informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, àlies El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim punt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquesta inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
0: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
10: Bé.
0: Sí? Darrer programa.
10: Últim programa, ja.
0: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
10: I ho farem amb el Pep Sunyer.
0: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
1: Obert per vacances.
0: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles? Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals, cadascú a la seva emissora local? Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
12: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.
0: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Èric Rosique. Èric, bon dia.
13: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com expliquem, com expliquem a tot Catalunya què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
13: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè tindrem, estem fent millores també en el home de la web, vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs després doncs, estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament escolteu un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs, tornarà el mes d'octubre amb entrevistes, en l'àmbit cultural, una mica de, també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també que és important, Núria, també.
0: Correcte, que és important, sí.
13: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i, per tant, no podia ser d'altra manera com si fos els dimecres mercat. El fa la Montse Plana, també doncs, donant veu en aquest cas a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de Tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs, també, com no podia ser d'altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que, com es fa en diverses ràdios de la xarxa, doncs, es dona veu també doncs, en aquest sentit doncs, això, a l'actualitat de la ciutat.
0: Molt bé. No se us acaba la informació, no? A Valls també teniu...
13: Moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors. Tenim prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena. Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veus Silenciades de l'entitat Afacit, per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
0: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que treballa molt amb aquest concepte del podcast, no?, que és el producte en reportatge acabat i això, i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
13: I tant, és així. Per això també vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que més se'ns dona bé, no?, aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de paller a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
0: Doncs radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Radio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
13: Un plaer, ha sigut nostre. Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada. I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
14: Això és Emun. Emun FM. Això és Emun.
0: Quina barxeta que teniu, els de Lleida, els de Munt FM, Arnau Vilà. Bon dia.
15: Yeah, bon dia a tothom.
0: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no sé, companyes locutores o no?
15: No, com mira, aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Munt abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música... I ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
0: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emun, perquè Emun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
15: Correcte. Sí,
0: qui sou i qui representeu?
15: Mira, el de les sigles, a Núria, m'ho guardo pel final.
0: Sí.
15: Us començo explicant que Emun, doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Auvesa, Alfarràs, Alguaire, Almenà i Torrefarrera, units en un consorci i que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial. I ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
0: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, eh? També s'hi ha d'estar.
15: I, a més, clar, si l'audiència té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som Terra, dedicat al món rural, el Menjat la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i de tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
16: Molt bon dia, emunencs i emunenques.
15: Emunencs i emunenques.
0: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
15: Correcte.
0: Són els oients i oientes, que dèiem
15: l'altre dia. Correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I, a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
17: Amunt, amunt.
15: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és. I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no? M'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
0: Tal qual.
15: Així.
0: I així és.
15: Emissora municipal, amunt.
0: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu. Sí. És el que
15: sí,
0: és.
15: Sí, totalment. Tot. Ara ja ho sabeu.
0: Doncs jo des d'aquest estiu, que m'he fet ja emonenca, que ho sàpigues, eh?
15: Doncs un Arnau, plaer, un plaer, Núria.
0: M'heu conquerit. Arnau Vilà, ha sigut un plaer, també, treballar amb vosaltres. Una abraçada
15: igualment
0: forta, company.
15: Igualment, que vagi molt bé.
0: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
18: Planeta Prat, l'òrbita Pota Blava.
0: Pota Blava, sí, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de Pota Blava. Em sembla, eh?, ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
19: Bon dia.
0: És així, no?, quan dieu Pota Blava es refereix al pollastre.
19: Ah, exacte, sí, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres mira, la nostra denominació, igual que els amonencs, doncs nosaltres som el Pota Blava. Sí.
0: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament. Al Prat Ràdio, no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar l'afanyada que han fet i lo bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per Vacances?
19: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
20: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensant sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
19: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, sí, que estava també la Maria, que sí, per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, sí, bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
20: Mm. I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i, a més, ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa, Enganxats als Pedals.
0: En sona, sí, alguna cosa.
20: Doncs, en definitiva, celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
0: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
19: Mira, doncs ens podeu escoltar 91.6 de l'FM.
20: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
0: Això mateix. I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos, totes les...
19: Jo hem sigut la Marie Kondo
0: Vacances. Són les meves Marie Kondos, que guai! És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre... I jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
19: Bueno, sí, jo crec que sí.
20: Per personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
19: Exactament, sí, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
0: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
19: No, igualment, ha sigut un plaer.
0: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
19: A tu. Adéu.
0: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
9: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades, no, ens costa trobar documents i aquestes històries. I sí, han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
0: Sí.
9: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot. I ara, a més, pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
0: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, a la Plana és això. Sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color. I així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No,
9: sí, imagina't, sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina pues, es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia, per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
0: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
9: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem La Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits amb aprenents de ràdio, de divulgació amb ciència, l'actualitat del cinema amb pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple, enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips, sí, no?
0: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres. Sí, sí, és així tal qual. És també el que passa, no sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
9: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
0: sisplau,
9: que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè d'herenta amb tu.
0: Un bon cafè dia. Llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
3: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre, de 10 a 11 del matí.
0: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonava en els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
21: Molt bon dia, tinc la Mariona també aquí al meu costat.
0: Ja m'ho penso, ja m'ho penso. Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la Cobla i la Sardana?
21: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 1981 i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
0: Espera, el 81 i encara es fa el programa avui dia?
21: Sí, sí, i no ha canviat de presentador.
0: Ah! no?
21: Dir, no, no. En Josep Puigventós fa, des de l'any 81, aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
0: no
21: para per Nadal, no sí, fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa... i que el grava ell des de casa, des de, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa, abans venia als estudis evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost sempre hi ha programa.
0: Fa honor al seu nom ara i sempre, eh?
21: Correcte, no, totalment.
0: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us honor recolleix a Ràdio Rubí és marca de la casa, no és l'únic però, no?
21: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí i el Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari, de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia en el nostre cap d'esports, el Siscolara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí i aquest any el Cisco fa 20 anys que els fa ell. Però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el primer, segon i postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí cada setmana. Dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí als estudis, i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants, a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Ruby Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etc, etc.
0: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
21: Bueno, d'aquí 3 anys.
0: D'aquí 3 anys, el 29,
21: exacte,
0: no?
21: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
0: Deixa.
21: Ja arribarà. Però, en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
0: Molt bé. Doncs, escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem d'emissores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
21: Gràcies a vosaltres, ens ho hem passat molt bé, tant la Paula Iglesias, que m'agradaria recordar-la, que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat, saluda.
2: Hola,
0: Mariona.
21: I jo que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
0: Molt bé, un bon trio feu com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són cadascú, és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emunt com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat 1-1.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UOL i de ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gassó. Quim, UOL Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon dia. Li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment, des de UOL Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UOL Lleida Ràdio Nòmica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: El programa que feu...
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que sí? Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som, a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes,
2: Correcte. Això, sí, evidentment, doncs, és un esforç, però nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un Dia Més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar, però que, com et deia a l'inici, doncs, passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de paller important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UOL Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous una hora al dia al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Lassols dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: També, digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible del territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On ho sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gassó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu a UOL Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt
1: bon dia. Més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat posa el mateix que molts companys, i de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa, que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, este tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista, perquè s'acaba l'obert per vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat, si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sintonitzar... M'escolteu
1: bé? Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara es queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada, aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
7: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
8: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
9: Y puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
8: ¿Qué cojones están pasando?
10: Puntal 4 para 0, que los FedEx vayan a la furgoneta y la revisen.
6: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
11: Així ho compartiu tot?
12: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
6: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
13: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
6: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
2: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
3: Notícies Badalona.
4: Bon dia. Els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera Niubó. USTEC, com a sindicat majoritari a l'ensenyament públic, retreu al Departament d'Educació que no hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha criticat que el departament no hagi aprofitat els mesos d'estiu per continuar negociant i acusa que pretengui resoldre en una sola reunió, a 5 dies de l'inici de curs, allò que s'hauria pogut treballar durant setmanes. Segura assevera que la vaga és l'únic recurs per causar una pressió necessària que aconsegueixi reprendre les negociacions amb el departament. Per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha sol·licitat un parèntesi en les mobilitzacions i ha demanat explícitament la retirada de la vaga de dimarts per tal que el sistema educatiu pugui treballar amb serenitat. I la cooperativa La Sargantana ha completat la seva quarta barema a les vinyes de la Vall de Betlem als peus de Sant Jeroni de la Murtra. Una collita que valoren positivament tant per la quantitat com per la qualitat del raïm. La collita d'aquest any ha arribat als 5.000 quilos de raïm, gairebé el doble que l'any passat. I la previsió és que la producció pugui arribar als 7.000 quilos a quan les vinyes més joves entrin en producció. Enguany, per la calor, la barema s'ha avançat prop de 10 dies respecte als altres anys i es va iniciar l'11 d'agost, començant per la Garnatxa. Escoltem a Ignasi Nangó, membre de la cooperativa La Sargantana.
5: Podem valorar com una bona barema a nivell de qualitat i sanitat del raïm. El que sí que ha sigut una barema que s'ha adelantat molt respecte a les altres baremes, gairebé 10 dies. Això és una cosa que ja ens anem trobant de fa uns anys, que a nivell de climatologia doncs, fa que les baremes s'avancin. Pensem que abans aquí a Badalona s'acostumava a collir per la Mercè.
4: La cooperativa treballa amb diverses varietats, entre les quals la garnatxa blanca, la malsella d'Àfrica, el sumoll i el moscatell de gran petit, amb l'objectiu d'elaborar vins que reflecteixin el paisatge mediterrani de la zona. Els mostos ara es troben en diferents fases de fermentació i maduració i els nous vins estaran disponibles a partir de l'abril o el maig de 2027. I en esports, el Badalona debutarà aquest dissabte a la Lliga al camp d'un recent ascendit al Martinenc i el conjunt escapulat ja està avisat de la pretemporada que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: De dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
8: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
9: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025
8: no sé si que encetem
9: avui.
8: Que
9: el que no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això en Girona com a escenari i postal.
8: Jo crec que aquesta la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
10: Molt bon dia, Núria.
8: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica
10: en
8: les veus.
10: És en Saïd.
8: És en Saïd, veritat? Val. Sí, ara sí, que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs, el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
10: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat, som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs, una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM, i per últim el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella, que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu, i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari, com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
8: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
10: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
8: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
10: perfecte.
8: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Gràcies. Ha estat un plaer poder treballar.
10: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
8: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia, com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
11: Molt bon
8: dia.
11: Hola. M'he avançat aquesta cintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més... pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
8: sí,
11: que, del
8: però,
11: que tu deies.
8: Quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'escala.
11: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès. O sigui que ja podeu anar fent números amb
8: ets un baby, ets un baby.
11: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock, vull dir,
8: sí?
11: Com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I han anat canviant de lloc, però... T'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, està a la tercera planta amb vistes a tot el Golf de Roses. Això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
8: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
11: Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre, cada dia al punt de les 7 de la tarda. Així, o sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
8: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu, i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
11: A reveure, que vagi molt bé.
8: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens hem aportat moltes més coses, eh? I vinga, va,

0: més se'ns coneix.
1: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries,
0: doncs, sí, a Ràdio Cardedeu? Sí, sí, sí. Som un mitjà comunitari, de fet està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas fem el que ens ve de gust, sí. En tot moment podria dir, això pot estar molt bé, o no pot estar tan bé a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé, els projectes que fem, com per exemple... segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar per exemple perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una, potser el que més m'agradaria destacar, jo soc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionant és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds que potser no acabava de trobar el seu lloc, i aquí es trobava potser amb una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic, i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Gràcies. Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos, i això és molt bonic perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
1: Sí, sí, sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que clarament,
0: sí.
1: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres. Ens heu aportat una energia. Val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, hem portat les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part, no?, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat, no?, ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment, i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia, destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
0: El mateix et dic, i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
1: Joan Maria.
0: Com? Josep Maria,
1: Joan,
0: perfecte.
1: Joan Maria, Joan Maria.
0: Mira, veus, doncs, aquí la vaig cagar, sí. Aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també. I també gràcies de part de l'Estela, el Jordi i l'Aina, que
1: I
0: també l'heu sentit.
1: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, ara sí, arrenquem la segona hora com acostumem a fer, recollint la impressió dels nostres oients. Avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu? I què diuen els oients, Enric?
0: Ja veuràs qui és.
1: No ho puc veure.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
1: Sí?
2: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
1: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
0: És no que pot faltar.
1: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, sí, ha sí, posat sí, algun sí. contrapunt d'opinió,
0: Sí, sí, sí, absolutament.
1: Jo ni això ni allò, jo la tercera. Dic molt
0: correcte,
1: bé.
0: Correcte, correcte, correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim Mira per tancar, si ens dona temps a un àudio més. Tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios. Així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
1: A veure,
0: ara sí.
1: Susana, és tímida.
0: Ara sí.
3: Hola, Obert per Vacances. Jo he de dir que aquest any la depressió post-vacacional, de moment, no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que dona

0: Torna a la feina, així que de moment estic bastant contenta.
1: Molt
2: ja
1: bé.
2: Allà,
1: ja
2: tots els dies sientes...
1: Molt bé, sabeu venir i va tranquil·la. Sí. Això ja s'ho prepara.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
2: I tant que sí.
1: Doncs de moment només dos àudios que podem escoltar. Sabeu que ens heu enviat moltes més opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
2: per l'any que ve, goita.
1: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
2: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
1: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
2: A reveure.
1: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena o anomenem popularment el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Media, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina. De nou, a reprendre la feina. De nou, a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí, i sí, perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí, feia falta un parón.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada. Sí, la veritat és que sí. Necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia de la feina perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I, de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
1: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps. La competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden. I després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
0: Yeah. Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
1: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Anar, vale, avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
7: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològics amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festius, veig jo els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
8: Aquest darrer programa de la temporada. Sí. Amb energia hi arribes tu, també.
7: Ai, què vols que et digui?
8: També.
7: Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer.
8: Sí.
7: Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se us coneix bastant ja per la xarxa,
8: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio, amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també al nostre àmbit més proper, donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, eh? Dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la Passió Castellera un programa de ràdio, els magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi, i deixa'm que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada, sí? Per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca, i tu això també ho coneixes de primera mà.
7: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar. Ells han compartit aquesta secció tan difícil, que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
8: Doncs és el que ens toca, eh? Explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
7: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
8: Sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
9: Bon dia, Eduard. Bon dia a tothom. Cap problema.
8: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
9: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
8: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir? No sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
9: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem amb una direcció extraordinària. Ara començo el meu mandat oficial. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants. La veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat. i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem a després del pati i les hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
8: Segur que anirà de primera.
9: Sí.
8: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió
9: i
8: t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
9: Sí. Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació. I després és veritat que justament ara aquesta setmana... estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
8: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava un mes tard, el juliol, ben avançat, que la resta doncs, de docents, i també us hi heu posat abans. Com es prepara un curs escolar?
9: A mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínima dansa, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, es reuneixen amb l'equip CIEI, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs, i es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs, clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns, a vegades ens queda curta i tot aquesta setmaneta.
8: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
9: La convocatòria es va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important, i clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no? No ho sé.
8: Anna, molt ràpid per acabar, amb 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
9: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
8: Doncs ho farem. Anna Jacas, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
9: Sempre benvinguts.
8: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix, mateix a l'escola La Portalada d'Altafulla parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
7: sí.
8: I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
7: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adéu d'aquella manera, d'acord?
8: Doncs quedem així, amb aquest adéu d'aquesta manera tan singular. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
7: I moltes gràcies a vosaltres. De veritat, Eduard, una abraçada forta.
8: Una abraçada.
7: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt al nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
10: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
11: De postres, David, de postres.
10: Ah, postre tampoc està ben dit?
11: En català diem les postres, en plural.
10: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
11: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
10: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
11: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
10: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides.
11: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
10: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
11: Això, David, no és una necessitat.
10: Fa 3 dies que estic constipat.
11: Constipat, David, constipat.
10: Just, he dit això?
11: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
10: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
11: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
10: I també no estic massa bé, eh? Tinc una mica d'estornuts.
11: Estornuts, estornuts.
10: No ho he dit bé? No ho encerto ni una avui, eh?
11: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
10: Constipat, esternuts, i em fa mal l'esquena, també. Això sí, no? No m'he equivocat, aquí?
11: No, això ho has dit perfectament.
10: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
11: A veure si ho contagies, doncs.
10: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
11: Molt bé.
10: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat, així ens podem organitzar.
11: Un plànol, David, un plànol.
10: Planell, plànol... Sempre els confonc.
11: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
10: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
11: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
10: Què he de fer, sinó què vols dir?
11: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
10: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada, això m'agrada més, sobretot badar.
11: I si et perds, mires el...
10: Planell! Ai!
11: Què dius?
10: Plànol, m'he equivocat.
11: Ara sí.
10: Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
11: Sí, sí.
10: No em creus?
11: Ni mica.
10: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
11: Encara no hem marxat i ja t'has perdut.
10: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
11: David, a la tarda.
10: Ja comencem.
11: Has preguntat, jo et responc.
10: Però és que no t'he preguntat, això.
11: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
10: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
11: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
10: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
11: Poder? Però què estàs dient? Poder!
10: Què?
11: Voldries poder venir. Poguer és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
10: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
11: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
10: Poguer, saber... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
11: Poder, saber...
10: Poder, saber i callar.
11: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
10: Sí, sí, però em costa molt posar-ho a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
11: Una altra vegada, eh?
10: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí?
11: Mira sota el sofà.
10: Ja hi he mirat.
11: I a la cuina.
10: També, ara m'he adonat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
11: T'has adonat.
10: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
11: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
10: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
11: Bona idea.
10: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
11: Què, David?
10: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
11: I ara no?
10: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
11: Exactament.
10: I és que no cal complicar-se tant.
11: Ni renunciar a paraules noves.
10: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
11: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
10: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-les servir.
7: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arronsa amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
12: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
13: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
12: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
14: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, en la natura, en el paisatge, en la història, en la geografia, en la toponímia, etc.
12: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar-ne de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, Evidentment, estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que per l'època deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits, fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya. Ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls. Altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escaler, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
15: Quan s'us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escaler, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
12: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic, aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
7: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
16: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
17: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és al final... És bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal. I bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important pel Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. pinta molt, molt bé. Només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible, i és molt fàcil llegir-ho a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
7: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava algun una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
18: A Tarragona, cinquena temporada.
7: Cinquena temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
19: Hola, bon dia.
7: Bon dia. A què feia referència aquesta ràfaga?
19: Doncs aquesta això ràfaga? Que estàvem sentint sí? Era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
7: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
19: Tarragona fa moltes coses. Tenim programes, podcast de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, que engeguem la desena temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues tirarà endavant com a presentador, i que, Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
7: també.
19: A Carrer Major i estareu amb nosaltres... Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
7: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
19: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
7: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar programa. Li dèiem cada dia a l'agenda. Avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany. Avui curtíssima. Vinga, tres activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
19: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
7: Això,
19: rural, que dic jo.
7: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
19: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar a l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
7: Sí.
19: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
7: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent. Vale. I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
19: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begú.
7: Doncs, Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
19: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
7: hem rigut. Dins i fora del micro. Molt. Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
19: Adéu.
7: Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
20: Bon dia.
7: Bon dia. Bé, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa, i de fet anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà, si us sembla, de fons. Expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut.
20: En mig minut, impossible, però vaja, 40 anys d'història, eh?
7: 40
20: que,
7: anys, eh?
20: Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera del matí, a les 7 del matí, doncs, amb els primers 4 blocs informatius, programes, la veu de Tarragona, i el Sempre Nàstic, els companys demanen aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb viatjant, doncs, seguint el Nàstic de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Sílvia García...
7: Som 15 i, de fet, ens quedem, ens fem curt, eh?, per tota la programació que tenim, no?
20: Moltíssima, i a banda de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats, i en definitiva és una parada, tot el dia...
7: Encara necessitem més mans per això, eh? Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per les xarxes, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
21: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
7: Jo crec que sí, no hem patit massa.
21: No, no hem patit.
7: No hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
21: Me n'anava a nedar, tots. Però abans, eh? Imagina't.
7: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
21: Sí.
7: Gràcies, Marina.
21: Un plaer.
7: Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
20: Mercat d'estiu la setmana que ve, i a partir d'aquí dues setmanes intentes de Santa Tecla, Ràdio Les Festes.
7: Santa Tecla a tope, eh?
20: Sí, per cert, bona, eh?
7: A vosaltres, a tot l'equip. Perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, als micròfons, però al darrere he estat implicat a tota Tarragona Ràdio, i això no és poca cosa.
20: Que ha sacrificat les vacances, eh?
7: Vinga, a disfrutar de la tardor. L'estiu vinent més. Gràcies, companys.
20: Adéu.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'INPO contractarà 63 persones en situació d'atur durant 12 mesos en el marc d'una nova edició del programa Treball i Formació de l'Ajuntament de Badalona. A partir d'octubre, les persones contractades desenvoluparan tasques d'interès públic a la ciutat i tindran accés també a formació transversal i acompanyament individualitzat per reforçar les seves competències amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat. Entre els perfils previstos hi ha personal administratiu, agents d'acollida, agents cívics i d'informació, dinamitzadors comercials, personal de jardineria, manteniment, neteja i magatzem, entre d'altres. Les candidatures seran gestionades exclusivament per les oficines de treball del SOC. L'organisme contactarà els dies 21 i 22 de setembre amb les persones derivades que compleixin els requisits, mentre que els resultats del procés de selecció es faran públics els dies 8 i 9 d'octubre. I la cooperativa La Sargantana ha completat la seva quarta barema a les vinyes de la Vall de Betlem, als peus de Sant Jeroni de la Murtra. Una collita que valoren positivament tant per la quantitat com per la qualitat del raïm. La collita d'aquest any ha arribat als 5.000 quilos de raïm, gairebé el doble que l'any passat. I la previsió és que la producció pugui arribar als 7.000 quilos quan les vinyes més joves entrin en producció. Enguany, per la calor, la barema s'ha avançat prop de 10 dies respecte d'altres anys i es va iniciar l'11 d'agost, començant per la garnatxa. Escoltem Ignasi Niubó, membre de la cooperativa La Sargantana.
4: Podem valorar com una bona barema a nivell de qualitat i sanitat del raïm. El que sí que ha sigut una barema que s'ha adelantat molt respecte a les altres baremes, gairebé 10 dies. Això és una cosa que ja ens anem trobant de fa uns anys, que a nivell de climatologia doncs, fa que les baremes s'avancin. Pensem que abans aquí a Badalona s'acostumava a collir per la Mercè.
3: I la nova temporada Badalona Comunicació comença dilluns vinent amb força novetats, nous programes i més directe que mai. La ràdio, la televisió i també les plataformes digitals amplien continguts per continuar sent el referent dels mitjans de comunicació locals i de servei públic de la ciutat. A Ràdio Ciutat de Badalona, el magazín Badalona Matí s'estrena amb l'Alexis So al capdavant, acompanyat de les periodistes Tuti García i Sílvia Llamas. Aquesta última serà també la veu de l'informatiu del migdia aquesta temporada. També arrenquen l'Infoserveis, un espai per la informació de servei de la ciutat, i les veus del dia, un butlletí amb els protagonistes de la jornada. A més, Ràdio Ciutat de Badalona participarà al Rambla 54, un nou programa en col·laboració amb la xarxa per conèixer històries de proximitat. Ho farà de la mà d'en Martí Villegas, que també s'encarregarà del Connectats. I una part important del nostre ADN són els esports, on també hi haurà novetats. Per una banda, seguirem tots els partits del Badalona Women i per l'altra us oferirem Joc Interior, un nou podcast dedicat al bàsquet, també en col·laboració amb la xarxa. A Televisió de Badalona, torna en directe cada tarda de 5 a 6 al magazín Badalona 360, dirigit i presentat pel periodista Carles Tornero, acompanyat d'en Guillem Martín i la Laia Martínez. Als informatius recuperem la versió televisiva del Badalona Notícies Migdia. Una servidora us acompanyarà cada dia a partir de les 2 del migdia, mentre que l'edició del vespre continuarà amb la Judit Larios. A més, sumem noves propostes com el Badalona Sense Límits amb Helena Batista, un programa mensual d'entreteniment, i també l'espai La Porteria, conduït pel periodista Pitu Abril. D'altra banda, Mateo Cachipuendo assumirà les connexions dels programes territorialitzats amb les televisions locals adherides a la xarxa, com són el Via 15 i el 180. I no ens oblidem dels directes i els esdeveniments especials. A les cites habituals aquest any se sumen la Supercopa Endesa, la Diada Castellera, la inauguració del Pont del Petroli i tota la programació al voltant de les eleccions municipals de 2027. I en esports, la sisè joventut va cedir ahir per 78-84 contra el Quitzanes Manresa en un partit en què els de Dani Miret van arribar a perdre de 15 punts, però van aconseguir remuntar. Al final, però, no van tenir premi. El pròxim partit de la sisè joventut serà diumenge a la 1, també a Sant Julià de Vilatorta contra el Ratio Farm Ulm alemany. Es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: 20 anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
7: No, no.
6: ¿Ha disculpe.
7: No.
6: Si necesita
7: que no.
6: Disculpe, no le he entendido.
7: Sí. A ver, ayuda, ayuda.
6: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
7: Ay, por favor.
8: ¿Qué nivel de radio?
7: Operador.
8: ¿Qué nivel de radio?
6: Disculpe por la confusión.
7: Sí. Sí.
6: Gracias.
9: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Escolta, Carles Sornero, avui t'he trobat la solució a un problema que fa temps que pateixes i que no et volia dir fins ara.
3: Venim de tu, pot ser el sobrepès, pot ser la calvície, pot ser les taques a la cara...
2: No, la calvície després ho farem. No, no.
3: El pèl al pit...
2: No. T'ho he de dir públicament, ja sé que això per antena és molt lleig, però jo crec que et fan pudoret als peus.
3: Però si porto les bambes posades.
2: Et fan pudoreta.
3: Tu creus?
2: Sí.
3: No m'ho han dit mai.
2: A vegades quan et treus les sabatetes a la redacció, que hi ha gent que es treu les sabates.
3: Sí. Per estar més còmode.
2: Hi ha gent d'aquesta empresa que es treu les sabates, que dius, no cal. Resulta que una empresa de València que es diu Lubel, ha inventat un mitjó que és anti-olor. Però és que, a part d'això, dius, home, està molt bé. A part, cicatritza.
3: Cicatritza,
2: què? És un supermitjó. Cicatritza la pell, per exemple.
3: Ah, però si tens ferides.
2: Sí, per exemple, sí.
3: I els galindons també te'ls cura?
2: Això no ho sé. Més coneguts com a Juanetes.
3: Com Juanetes.
2: Juanetes, eh? Anem a trucar, si et sembla, aquesta empresa, que ens diguin com funciona això.
3: Jo voldria saber per què en castellà Juanete ve de Juan i en català Galindons ve de Galindo.
2: No sé. Ara és dimarts, ho feis parlar i pensar.
3: És una pregunta que hauríem de fer a Telefònica, aquest servei d'informació que té General.
2: Doncs mira, si vols un dia ho fem. Escolta, anem a trucar en València,
3: sí,
2: en aquesta empresa que es diu Lubel. Tornem a marcar...
3: Perquè em vols comprar aquests mitjons, eh? Me'ls vols regalar.
2: Sí.
3: Continua comunicant o ja
2: li... Continua comunicant. Fem una cosa.
3: Sí.
2: Recuperem el tema més tard, et sembla?
3: Sí.
2: I anem a d'altres temes al dia. I atenció, perquè avui vull parlar d'un cas d'un poble que es diu Llebre.
3: Sí.
2: Que està a Guadalajara i que tot el poble s'ha unit, ho publica avui el diari gratuït 20 minutos, contra, atenció, un basurero nuclear. Diu avui al 20 minutos, los vecinos de Llebre, quin nom, Llebre, a Guadalajara, no lo quieren en su pueblo. Aunque hay rumores en el pueblo que su alcalde quiere que se construya.
3: Un basurero nuclear.
2: Nuclear. Això que seria el primer d'Espanya. El primer, eh? Això que aquest poble, que té uns 600 habitants, no vol que el cementiri nuclear que el govern té previst construir s'aixequi en el seu poble. Tampoc vol que els agricultors, els grangers de la zona, en aquest cas també han al·legat que això seria negatiu per la seva indústria i per als seus negocis.
3: Deixen que endevini, trucarem a Llebre.
2: Anem a trucar a Llebre, però anem a trucar d'entrada a un restaurant.
3: Sí.
2: Aviam quina opinió en tenen. De fet, crec que és l'únic restaurant que hi ha a Llebre. I aviam si estan d'acord o no amb aquest abocador nuclear. En aquest basurero nuclear.
3: Home, és que molt bé no sona.
2: Quina por, eh? Mira, això els hi passarà.
3: Bombes nuclears.
2: Avui tenim el telèfon que està dormit, eh?
3: Em fa una por, aquesta música que poses.
2: Truquem.
3: Llebre.
2: Sí, però anem al restaurant que es diu El Valle. Restaurante El Valle.
3: Hola.
2: Se sent un pito? Hola?
3: Jo tinc por, eh?
2: Jo crec que ja els hi ha explotat.
3: Jo tinc por, eh?
2: A veure, jo crec que ja els hi ha explotat. Ja no queda ningú al poble.
3: És un abocador nuclear, no hi fan bombes.
2: Oiga. Tornem-hi.
3: Ja s'ha de cabina telefònica, eh?
2: Avui ja veig jo acabar tot...
3: Al revés.
2: Al revés, eh?
3: Avui no n'enganyem.

0: no llego a dar de sí yo lo que es exactamente lo que quieren hacer. Hemos
1: no llego a dar de sí, no digo yo.
0: Y está incluso, ya la han cerrado, pero ahora quedan en los residuos y tal. Y
2: mientras demás recuerda Manolo Escobar.
3: No, sí. Me gusta que a los toros te ponga la minifalda.
0: O sea que sí, que hay gente que dice que sí, que eso sí, y hay gente que dice no. Yo todavía
1: no. ¿Tenéis estimas de Manolo Escobar? Ni me ha puesto una otra.
0: No, no llego yo a.
2: Bueno, a ver qué digo.
0: Puede ser eso, mejor o peor. No llego. Yo
2: bueno,
0: no doy.
2: Pues nada, gracias por todo.
0: Pues nada más.
2: Bueno.
0: Si algo necesitan, aquí estamos.
2: Sí, ¿cómo se llama usted?
0: José Ángel.
2: José Ángel, pues cualquier tema que, bueno, que pase en Guadalajara, lo llamo.
0: Yo lo que usted quiera, usted llame, lo que ya le digo que yo lo que hago es mi trabajo.
2: Muy
0: mi
2: bien.
0: Trabajo, creo.
2: ¿Me va a recordar por un pompero?
1: Sí.
2: No me.
0: Bien, pero como la vida misma.
2: Muy bien, pues ¿vale? José Manuel, no, José Ángel, José Ángel.
0: Sí.
2: Gracias por todo.
0: Venga, nada.
2: Que vaya bien.
0: Adiós.
2: Parlem de gossos, eh? Aquest és un espai que sempre, no sé per què, parlem de gossos.
1: Home, l'Ulisses està encantat, eh?
2: Sí, sí, Ulisses. El tenim avui o no?
1: Ulisses.
2: Ulisses, Ulisses.
1: Ah, tens mi pilono.
2: Va, Ulisses, va.
1: Escolta.
2: Una cosa, avui he trobat un article força interessant al diari O Què?
1: Sí.
2: Aquest diari gratuït que cada dia hi ha menys pàgines.
1: Sí, només un horòscop.
2: Sí, un, dia,
1: floco, ja
2: un dia sortiran amb dues pàgines, ja.
1: No t'estranyi.
2: Hi haurà l'anunci del Lidl i dos titulars, sí, i ja està.
1: I la contraportada.
2: I la contraportada. Escolta, avui hi ha un reportatge que diu arriba l'espa caní. Spa, eh?
1: Spa.
2: Sí, però per gossos, eh? Parlen d'aquest tema, diu que és una gran novetat en el camp de la perruqueria i l'estètica per gossos, encara que avui dia hi ha pocs establiments del nostre país que comptin amb aquest tipus de servei.
1: Mm.
2: Però, jo em quedo amb la part final de l'article.
1: Què diu?
2: M'he quedat astorat. Diu, gabardines, camisetes o vestidos de novia... Son algunas de las propuestas que ofrecen algunas tiendas para perros.
1: Mm.
2: Hi ha botigues on han començat a vendre, atenció, una nueva línia de ropa para Pedro, para perros, eh? Ara, de Adolfo Domínguez.
1: Mira, per gent pija.
2: Que inclou collares joia de piedras de colores.
1: Baratíssim.
2: Què et sembla, això?
1: Innecessari.
2: I és bo que hi ha marques, també la Bootberries,
1: sí,
2: que hi ha també una línia per gossos.
1: Doncs mira, ja saps què fem l'Olac.
2: Què, Bootberries?
1: No.
2: No sé, anem a trucar d'atenció al client d'Adolfo Domínguez. Que tenim un gos chihuahua i aviam què li podem col·locar.
1: Mira, l'Ulis, és chihuahua.
2: Per això.
1: Meitat chihuahua és. Perquè és un gos petaner.
2: Aviam què ens diuen.
1: Això va per centímetres de roba.
2: Hola, buenos días, Cristina.
4: ¿Sí?
2: Hola.
4: Sí.
2: ¿Me escuchas?
4: Perfectamente, dígame.
2: Hola, mira, ¿qué tal? Mira, te quiero hacer una consulta.
4: ¿Sí?
2: Mira, tengo un perrito.
4: ¿Sí?
2: Muy mono. Es que he oído por la radio...
4: ¿Sí?
2: ...que hay una nueva línea de ropa para perros.
4: Sí, correcto.
2: ¿Es correcto esto?
4: Sí, es correcto.
2: ¡Ay, qué ilusión que me das!
4: Sí, pues a ver, un segundo, que le comento así por encima la información que le puedo dar. Un momento, por favor.
1: Estamos en candeletas.
2: Has posat una música preciosa, ¿eh?
1: Sí. Yo no le dices cómo hago la cua, está contentísimo. Sí, sí. A veure si ens dona informació.
2: Sí.
1: Li vols comprar un vestidet?
2: És que fins ara ja tenia el que era el jerseiet, eh? Bootberries.
1: Tu ja el tenies.
2: Sí, sí, ja el té. Ja fa temps, eh?
1: Mm.
2: Ara, per això, clar, es vol rejuvenir, l'Olac.
4: Sí, mire, la nueva línea que se ha creado de sí. Mascotas.
2: Sí.
4: Hola.
2: No, sí, estoy aquí.
4: Hola.
2: Hola, Cristina, ¿me escucha?
4: Sí, perfectamente.
2: Ah, va, vale.
4: Le comento, mire, la línea de mascotas que se ha creado va dirigida exclusivamente para perros pequeños.
2: Sí, sí, ya tengo un chihuahua.
4: Perfecto. ¿Qué tipo de información deseaba?
2: Mira, yo te explico, es que yo tenía, tiene ahora algún jersey Bootberries.
4: ¿Sí?
2: Y lo quiero un poco rejuvenir al perrito.
4: Bien.
2: Y nada, quiero saber la línea que tenéis, si es más deportiva, si es menos deportiva. Sí, bueno, si lo puedo sacar a pasear los domingos.
4: De acuerdo, perfecto. Pues entonces, darle más información detallada, lo voy a dirigir a alguna tienda especializada que vende nuestra línea nueva, ¿de acuerdo?
2: Pero una cosa, estamos hablando que tenéis jerseys, que tenéis polos. Algo así.
4: En principio, hay una variedad...
2: O sea...
4: Sí, dígame.
2: No lo diga.
4: Disculpe, ¿me escucha bien?
2: Es que la escucho fatal, ¿eh?
1: Muy lejos está usted.
4: Disculpe, es que no le escucho nada.
2: Bueno, es que estoy aquí con el portátil, con el móvil.
4: De acuerdo, a ver, yo...
1: Con el móvil portátil, atención.
4: A ver, la información que le puedo dar es que hay una serie, una variedad de prendas, ¿de acuerdo?
2: Uh-huh.
4: Entonces, pero para mayor fiabilidad, donde se le puede informar...
2: Vale, pues, ¿tiene algún teléfono en Barcelona?
4: Sí, le voy a alentar.
2: En la zona de Pedralbes o algo así.
4: Perfecto. Le voy a indicar, un momento, por favor.
2: Está
4: liando. Voy a buscar las tiendas cercanas, ¿de acuerdo? Un momento, por favor.
1: Estamos claros.
2: Gracias, señorita. Bueno, ara la música aquesta estupenda.
1: Escolta,
2: mentre, això ho farem demà, ja t'ho dic, anem a bateria de notícies, algunes notícies que ens ha deixat el dia, eh?
1: Sí.
2: Per exemple, un restaurant a Nova York que ha indultat una llagosta, que tenia 140 anys.
1: Ha indultat? Que vol dir que no se la menjaran?
2: Sí, es veu que un restaurant japonès a Nova York s'ha apiadat d'una llagosta de 140 anys i ha anunciat que el crustaci no acabarà...
4: Sí, disculpe.
2: Sí, sí, dígame, ahora dígame.
4: Por el momento, sí. La única tienda que hay disponible en Barcelona, especializada en esta...
2: Mister Guau.
4: ...mascotas, es en Paseo de Gracia.
2: Ah, sí.
4: ...de Adolfo Domínguez,
2: Colombia. Ah, dígame.
4: Pues hay tiendas que venden ese tipo de prendas, de Adolfo Domínguez, que le podría dar más información.
2: ¿Pero tiene algún teléfono?
4: Sí, sí, por supuesto. Tómenos, venga. Por favor.
2: Dígame el telefonino.
4: Es el 93...
2: Sí.
4: 48...
2: Sí. 48... De acuerdo.
4: Después, si quiere, le puede dar alguna tienda especializada.
2: No, con esa ya tengo bastante. El Paseo de Gracia es perfecto para mí.
4: Perfecto, pues entonces se dirige allí que dará más información desde allà.
2: Vale, perfecto, gracias. Anem a trucar-hi, va. Perquè anem a trucar aquesta hora al matí.
1: Recordem que volem comprar un jersei pel teu chihuahua, no?
2: No, pel teu.
1: Ah, pel meu chihuahua.
2: Sí, sí, pel Ulisses.
1: Per Ulisses.
2: Jo no en tinc de chihuahua.
1: El teu és més gran, eh?
2: Sí.
1: L'Urac.
2: És un gos.
1: El meu també és un gos?
2: Bueno, el teu és un perrito.
1: Un gos faldiller.
2: Sí, sí.
1: Un gos pataner.
2: Sí, d'aquests que són com falsos.
5: Adolfo Mínguez, dígame.
2: Hola, buenos días.
5: Buenos días.
2: He llamado a Adolfo.
5: ¿Perdón?
2: ¿Adolfo?
5: Sí.
2: ¿Es aquí?
5: Sí, Adolfo Mínguez, dígame.
2: Vale, vale, pero no eres Adolfo.
5: No.
2: Vale, me pensaba que eras Adolfo Domínguez.
5: ¿Y quién es usted?
2: Yo te llamo de Badalona.
5: Muy bien.
2: Mira, te llamo porque te explico una cosa. He llamado al teléfono de atención al cliente.
5: Sí.
2: Y yo tengo un perrito. Sí. Y me han dicho que aquí puedo encontrar la línea esta nueva de ropa para perros.
5: Exacto.
2: Es aquí, ¿no?
5: Sí.
2: Ay, por fin, ¿eh? Es que lo llevo buscando desde hace días. ¿Qué tenéis?
5: Pues carcelitos, abrigo...
1: Abriguitos.
5: ¿Qué más?
1: Bufanditas.
2: Yo quiero un jersey. ¿De cuello alto puede ser?
5: Ven a verlos, yo ahora mismo no. Sí, en teoría sí cabía. No sé tampoco lo que queda.
2: Ya, me haces venirte a ver, ¿no?
5: Claro.
2: Ya.
1: Es esa fala.
2: Ya. Bueno, pero ¿de qué color son, más o menos?
5: Pues un segundito, por favor,
2: sí.
5: Estoy atendiendo. Un momento, estoy con usted.
2: Vale.
1: Veus quina simpatia, Luis.
2: Sí, l'Ulisses està enfadant,
1: eh? Luis, no passa nada. Venga.
2: Ara, és l'últim que vagis a una botiga com Adolfo Domínguez a comprar roba per gossos.
1: Sí, innecessari, totalment.
2: Innecessari. Sí, tenen molta feina a aquesta hora.
1: És millor fer-se un jersei d'aquells que fa les àvies.
2: Li direm que... Perverat.
1: Que està parlant de nosaltres, no?
2: Tenen gent, eh?
1: Sí, clar.
2: La crisi, on està la crisi?
1: Els rics no tenen crisi, ja ho saps.
2: Però Adolfo Domínguez no és gaire car, o sí?
1: Caríssim ha de ser.
2: Sí, és car?
1: Caríssim, no?
2: Bueno, tampoc és gaire car, eh?
1: Depèn del poder adquisitiu de cadascú.
5: A ver, negro no hay, es color marrón.
2: Color marrón.
5: Sí.
2: ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo tiene un jersey Burberry's, pero ya está muy trotado, ¿eh? Porque todo el invierno la ha llevado y quiero cambiarlo.
5: Pues mole, pues pásate y mira.
2: De collal hay, ¿eh?
5: ¿El qué?
2: De collal.
5: Sí, de cuello.
2: De cuello.
5: Sí, sí.
2: Sí, ¿no?
5: Sí.
2: Marrón, ¿eh?
5: Sí, un marrón avellana.
2: Vale. ¿Y rollo collares, joya tenéis?
5: También hay.
2: También hay.
5: Sí.
2: Vale, perfecto, ya. Pues me paso ahora mismo. ¿A qué hora...? No cerráis al mediodía, ¿no? Como el Corte Inglés, vale.
5: Exacto.
2: Venga, gracias.
5: A usted, adiós.
1: Adiós, Adolfo.
2: Adolfo, perfecto, ¿eh?
1: Tens de tot, ¿eh?
2: ¿Qué?
1: Que tens de tot.
2: Sí, sí.
1: Joies,
2: mira,
1: roba...
2: tens
6: Collar és joia, de piedres, de colores. Tens aquest jerseiet que li podem posar a l'Ulisses que quedarà preciós, de color marronet.
1: Sí.
6: Ja està, ho té tot. I ara li faltaria... Hauríem de comprar unes botetes.
1: De fet, et roben el gos i el que et sap menys greu és l'animal en si.
6: Sí.
1: Si no,
6: sí,
1: tota
6: sí.
1: La joia és que porta a sobre.
6: Sí, sí, sí. Home, si va on va gravar Javier Bardem, segur que li roben.
1: Home, no té per què. No té per què. Una qüestió de mala sort.
6: Bueno, bueno. Escolta, anem a altres temes al dia, et sembla? Sí. Anem al diari Avui, que avui parlen, atenció, de souvenirs. Avui m'encanta aquest tema, eh? A Lloret de Mar. Atenció, el titular diu que Mèxic vengui els barrets mexicans.
7: Soy mexicano que adora su panza. Tortillas de masa.
6: Tortillas.
7: Sí, sí. Casa.
1: Això és cançó típica mexicana?
6: Sí, sí, sí.
1: I per què no has posat uns mariachis?
6: Això, de veritat, és el número 1 ara mateix a los 40 siempre iguales a Ciutat de Mèxic.
1: Sí o no?
6: Sí, de veritat.
1: Sí que estàs posant, no?
6: Sí, sí, sí. És molt típic. Ja, que ja... Tu et diuen música de Mèxic, què diries?
1: Home, Luis Miguel.
6: Paulina Rubio.
1: Paulina Rubio.
6: No, hem de... Aquí hem d'anar més enllà, sempre.
1: Manà.
6: Manà que es quedin en el muelle de Sant Blas. Tu, escolta una cosa. Diu avui, al diari Avui, Lloret aposta pels souvenirs catalans. Ja era hora que es posessin amb aquest tema. Fa temps que en parlem de per què venen aquests barrets mexicans aquí a Catalunya o a qualsevol botiga de souvenirs de l'estat espanyol.
1: Perquè aquelles postals de sevillanes que porten roba sobre la postal.
6: Bueno, però sevillanes encara ho podem entendre perquè és una cosa típica d'Andalusia i de l'estat espanyol. Això ho podem entendre perfectament. Però que venguin aquesta mena de barrets mexicans, això no ho acabem d'entendre. Resulta que ara l'Ajuntament de Lloret de Mar ha dit prou. Prou i prou. Volen retirar, atenció, aquests barrets de mexicans, les figures de sevillanes i els toros a les botigues de records.
1: Els toros d'Osborne.
6: Resulta que, segons explica avui Elisabet Escribé, deu ser la corresponsal del diari Avui a Lloret de Mar, els burritos no són la seva especialitat. Amb això diuen que podem trobar de tot, moltes vegades, a les botigues de souvenirs, sobretot de poblacions costaneres a Catalunya, menys productes típics de casa nostra.
1: Hem de dir que no cal anar a Lloret, eh?
6: Per què?
1: A la Rambla de Barcelona en trobem de barrets de mexicans, també.
6: Sí, sí, per això he dit, a qualsevol població costanera de Catalunya. Això sí, sempre hi ha un record típic que sempre hi és a tot arreu, que és català, que és una samarreta del Barça.
1: Sí, d'alguna moreneta, no, també?
6: Sí, alguna moreneta.
1: I alguna cosa de Gaudí.
6: Escolta una cosa, anem a preguntar, per exemple, morenetes.
1: Sí.
6: En tenen a Lloret de Mar?
1: Jo diria que sí.
6: Tu creus que sí?
1: Jo diria que sí.
6: He triat a l'atzar tres
1: botigues
6: de souvenirs de Lloret de Mar. Anem a fer ara mateix el nostre carrusel souvenir.
1: Les barretines, també.
6: Les barretines. Preguntarem si tenen barretines i morenetes. Anem a la primera, que es diu Remés Comar.
1: Remés Comar?
6: Sí. Es diu així, la botiga de souvenirs.
1: Veurem si hi ha sort, perquè, clar, no sé si ara estan venent souvenirs.
6: Bueno, esperem que estiguin oberts.
1: Potser són d'aquelles botigues que només obren a l'estiu.
6: Hola, buenos días.
8: Buenos días.
6: Que llama de souvenirs?
8: Sí, momento.
6: Vull.
8: Sí?
6: Hola, buenos días. Hola.
8: Hola.
6: Hola, és la tienda de souvenirs?
8: Sí.
6: D'aquí de Lloret de Mar, eh?
8: Sí.
6: Una pregunta, tenéis morenetes?
8: Què?
6: Morenetes.
8: Muronetas.
6: Sí.
1: Virgencitas, no. De color negro.
6: Virgen. Vírgenes de Cataluña.
8: No.
6: No. ¿Y barretinas?
8: No, yo no jefe de tienda, amigo. Yo trabajador, ¿eh?
6: ¿Cómo?
8: Soy no jefe, soy trabajador.
6: Bueno, pero ¿vendes, por ejemplo, morenetas o barretinas?
8: Sí. ¿Quieres apuntarla al nombre de
1: ¿cómo?
8: Jefe? No, es... Llamarla, él perde el order cuando quieres.
6: Bueno, llamo más tarde, ¿de acuerdo?
8: Vale.
6: Venga, gracias. Has entès alguna
1: cosa? No ho he acabat
6: d'entendre. Ha costat entendre. Anem a una altra.
1: He deduït que no hi és a l'amo. He deduït.
6: Anem a una altra. Kishan Shan.
1: Sí, és que...
6: Bueno, t'he de dir una cosa. I he de ser realista, teníem el llistat de botigues de souvenirs i hem trucat abans, perquè, clar, estem en temporada baixa.
1: Sí.
6: I per això hem fet una tria de les que ens han
1: contestat.
6: Hello. Hola, buenos días.
9: Buenos días,
6: señor. Ui, és la tienda de souvenirs.
9: Dime.
6: La tienda de souvenirs.
1: Aquest senyor sí. Està de
6: resaca. És aquí, eh?
9: Sí.
6: Una pregunta, ¿tenéis morenetas?
9: ¿Cómo?
6: Morenetas.
9: Morenetas.
6: Sí.
1: De Montserrat.
2: De las vírgenes de Montserrat.
9: No sé, mi no sabe, mi no hay que, no hay co. Mi no lo pasa, no, mi no sabe, señor Paraste.
2: Bueno, ¿y barretiras?
9: No, perfecto, sí.
2: Sí, barretinas, esto típico que es de color rojo, que se pone en la cabeza.
1: Sí, ah, como el cagané. No.
2: ¿Esto vendéis?
9: No.
2: ¿Qué vendéis sombreros mexicanos?
9: Sombrero mexicano, sí, vender.
2: ¿Y toros?
9: Toros poco habrá.
2: Ya, pero vendéis.
9: Sí.
1: ¿Y camisetas
2: y sevillanas?
9: Sevillanas no.
2: ¿Sevillanas no hay?
9: No, ahí no vende.
2: No, no vendéis, ¿eh?
9: Sí.
2: Bueno, pero camisetas del Barça sí, ¿no?
1: ¿Para qué parla així?
9: Camiseta Barça sí, Roser.
1: ¿De quins jugadors? Del
2: ¿De qué jugadores?
9: Jugador, habrá, ¿cómo se llama? Messi.
2: Messi. Claro.
9: Número 10.
2: ¿Y quién más?
9: Más que Puyol.
2: Pujol, sí.
9: Sí, Messi, Puyol, Bojan.
2: Bojan, sí, Bojan. Bueno, pero morenetas y barretinas no tenéis, ¿eh?
9: No hay.
2: Venga, gracias por todo.
1: Gracias. La alegría de viure. La alegría que...
2: Escolta, jo crec que la nostra solució és trucar a Souvenirs Lolita.
1: Aquí sí.
2: Aquí sí.
1: Aquí han d'haver-hi morenetes. Truquem a la Lolita.
2: Lolita, eh? A Lloret de Mar. Tot plegat per aquesta notícia que avui publica el diari Avui.
1: Com el twist del Duo Dinàmico.
10: Sí.
2: Buenos días, bon dia.
10: Bon dia.
2: No és, és a la botiga Souvenir Lolita?
10: No.
2: No?
10: S'equivoca.
2: Però és la botiga de Souvenir?
10: Sí.
2: Ah, vale, però l'heu canviat el nom o és un altre?
10: No, aquí no hemos cambiado el nombre de nada.
2: Bueno, però quin nom és a la botiga?
10: Esto es Souvenir Garden.
2: Garden. ¿Le puedo hacer una pregunta?
10: Sí.
2: ¿Vendéis morenetas?
10: No.
2: No.
10: No vendemos morenetas. No.
2: ¿Y barretinas?
10: Barretinas tampoco.
2: Tampoco. Vale. ¿Y tenéis, por ejemplo, sevillanas?
10: Sevillanas, sí.
2: ¿Y toros?
10: Sí, sí.
2: ¿Y lo de México, los sombreros?
10: No, eso no lo tenemos.
2: Eso no lo queréis, ¿eh?
10: No.
2: Bueno, pero nada de Cataluña vendéis, ¿o sí?
10: Hombre, vendemos cosas de Cataluña, sí. Alguna cosa vendemos de
1: ¿Cómo
10: Cataluña.
1: ¿Cómo qué?
2: ¿Cómo qué,
10: Pues, por ejemplo, pegatinas de Cataluña.
2: Pegatinas.
10: Sí.
1: De la bandera, ¿no?
10: ¿Pero usted quién es? Es que me está aquí haciendo una
2: Bueno,
10: pregunta.
2: No, yo te llamo de Radio Badalona.
10: ¿Eh?
2: De Radio Badalona, la más mona.
10: Sí.
2: Para hacerte nada. Porque sí, se ve que el ayuntamiento...
10: Mire, ¿sabe qué pasa?
2: Sí.
10: Que a mí me parece muy bien todo esto que ustedes dicen.
2: Bueno, es que yo no digo nada, ¿eh?
10: No, pero entiéndame, esto de introducir Cataluña, pues me parece muy bien. Hay que empezar poco a poco, y poco a poco, y poco a poco.
2: Bueno, yo le llamo porque sale...
10: Pero de momento, lo que se vende, ¿sabe usted qué es, no?
2: ¿El qué?
10: Pues España.
2: Ya, bueno, sí.
10: Está la realidad. Ahora, que poco a poco vayamos introduciendo las cosas y se vaya vendiendo Cataluña, pues me parece muy bien. Pero que de momento lo que se vende es España.
2: Ya. Pero yo solo le llamo porque hoy el periódico...
10: Luego, atiéndame, hay otra cosa, ¿eh? Tampoco hay proveedores que te surtan de todo esto, de momento.
2: Ya.
10: O sea, claro, si a nosotros no nos viene nadie a vender, nosotros no podemos comprar.
2: ¿Entiendes? Sí.
10: O sea que, claro, hace falta gente que quiera hacer eso para ver si se vende.
2: Ya.
10: Porque, claro, si ponen ustedes fábricas, empiezan a fabricar, usted, y después resulta que no se vende, supongo que tendrán que pagarle al tío que ha puesto la fábrica,
2: sí,
10: ¿no?
2: Sí.
10: Bueno, esto es más complicado de lo que parece, ¿eh?
2: Ya, yo no soy nadie, ¿eh?
10: No.
2: Yo le llamaba porque el ayuntamiento, supongo que lo sabe, de Lloret de Mar,
10: sí,
2: ha decidido hacer una campaña campaña para que las tiendas de souvenir tengan souvenirs catalanes.
10: Sí, no, sí, me parece muy bien, y además han hecho...
2: Alguna cosilla, no sé.
10: Para 100 cosas, ¿no?
2: Bueno, pero se puede vender Gaudí, se puede vender la Sagrada Família...
10: Bueno, es que Gaudí ya vendemos, la Sagrada Família ya vendemos...
2: Cremas catalanas...
10: Barcelona ya vendemos, Lloret ya vendemos...
1: La Pilar Rahola,
10: es que todo esto ya se vende, ¿eh?
2: Sí, sí.
10: Sin ningún problema, ¿eh? Al revés, hombre, Sagrada Família, no sé, igual vendemos 2.000
2: ya.
10: Nosotros al año.
2: ¿Y sevillanas?
10: Sevillanas, pues bastante menos. O sea, que eso no quiere decir que no se venda. Se vende una cosa y se vende otra.
2: Y le voy a hacer la última pregunta.
10: Sí, no,
2: ¿El souvenir que más triunfa en Lloret de Mar, qué souvenir es?
10: Los souvenirs que más triunfan son Barcelona y Lloret.
1: No entiendo.
10: O sea, todo lo que es referente a Barcelona y a Lloret,
2: sí.
10: Lo mismo en imanes, que en figuras, que en platos.
2: ¿Copito de nieve aún vende?
10: ¿Cómo?
2: ¿Copito de nieve?
10: No, copito de nieve.
2: Ya está.
10: No, copito.
1: Pero del Barça sí, ¿eh?
10: Pero Barcelona y Lloret, todo lo que referencia a Barcelona y a Lloret, no hay ningún problema. O sea, se vence perfectamente.
1: ¿Pero qué ya referen a Lloret? O sea,
2: ¿pero referente a Lloret qué hay?
10: Pero claro, es que Barcelona... De hombre, pues de Lloret, pues tenemos el Castillo, de referencia.
2: Es que, perdón, yo pienso Lloret y me viene a la cabeza, no sé, borracheras.
10: Pues ve, es que también están equivocados ustedes. Precisamente nos dan una fama que no nos merecemos. Porque Lloret llevamos muchísimos años siendo prácticamente la capital de turismo de la Costa Brava.
1: Sí.
10: O sea que es que ustedes, bueno, ya no hablemos de Jordi González.
2: ¿Con quién es Jordi González?
10: Nuestro señor amigo Jordi González.
2: Ah, Jordi, me sabía que era Jordi Gonzalo.
10: Podría pasar por aquí a pasear. De vez en cuando Jordi que González, te pase a pasear. En principio, le voy a decir una cosa. Mire, este pueblo es el más limpio de España. Y si no, vengan ustedes y lo verán. Eso no quiere decir que con 52 discotecas, lógicamente, si la gente viene a beber, no se emborrache. Pero
2: bueno,
10: me refiero que, bueno, hay un poco de todo aquí en Lloret.
2: Sí.
10: Y lógicamente no hemos comprobado ahora mismo. Hay más malo que bueno.
1: Sí.
10: O sea, hay más bueno que malo.
1: Al revés.
10: Hay más bueno que malo, pero tengan en cuenta que lo malo siempre se hace notar más, ¿no?
1: Sí.
10: O sea, que eso es así.
1: ¿Qué nos va a contar?
2: Bueno, pues nada, vendremos a Lloret a visitar.
10: Pues venga Lloret a visitar y, oiga, que no hay ningún problema. Además, bueno, no sé, supongo que usted, si es de Barcelona, habrá estado muchas veces.
2: Claro,
10: ¿no?
2: Sí, he ido al parque acuático.
10: Bueno, pues al parque acuático y, no sé, y a los jardines, Santa Clotilde, y, oiga, y tenemos unas playas...
2: Y al casino.
10: Y al casino, y unas playas que están limpias de puta madre.
1: Oiga,
10: no sé, quiero decir que hay muchas cosas en Lloret, ¿eh?
1: Sí.
10: Y además, no cabe la menor duda de que el ayuntamiento se esmera lo suficiente como para que esté todo bastante bien,
2: Y eso que no volía a parlar.
10: Eso no quiere decir que el turismo tampoco...
1: Está enfadado,
10: claro, que estamos en unos tiempos que no precisamente nos vienen turistas de miles de millones de dólares, ¿no? O sea que, claro, hay que estar un poco a lo que nos viene,
2: Muy bien, pues...
10: Tenemos que dar respuesta un poco a lo que nos viene.
2: ¿Cómo se llama, perdone?
10: Yo me llamo Fermín Pérez Andreu.
2: ¿Fermín?
10: Pérez Andreu.
2: Muy bien. Pues gracias por todo.
10: Bueno.
2: Venga, que vaya bien.
10: Adiós.
2: Jo crec que ens ha quedat claríssim.
1: Deia que el Jordi González va fer un rànquing, no sigui un programa de televisió d'aquests.
2: A la Nòria.
1: No ho sé. Escollint la ciutat més lletja de Catalunya. I va sortir Lloret en primer lloc i en segon lloc Cerdanyola del Vallès.
2: Badalona no hi era?
1: No sé quina posició ocupava. Però d'aquí la referència que feia Jordi González.
2: Cerdanyola, Cerdanyola no està força bé, no?
1: No ho sé.
2: Bueno, tampoc hi anem mai.
1: Dios, que xerres.
2: Bueno, escolta, anem a altres temes del dia, et sembla?
1: Som-hi.
2: Avui el diari La Vanguardia, atenció perquè avui encetem una nova capçalera. Apartat d'Economia del diari La Vanguardia. Mai m'hagués imaginat agafar una notícia en aquest espai d'aquest apartat d'Economia de La Vanguardia. Resulta, atenció, que hi ha una empresa a Catalunya que fabrica, un tant per cent molt important del consum de gelatina de tot el món. Es tracta de Juncà Gelatines.
1: Juncà.
2: Sí, Juncà, deu ser Juncà. Clar, Juncà, Una empresa ubicada, en aquest cas, a Banyoles i que ara, segons La Vanguardia, per això li dedica una plana, s'està expandint. Tu havies sentit mai Juncà Gelatines?
1: No, és que tampoc menjo gelatines,
2: No?
1: No m'agraden.
2: Per què no t'agraden?
1: Perquè no m'agrada la textura gelatinosa.
2: Però jo sempre m'he preguntat què porten. O sigui, quins ingredients porta la gelatina?
1: Diuen que són molt sanes, i molt bones.
2: Sí, sí, de fet, ho recomanen, sobretot quan ets petit, de menjar gelatina.
1: La gelatina reial de tota la vida.
2: Però els ingredients que porta...
1: No en tinc ni idea.
2: No m'ha trucat l'empresa aquesta?
1: Truquem.
2: Aviam què ens diuen. Sempre m'he preguntat.
1: Ajunca, Que crec que fa el 2%.
2: Sí, 2%. De 2%.
11: Sí.
2: Bon dia.
1: No, 3,
2: bon
1: dia.
2: Hola, és Juncà o Juncà?
11: Sí.
2: Juncà.
11: Sí.
2: Hola, li puc fer una pregunta?
11: Sí.
2: De què s'ha fet la gelatina?
11: De part de qui és?
2: D'un particular.
11: Està feta de pell de porc.
2: Tota?
1: Pell
11: de porc. Bueno, depèn, hi ha gent que ho fa d'altres coses.
2: Bueno, perdoni la pregunta, és que... Bueno, he buscat per internet i m'ha sortit aquesta empresa, Veig que és una de les més importants.
11: Sí.
2: De Catalunya i de tot arreu, veig.
11: Bueno, nosaltres aquí fem essencialment pell de porc.
2: Uh-huh. Però gelatina, en aquest cas, de pell de porc o d'aquesta dolça?
11: No, gelatina dolça no n'hi ha.
2: No n'hi ha. No té res a veure amb la gelatina aquesta que comprem al súper?
11: Bueno, depèn. És que no sé què comprem.
2: Sí, aquestes als flams, a colors.
11: Ah, bueno, perquè hi afegeixen sucre.
2: Però això seria el mateix?
11: Sí, sí.
2: És el mateix?
11: Sí.
2: I aquesta també...
11: Aquestes estan preparades per fer flams,
2: Però aquesta també vindria derivat del porc?
11: depèn de, perquè pot ser de porc, pot ser d'altres coses, pot ser de... Normalment és quasi la majoria feta de porc. Pot ser de peix, pot ser de...
2: De peix.
11: També, però normalment la que hi ha més que és de porc.
2: Sí, aquesta que venem, que és com un flam, no? Però pot ser de color taronja, color llimona, color maduixa...
11: Sí, bueno, perquè hi posen el gust i el sucre.
2: Ah, hi posen additius.
11: Sí.
2: Mm. Ja, i això em puc refiar, és bo per la salut o no?
11: Sí, sí, sí, no hi ha
2: és
11: cap
2: bo.
11: Problema.
2: No port, però porta aquest eix?
11: No, no, no, no porta. És proteïna, la gelatina
2: tot
11: és una proteïna.
2: Proteïna.
11: Sí, és una proteïna i quan fan doncs, un flam, normalment el que afegeixen aquests que van preparats són sucre i el gust, per exemple, no? I el color.
2: Mm.
11: Vale. Però és, la base és gelatina, que és proteïna, no hi ha greix.
2: No hi ha greix mai,
11: no.
2: Eh?
11: Molt. A més, ho ha de portar especificat en els ingredients.
2: Molt bé. Doncs gràcies per aquesta consulta que tenia.
11: Molt bé.
2: Gràcies.
11: De res. Adéu.
1: Veus l'apartat de divulgació del víctima
2: clar,
1: del telèfon, no?
2: Clar, escolta una cosa.
1: La gelatina sana és bona.
2: És bona, no porta, en aquest cas, porta proteïnes.
1: I natural.
2: I no porta greixos.
1: Mm.
2: Ara, o sigui, jo no sabia que venia tot derivat del porc.
1: Mm, jo tampoc. És que del porc se n'aprofita tot, eh?
2: Jo no tot ho he dit mai.
1: Tot. No, no, jo tampoc.
2: Jo em pensava que, no sé, a casa que venen al supermercat que... Però del porc?
1: Jo em pensava que de la pell de porc feien aquelles patates.
2: Quines patates?
1: Aquelles patates que se't queden aquí al coll, que porten pèls i tot.
2: No sé què m'estàs parlant,
1: no,
2: Tornero.
1: No, és igual.
2: Patates no, escolta una cosa.
1: Porc, no? Diuen que són.
2: Mitjons antiolor.
1: Sí.
2: Diu que una empresa valenciana, que es diu L'Orbel, en col·laboració amb l'Institut Tecnològic Textil, ha desenvolupat un mitjó en propietats que elimina l'olor, així com l'excés de suor.
1: Mm.
2: Això és ideal.
1: Sí, a més ben dir que cicatritzava i tot.
2: Correcte, es veu que té propietats regeneradores per la pell. Anem a trucar a l'empresa i no ens van contestar perquè no hi havia línia, comunicava tota l'estona. Aviam si avui tenim més sort i ens poden donar més detalls sobre aquest mitjó antiolor.
1: Jo crec que no faig tanta olor, eh? Vull dir, estàs... Ara hi ha línia.
2: Hi ha línia.
1: Empresa que es diu L'Orbel.
2: L'Orbel.
1: A València.
2: Sí, sí. Bé, amb una població del costat, eh? Ontinyent.
1: Sí, té un equip de futbol fabulós, Ontinyent.
2: Sí, sí, de fet, juguen al Badalona, crec. Bé, escolta, a veure si ens agafen el telèfon i... En aquest cas, ens pot donar més dades sobre aquest mitjó antiolor.
1: De moment...
2: Jo crec que han venut tota la partida i que han tancat ja per vacances aquesta empresa.
1: Vols dir que hi comunicaven per això, no?
2: Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: He trucat a l'empresa de mitjons.
12: Sí.
2: Hola, mira, puc fer una consulta?
12: Sí, digue'm.
2: Potser ho trobes una mica estrany, eh? Escolta una cosa, tinc un company de feina que li fa molta, molta, molta pudor als mitjons.
12: Sí.
2: I ahir vaig veure per internet que heu tret i heu inventat un mitjó d'aquests antiolor.
12: Sí.
2: Això és veritat o no?
12: Sí, i a banda són cicatritzants.
2: Ja, però llavors què? Se'l posa i això ja no fa mai més olor al peu o no?
12: Mai més no, si es porta un mes...
2: Bueno, si és porc, és porc, sí. Clar.
12: Correcte.
1: I fem gelatina.
12: Però és antiolor.
2: És antiolor?
12: Sí.
2: I, o sigui, que, no, que fa una olor neutra, per exemple?
12: Sí, absorbís l'olor i no fa.
2: Ja, i okay. Això ja s'ha posat a la venda o no?
12: Estaran a finals de març.
2: A finals de març?
12: Sí.
2: Val. I els colors?
12: Estaran en producció i a finals de març...
2: Sí, ja hauré d'aguantar la pudor encara unes setmanes.
12: Sí, un poquet, una mica.
2: Ja, i una cosa, els colors que hi hauran, això ho saps o no?
12: Hi ha en blanc i en
2: blanc.
12: Negre, diferents altures.
2: Ah, blanc i negre.
12: Sí. Si vols, pots entrar a la pàgina web
2: sí.
12: I mirar-los.
2: I escolta, i això més o menys què valdrà? Cada...
12: Estan entre 23-24 euros a 35.
2: Caríssim,
12: clar,
2: això.
12: És una matèria molt cara.
2: Doncs és més a compte posar-li desodorant, del fa.
12: Això ja és el que hi ha que valorar, però és una matèria molt cara.
2: Clar, ja ho veig.
12: Sí.
2: Però és efectiu, això?
12: Sí.
2: O serà efectiu?
12: Està
2: quan...
12: aprovat.
2: Està aprovat científicament.
1: Sí.
2: Molt bé. Vale. Doncs escolta, ja, quan surti ja,
12: correcte,
2: ja ho miraré.
12: Si vols, la pàgina web, ahí estan els articles.
2: Mm. Sí.
12: I a final de març, si vols, inscrives i t'informem.
2: Perfecte. De molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
12: Vale.
2: Gràcies, que vagi bé. Bé, escolta, ja ho saps, uns 35 euracos per a aquests mitjons antiolor.
1: 9 de cada 10 podòlegs ho recomanen, no?
2: Jo crec que 10 de cada 11.
1: 10 de cada 11 podòlegs ho recomanen.
2: Apa, marxo.
1: Molt bé.
2: Fins demà.
1: Adéu.
2: Oh.
13: Víctimes al telèfon.
14: Sí, diga.
13: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
15: Ràdio Z.
16: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
15: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
16: No, de Badalona.
17: És la ràdio de Badalona.
13: Vint anys del Víctimes al telèfon.
18: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
19: Està Antonio.
20: Està, què li queries?
19: De Ràdio Badalona, la més mona.
13: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
21: He llamado a Telechorro.
22: Sí, però no.
18: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
23: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
13: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
24: Manténgase a la espera,
19: sí,
24: gracias.
19: Sí, sí, aquí estoy.
18: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
25: Bueno, ¿por

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Avui comencem parlant d'aquestes línies 905 i d'aquests concursos que fan cada nit a la televisió. Avui és notícia que la OCU ha tornat a denunciar, ho publica en diferents diaris, aquests concursos a televisió amb telèfons 905. Recordem que les cadenes utilitzen els 905 per evitar els 806 a través dels que ofereixen aquest tipus de concurs. Una vegada més, aquesta Organització de Consumidors i Usuaris, la OCU, ha convidat a no trucar als concursos de televisió que fan sobretot a la nit.
1: I que són un frau.
0: Que promouen la participació a través d'un telèfon 905 que consideren un immens frau. I no t'ho perdis perquè ara, gràcies a la fantàstica TDT, hi ha algun canal que ofereix 24 hores d'aquests concursos. O sigui, ja no t'has d'esperar a la nit i a la matinada. Ara, qualsevol hora, en aquest canal, hi ha, crec, un o dos ja que es poden veure aquí a través de la TDT. Pots veure i pots participar a aquests 905.
1: Perquè no saben com omplir els canals temàtics aquests de la TDT. N'hi ha tants que no saben com omplir-los.
0: Escolta, i això fa dinerons.
1: Això fa dinerons.
0: Dinerons, que avui començarem, ja t'ho dic ara, una nova secció en aquest programa.
1: Què faràs, un concurs d'aquest?
0: La crisi ha arribat aquí, a Badalona Comunicació. De fet, sí, ja fa temps que dura la crisi aquí. Però avui haurem de fer un concurs a partir d'avui. Que la gent truqui un 905 que han habilitat.
1: Ah, sí?
0: Sí, de seguida ho farem. Però abans et porto un exemple que hem trobat d'aquests concursos que fan a la televisió. Un exemple que hem trobat a un canal que durant la nit, no direm quin canal és, perquè fan tots, des de la Sexta,
1: menges públics,
0: Antena 3, Telecinco, el 8TV aquest, són les 10 del matí encara dura, que dius, va, talleu ja.
1: Sí, sí, sí. Fan només això i la Rus.
0: Fins i tot a 40TV també ho fan. O sigui, a tot arreu fan aquest tipus de concursos. Escolta, et porto un exemple, trucada de Maruja, una senyora catalana que truca una nit d'aquestes a un programa 905, a un concurs d'aquests.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
3: ¿Cómo?
2: Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
3: Buenas tardes. No la oigo.
2: ¿Cómo que no me oye? Con los gritos que yo pego.
3: Pues le oigo muy poco. Bueno, dígame, ¿qué?
2: Que dígame usted, las casillas.
3: ¿Cómo?
2: Dígame usted, ¿cuál es su nombre?
3: Ya lo he dicho, ¿cuál era mi nombre?
0: Oy, oy.
3: ¿Otra vez?
2: No, ¡ay, que estamos!
1: No es catalana,
0: No. Maruja.
3: Estamos en directo, ya he dicho mi nombre, ya lo he dicho, ¿y qué pasa?
2: Porque si no me lo dice, yo no sé cómo se llama.
1: No hay
3: comunicación. Pues Maruja Martínez me llamo.
0: Maruja Martínez.
2: Estupendo, Maruja. No le voy a preguntar de dónde me llama porque me va a volver a decir que ya la he dicho. Así que cuando quiera, primera casilla, Maruja.
3: ¿Cómo, cómo?
2: Que primera casilla cuando quiera, Maruja.
3: ¿La primera casilla?
2: Sí.
0: Mm. Es el joc dels barquets, ¿eh?
1: Hem de dir que hi ha un retard,
3: es que ahí,
1: ¿no?
3: Sí. Ahí no están diciendo mi nombre, es otra la que ha entrado.
1: ¿Qué diu?
2: No, no, es usted, es usted.
3: Ah, sí, ya, sí.
0: La senyora ho veu per la tele, ¿eh?
3: Sí.
2: Venga, Maruja,
0: hi ha un retard de 20 segons i per anar a la tele.
3: Sí, el B5, el B5.
0: Sí.
2: B de bote 5.
0: B de bote,
3: sí,
0: ¿eh?
3: B5.
2: B de bote 5.
3: B5.
1: Per tant.
2: Oh. ¡Ay, calavera!
0: Oh.
3: Calavera.
0: Però ho pot encantar. Otra vez, diu.
2: No, la primera vez que sale.
1: Per tant, diguem, perquè si ho entenc,
0: sí,
1: ella està sentint per televisió el que ha dit fa uns 20 segons.
0: Sí, sí.
1: Correcte?
0: Correcte. Seguim, seguim. Ho veus? S'escolta.
3: No, però està hablando otra.
1: No, és que és vostè.
2: Está hablando usted, Maruja.
1: És vostè con un retraso.
2: Maruja.
3: Sí, sí, estoy aquí.
2: Sí. Es usted la que está jugando.
3: No, está hablando otra mujer.
0: Que no.
1: Que es usted misma.
3: A mí no me...
2: Maruja, ¿es que no se reconoce que es usted?
0: Ay.
3: Sí, no, pues no me reconozco.
0: La presentadora comienza a perder el control.
2: No, no, no, ¿que es usted?
3: Ah, ¿estoy hablando yo?
1: Sí,
2: claro.
1: Sí.
3: Vale, pues es... Sí, sí, el C5. El C5.
0: Sí. Sí.
3: La C5.
0: Sí, sí, ya la hemos oído.
1: A veure què surt.
3: Està parlant d'altra mujer.
0: I atenció, no, què passa?
1: És vostè mateixa, Maruja.
3: Sí, no, estoy hablando yo, te lo estoy diciendo.
1: Hi ha dues converses paral·leles.
0: Sí.
1: Ella està parlant amb la tele.
0: 20 euros.
1: 20 euros.
0: 20 euros, atenció,
3: Qué lío.
2: Que usted juega por el teléfono.
0: Atenció a lo que pasa ahora.
3: ¿Está hablando otra mujer?
1: No.
2: No, escúcheme un segundo. ¿Me escucha un segundo, por favor?
3: Entonces, ¿y cómo es que yo digo esto y a mí no me dice nada?
1: ¿Cómo?
2: ¿Cómo que no le dice nada?
3: No.
0: ¿Se hacen 20 euros?
3: Sí, sí, dime.
2: Usted juega por el teléfono.
1: Sí.
3: Porque
1: sí.
3: La tele, yo estoy aquí en el teléfono.
0: Sí, está en el teléfono de la dona.
3: Pero está hablando tele, otra mujer. Y...
1: No es otra mujer, es usted, Maruja.
0: Es usted, Maruja.
1: Maruja, es usted.
2: ¿Maruja?
3: Sí, sí, soy yo, dime.
2: Sí, ya sé que es usted.
3: Qué lío. Sí, Maruja, sí, va.
0: Bé, escolta una cosa.
1: Ara es complica la cosa, eh?
0: Es complica la cosa, però de tal manera que aquesta conversa dura fins a 10 minuts. Jo proposo que demà farem la segona part.
1: Sí, perquè podem avançar alguna cosa, i és que ella, com sí. sent una altra veu, a través sí. de la tele es pensa que hi ha una altra Maruja.
0: Una altra Maruja participant en el mateix concurs d'aquest canal.
1: I arriba el moment en què ella mateixa parla amb ella mateixa.
0: I hi ha un moment que us hem de dir que la presentadora perdi els nervis de tot. Jo no sé com dir la propera notícia.
1: A veure.
0: Perquè ens hem de posar molt seriosos.
1: Sí?
0: I després aquest espai que portem avui, jo no sé com ens hem de posar seriosos.
1: Seriosos o tristos?
0: Tot plegat.
1: Tot plegat.
0: Titular, l'olor del darrer adeu. Això que el tanatori municipal de Terrassa decideix instal·lar difusors aromàtics
1: sí.
0: per alleujar el dolor dels familiars.
1: No sé què hi té a veure.
0: Això que la funerària municipal de Terrassa ha decidit instal·lar difusors d'aromes a diferents zones del tanatori amb l'objectiu d'alleugerar i millorar el sentiment de dolor dels familiars. Els aparells es troben als espais de tramitació i en les sales de vetlla.
1: I quin olor fan?
0: Bambú i vainilla.
1: I això vols dir que acaba d'alleugerir la mort d'un ésser estimat?
0: Ja. No sé, anem a trucar, si et sembla, amb molt de respecte, això sí.
1: Sí.
0: Trucarem i anem a preguntar alguna dada més sobre aquest tema. Repetim, trucarem amb màxim respecte només per saber, per informar-nos el tema.
1: Això ho fan a Terrassa, eh? Ho fan...
0: Terrassa, mala raça, diuen.
1: Això és el que es diu, això és el que es diu.
0: Sí, sí, és mala gent.
4: Està trucant a funerària de Terrassa.
1: Sí.
4: Per garantir una millor qualitat del servei,
0: gravarà, sí.
4: els informem que aquesta conversa pot ser enregistrada.
0: Molt bé. I enterrada, també.
1: I enterrada, per què?
0: Gravada i enterrada.
5: Funeraria, bon dia.
0: Hola, bon dia.
5: Sí.
0: Mira, puc fer una pregunta? Perdona que et molesti.
5: Sí, sí.
0: Mira, volia saber si és veritat el que he sentit, que heu instal·lat difusors aromàtics aquí al tanatori.
5: Sí.
0: I això per què?
5: Com?
0: Per quin motiu?
5: A veure, que truco d'una empresa, vostè.
0: Bueno, no, truco perquè... un particular.
5: Sí. A veure, un momentet,
0: sisplau.
1: Sí. Li fa gràcia que truqui un particular?
0: No em saben explicar el per què.
1: Li fa gràcia o desconfia?
0: Jo crec que això desconfia. És com aquí, eh? Com aquí va donar una comunicació. Aquí en aquest locutori que hi ha el xup-xup aquest, un difusor.
1: Sí.
0: L'aroma quin és no el sabria definir.
1: Jo tampoc. Però és necessari, eh?
0: Oceànic, es veu que és.
1: Perquè aquí passen moltes personetes. I amb, sí, sí. amb diferents higienes.
0: Sí, sí, sí. Home, s'ha de tenir un indret tancat, amb un locutori tancat, que no tenim finestres, s'ha de tenir.
1: A més, aquí fa molta calor.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, sí. perdona que et molesti. He sentit això del,
6: sí.
0: del difusor aromàtic.
6: Sí.
0: Volia saber el motiu, perquè m'ha cridat l'atenció i no sé, com a ignorant volia preguntar-vos.
6: Però ets d'alguna empresa?
0: No, no, no, no. Sóc un familiar que va venir un dia.
6: Val, val. No, és un tema, bàsicament, si no ens creem...
1: Hola?
6: Tenim sempre una màxima que és atendre el màxim i millor de les famílies.
0: No sap explicar.
6: I,
1: sí,
6: i en aquest sentit doncs, intentem complementar tant l'actuació dels nostres professionals doncs, amb...
0: Em perdó, sembla una mica mort aquest senyor, eh?
6: Ajudar, doncs, a,
1: que té el respecte amb el que deies que tocaríem al tonatari de Terrassa, no?
6: Tonatari, doncs,
1: era aquest el respecte.
6: Donat que passen per unes circumstàncies doncs, realment complicades.
0: Ja, ja, ja.
6: Doncs la seva estada aquí doncs, sigui el màxim de confortable possible.
1: La pregunta és per què bambú i vainilla?
6: Llavors vam tenir coneixement de que hi havia aquesta tècnica de les aromes que podia ajudar algunes coses. Ens vam posar en contacte...
1: Quina alegria!
6: ...amb l'empresa que ho feia en el seu moment. Després, posteriorment, ens vam enterar que a Catalunya hi havia un proveïdor que ho tenia, el mateix que nosaltres estàvem en aquell moment buscant d'Andalusia. A més, resulta que a més el proveïdor doncs, estava a Terrassa, ens vam posar en contacte amb ells...
1: No calia tanta explicació,
6: i, els hi vam dir si era possible doncs, fer algun tipus d'aroma
0: Val.
6: Que ajudés al confort de les famílies.
0: O sigui, la sensació positiva, no?
6: Exacte, eh? I per tant, el que procurem amb aquestes aromes, que són, tenim en dos espais diferents, el que procurem, doncs, és...
1: Bueno, tu has de tenir molt bé,
6: no? Una sensació més positiva a la família, no? Llavors...
1: Paqui, desperta, que anem a l'educació.
6: Doncs, tal com deies fa un moment, doncs, a dalt ho hem posat al hall i fa una barreja de dues aromes, de bambú i vainilla.
0: Són bons els halls, eh? A mi m'agraden aquests eucaliptus, els halls.
1: No, crec, no es referia al hall.
0: No? El hall d'eucaliptus? Boníssim.
1: És bo, sí.
0: Hi ha una oferta ara aquí al quiosc, dos per un.
6: El que es pretén, doncs, és sensacions positives de verd, aire lliure, calma, relax i tal.
1: No, calma i relax, ja n'hi ha, ja.
0: Perfecte, doncs, moltíssimes gràcies, m'ha quedat claríssim.
6: Val?
0: Gràcies.
6: Molt bé, vinga, adéu.
0: M'ha quedat claríssim.
1: Com pots dir que t'ha quedat claríssim una persona que no has escoltat?
0: M'ha quedat claríssim, ja ho sabeu, que malauradament esperem que mai hagueu d'anar.
1: Al tanatori, evidentment.
0: I els aromes eren de bambú i vainilla.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: Qui diga?
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
10: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
0: No, no.
10: Disculpe.
0: No.
1: Que te'n fari, home.
10: Necesita ayuda.
0: Que no.
10: Disculpe, no le he entendido.
0: A ver, ayuda, ayuda.
10: Disculpe, no, sigo sin entender.
0: Ay, por favor.
1: ¿Quin nivell de ràdio?
0: Operador.
1: ¿Quin nivell de ràdio?
10: Disculpe por la confusión.
0: Sí.
10: Gracias.
11: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
12: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
13: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
14: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
13: Aquest diumenge 6 de setembre a les 10 del matí
14: viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
13: Badalona Comunicació amb l'esport.
7: Són les 12.
15: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
16: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga del primer dia de curs a les escoles després de reunir-se amb la consellera Niubó. USTEC, com a sindicat majoritari a l'ensenyament públic, retreu al Departament d'Educació que no els hagi concretat cap calendari per reprendre les negociacions. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha criticat que el departament no hagi aprofitat, volien dir, els mesos d'estiu per continuar negociant i l'acusa que pretengui resoldre en una sola reunió a 5 dies de l'inici de curs allò que s'hauria pogut treballar durant setmanes. Segura assevera que la vaga és l'únic recurs per causar una pressió necessària que aconsegueixi reprendre les negociacions amb el departament. Així mateix, la CGT també fan un crit d'ajuda a les famílies perquè, tot i les molèsties que pot generar la vaga, entenguin la magnitud de les seves reivindicacions. Per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha sol·licitat un parèntesi en les mobilitzacions i ha demanat explícitament la retirada de la vaga de dimarts per tal que el sistema educatiu pugui treballar amb serenitat. La consellera ha subratllat que és el que necessiten les famílies i l'alumnat. A diferència de Comissions, UGT i professors de secundària, USTEC i CGT consideren que el conflicte continua obert i que s'ha de reobrir la negociació per tal d'abordar les reclamacions del col·lectiu. L'Assemblea Educativa de Catalunya, l'AEC, també va acordar convocar vaga als centres públics el primer dia de curs. I l'INPO contractarà 63 persones en situació d'atur durant 12 mesos en el marc d'una nova edició del programa Treball i Formació de l'Ajuntament de Badalona. A partir d'octubre, les persones contractades desenvoluparan tasques d'interès públic a la ciutat i tindran accés també a formació transversal i acompanyament individualitzat per reforçar les seves competències amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat. Entre els perfils previstos hi ha personal administratiu, agents d'acollida, agents cívics i d'informació, dinamitzadors comercials, personal de jardineria, manteniment, neteja i magatzem, entre d'altres. Les candidatures seran gestionades exclusivament per les oficines de treball del SOC. I obertes les inscripcions al nou curs de gimnàstica per a gent gran. Les persones interessades a participar-hi s'han d'escriure al CASAL o a l'entitat de gent gran de la qual siguin sòcies. Cada centre informarà dels dies, horaris i espais on es desenvoluparan les classes que començaran a partir del 14 de setembre. Les sessions de gimnàstica es basen en la realització de moviments corporals individuals i en parella, orientats a millorar l'elasticitat, la flexibilitat i la tonicitat muscular. I en esports, primera participació del Sígol en un torneig històric i primera final per les Gavines. Arriba i moldre per les de Badalona en el seu debut a la competició. Les jugadores entrenades per Dani Molina van començar amb bon preu al triangular. El primer rival va ser tot just ascendit a tercera federació femenina, el Terrassa. Un solitari gol d'Ata va ser suficient per enviar a les agarenques cap a casa, ja que havien perdut el seu primer partit del triangular en el derbi vallesà contra el Club Esportiu Sabadell per 3-1. Les Gavines jugaran, per tant, la final dels històrics aquest diumenge a les 7 de la tarda al Municipal del Guinardó contra les guanyadores del segon triangular, que jugarà avui divendres entre Martinenc, Sant Cugat i Pallejà.
8: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat de les platges.
16: I hores d'ara oneja la bandera verda a totes les platges de Badalona. Avui amb una mar plana i una molt bona qualitat de l'aigua. No s'han detectat meduses a cap platja de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 28 graus i l'ambient de 30.
8: A Obramat sabem que en una obra necessites palets de plaques de guix tant com 10 finestres i 4 portes. Per això t'oferim més de 20.000 productes perquè compris el teu magatzem més proper o a Obramat Ponés i te'ls enviem en 24 hores a peu d'obra, fins i tot els materials més pesants. O si ho prefereixes, pots recollir-los en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
16: Nosaltres tornem d'aquí una hora. Més informació local.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
17: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Es la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'INPO contractarà 63 persones en situació d'atur durant 12 mesos en el marc d'una nova edició del programa Treball i Formació de l'Ajuntament de Badalona. A partir d'octubre, les persones contractades desenvoluparan tasques d'interès públic a la ciutat i tindran accés també a formació transversal i acompanyament individualitzat per reforçar les seves competències amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat. Entre els perfils previstos hi ha personal administratiu, agents d'acollida, agents cívics i d'informació, dinamitzadors comercials, personals de jardineria, manteniment, neteja i magatzem, entre d'altres. Les candidatures seran gestionades exclusivament per les oficines de treball del SOC. L'organisme contactarà els dies 21 i 22 de setembre amb les persones derivades que compleixin els requisits, mentre que els resultats del procés de selecció es faran públics els dies 8 i 9 d'octubre. I la cooperativa La Sargantana ha completat la seva quarta barema a les vinyes de la Vall de Betlem, als peus de Sant Jeroni de la Murtra, una collita que valoren positivament tant per la quantitat com per la qualitat del raïm. La collita d'aquest any ha arribat als 5.000 quilos de raïm, gairebé el doble que l'any passat. I la previsió és que la producció pugui arribar als 7.000 quilos quan les vinyes més joves entrin en producció. Enguany, per la calor, la barema s'ha avançat prop de 10 dies respecte a altres anys i es va iniciar l'11 d'agost, començant per la garnatxa. Escoltem Ignasi Niubó, membre de la cooperativa La Sargantana.
4: Podem valorar com una bona barema a nivell de qualitat i sanitat del raïm. El que sí que ha sigut una barema que s'ha avançat molt respecte a les altres baremes, gairebé 10 dies. Això és una cosa que ja ens anem trobant de fa uns anys, que a nivell de climatologia doncs, fa que les baremes s'avancin. Pensem que abans aquí a Badalona s'acostumava a collir per la Mercè.
3: La cooperativa treballa en diverses varietats, entre les quals la garnatxa blanca, la malvasia d'Àfrica, el sumoll i el moscatell de gra petit, amb l'objectiu d'elaborar vins que reflecteixin el paisatge mediterrani de la zona. I obertes les inscripcions del nou curs de gimnàstica per a gent gran. Les persones interessades a participar-hi s'han d'inscriure al casal o l'entitat de gent gran de la qual siguin sòcies. Cada centre informarà dels dies, horaris i espais on es desenvoluparan les classes que començaran a partir del 14 de setembre. Les sessions de gimnàstica es basen en la realització de moviments corporals individuals i en parella, orientats a millorar l'elasticitat, la flexibilitat i la tonicitat muscular.
5: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: I el Badalona debutarà aquest dissabte a la Lliga al camp d'un recent ascendit, el Martinenc. El conjunt escapulat ja està avisat de la pretemporada, ja que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós. Arriba l'hora de la veritat pel Badalona, que una temporada més està obligat a lluitar per ascendir de categoria. El debut al camp del Martinenc no es pot qualificar ni molt menys de partit trampa, precisament perquè els barcelonins ja van demostrar del que són capaços contra els escapulats ara fa unes 3 setmanes, derrotant els badalonins, com deien, per 3-0. És cert que no tindrà res a veure amb el partit de dissabte en el qual comença de veritat la competició, però per part del tècnic del Badalona, Genís Sampietro, i dels seus jugadors, l'anterior enfrontament haurà servit per prendre bona nota. La idea de joc del nou entrenador s'ha d'anar refermant cada cop més i demostrar també imatge de conjunt compacte. Escoltem el tècnic Genís Sampietro.
6: Per mi la pretemporada, per això dic que a nivell de resultats és una mentida la pretemporada, per moltes més conclusions que vulguem treure. La realitat es veurà el dissabte. Crec que juguem a un camp que serà un camp complicat a la categoria, un camp que és petit per lo que a nosaltres ens agradaria. Llavors, jo crec que els fa molt més forts a ells en aquell context i trobarem un equip crec que està ben treballat en defensa, crec que són dinàmics i tenen les idees clares també quan transiten. Per tant, ens obligarà a estar molt bé, però estic convençut que l'equip donarà molt bona versió.
3: El duel entre el Martinenc i el Club Futbol Badalona es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre i es podrà seguir en directe des de mitja hora abans per Radio Ciutat.
5: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. On compren els professionals. Obramat.
3: 28 graus de temperatura a la ciutat.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Capítulo 2.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
3: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema de el representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponsia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Cogue.
0: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
0: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
8: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
0: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
9: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
0: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
11: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
10: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
11: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartidos esa capacidad de volumen en el resto.
10: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: La xarxa de comunicació local.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim,

0: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
1: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a tres vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
3: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
2: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
4: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
2: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
1: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
5: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
6: Els seus corresponents, baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
5: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
1: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
7: Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
1: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per 2 menors la matinada de dimarts quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
8: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'última adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i l'emboscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, 3 bengales de colors blaugrana, perquè ell era del Barça, i una traca final en el seu record.
1: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afablir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
10: Oriols i Abascal també pensen

0: el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
1: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment doncs, per el Ripollès, és especialment per la ciutat de Ripoll.
2: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
3: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
4: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i a més eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també encantaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
3: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dient que està previst que els desocupin. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollers de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
6: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'hi ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
5: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
3: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
7: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa als llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen USTEC, CGT, la Intersindical i la COS.
3: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
7: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
3: Moment per la cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarruel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama, Des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
9: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
8: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
3: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
10: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
11: Sí, pues amb moltes ganes, no?, de poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91, que va fer mal. Bé, molt bé. La veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post, pues, va ser complicat, però ens refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
10: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
12: S'ha tancat el mercat. Ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat. Jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre, pues, bueno, és important guanyar perquè, bueno, dona moral a l'equip. Però, bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
10: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la Nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
13: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demanen cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
10: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge, i en directe a Lleida Televisió i la xarxa Més, Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen 2 partits de nivell ACB en directe a la xarxa, a la 1 del migdia Penya Ulm i a 2:45 de la tarda Quitxanes Manresa i Lerna Lleida.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada, aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
3: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
4: ¿Qué cojones están pasando?
6: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
2: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auquer, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
7: Així ho compartiu tot?
8: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
2: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. En Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
9: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
2: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig a les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
2: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
4: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
5: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
4: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
4: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
6: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut, i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
4: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
2: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
4: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pònsia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
2: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Colgué.
2: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui, també el cap de setmana. Luis Ni Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols. El diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic, només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la Comunitat de Madrid també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantia de la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
9: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
2: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcadi Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
9: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
1: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
4: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuen.
10: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
4: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
2: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
11: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de Seat sota el focus, però des del comitè d'empresa missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
12: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
11: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
12: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
11: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa.
2: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pel procés, i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
4: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
2: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
4: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
13: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
13: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
6: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
16: La coordinadora d'usuaris de la sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és a poc a poc.
16: El motiu principal del canvi per entrar a La meva salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
2: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
18: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
19: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda, a les 7 de la tarda, un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
18: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
2: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
4: Els Mossos van detenir ahir la dona, de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
4: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
2: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
20: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
21: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i, per tant, la gent havia d'esperar següents autobusos. I, per tant, aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
20: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
2: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
22: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
23: Unes 3 sitges. En surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona, segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
22: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
2: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les filles. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de mig milió d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
3: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
0: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, cobrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
2: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
7: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
8: Ha estat una decisió que l'empresa, només veient les fotos d'Instagram, hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
7: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mig estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: estrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi, avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides. Supongo que no lo he pensado bien,
0: pero mañana seremos noticia de TV. Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase de Lliga a l'Arsenal, Bayern de Munic, París, Roma, Servet i Coge. Un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui Mansara Montfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que... I després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Laquinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Quitzenàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El nou Quitzenàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip vegenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química, com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estat, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, doncs surt el següent. I la veritat que doncs, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Quitzenàs Manresa serà aquest mateix diumenge a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. El sindicat Xustec Intersindical escalfa motors per la vaga del dia 8 de setembre. Tot i que oficialment comença el curs escolar, molts professors s'acolliran al dret a vaga en un dia marcat per les manifestacions i les mobilitzacions arreu del barcelonès. Tot i la reunió d'aquest dijous entre sindicats i consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Des de l'Ustec alerten que les mancances de l'educació pública no es poden resoldre en 5 dies de l'inici de curs escolar amb pujades de sous, ja que es tracta d'un problema estructural. A més, consideren que el Departament d'Educació hauria d'haver traslladat les propostes durant el mes de juliol. Això ha fet que, tot i les peticions de la consellera de començar el curs escolar amb normalitat, els sindicats es reafirmin en la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre. Asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Per això demanen abaixar les ràtios, més recursos a l'escola inclusiva i inversions per millorar les instal·lacions, entre d'altres. De cara a dimarts, les famílies doncs podran portar els infants a les escoles tot i la vaga, ja que educació infantil, primària i secundària han de garantir un mestre per cada 3 aules segons el Departament d'Empresa. En el cas d'educació especial, serà la meitat de la plantilla i en les llars d'infants un 33%. I identificades 37 persones i 2 vehicles de mobilitat personal immobilitzats en un operatiu policial conjunt entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Hi han participat diversos efectius de policies locals de tots dos municipis, Mossos d'Esquadra i el Cos Nacional de Policia. L'operatiu es va posar en marxa dijous al vespre per prevenir possibles fets delictius, especialment robatoris violents, amb l'ús de patinets elèctrics o similars. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha destacat que la coordinació policial i entre municipis és clau per evitar que aquests vehicles s'utilitzin per cometre delictes. I detinguda la mare del nadó trobat mort aquesta setmana al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Els Mossos d'Esquadra han detingut a la dona de 33 anys per la seva presumpta relació amb els fets. Els fets van passar dimecres a primera hora de la tarda, quan una treballadora de la neteja va trobar-se el cos sense vida del nadó en una bossa de plàstic en el replà d'un edifici. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. I en esports, el Badalona debutarà aquest dissabte a la Lliga d'un recent ascendit, el Martinenc. El conjunt escapolat ja està avisat de la pretemporada, ja que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós. És cert que no tindrà res a veure amb el partit de dissabte en el qual comença de veritat la competició, però per part del tècnic del Badalona, Geni San Pietro, i dels seus jugadors, l'anterior enfrontament haurà de servir per prendre bona nota. La idea de joc del nou entrenador s'ha d'anar refermant cada cop més i demostrar també imatge de conjunt compacte. Escoltem el tècnic Geni San Pietro.
4: Per mi la pretemporada, per això dic que a nivell de resultats és una mentida la pretemporada, per moltes més conclusions que vulguem treure. La realitat es veurà el dissabte. Crec que juguem a un camp que serà un camp complicat a la categoria, un camp que és petit per lo que a nosaltres ens agradaria. Llavors, jo crec que els fa molt més forts a ells en aquell context i trobarem un equip, crec que està ben treballat en defensa, crec que són dinàmics i tenen les idees clares també quan transiten, per tant, ens obligarà a estar molt bé, però estic convençut que l'equip donarà molt bona versió.
3: El duel entre el Martinenc i el Club Futbol Badalona es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre i es podrà seguir en directe des de mitja hora abans per Radio Ciutat. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Ruta 66.
6: Puntuals, com cada setmana, arriba la nostra cita amb la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country, amb els èxits de tota la vida i un munt de novetats discogràfiques. Rebeu una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Com sempre, viatjarem per arreu del món per presentar-vos noves propostes. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Endavant!

Long Distance Runner. Ja tenim aquí el segon àlbum d'estudi dels Streetlight, una banda de Suècia que aposta per el hard rock melòdic i el so aur de dècades passades. Night Vision és el títol d'aquest nou treball d'aquests cinc nois escandinaus, fans dels Journey, Toto i Kansas, les seves influències. Vinga, anem per la segona dels Streetlight. Aquesta, Learn to Love Again.

0: Ruta 66.
1: Música en viu.
2: Are you ready to sing?

Dirty Love és una cançó original de l'any 89 de la banda anglesa Thunder, i aquesta és la seva interpretació en directe. Els Thunder acaben de reeditar un àlbum en viu enregistrat l'any 98, amb temes de concert a Anglaterra i al Japó. Evidentment, inclou els primers èxits de la banda, com aquest hit, Welcome to the Party.

Painted Black, que és una composició de Richards i Jagger del 66, és a dir, dels Rolling Stones. I aquesta és la versió que fa la banda de metal americana Wasp. Continuem viatjant en el temps. Ara ens anem al 1986. Ara fa 40 anys de l'edició d'August, el desè àlbum d'estudi en solitari d'Eric Clapton. I aquesta és la peça més destacada. It's in the way that you use it.

Redneck Redman Blues pertany al quart àlbum del duet Brooks and Down, titulat Borderline. Aquest proper mes d'abril farà 30 anys de la publicació d'aquest disc country que va ser número 1 a USA. Curiosament, una de les cançons més conegudes va arribar a casa nostra. Espero que us soni alguns de vosaltres. Porta per títol My Maria.

0: Ruta 66. Èxits. Música d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Gonna sing this with me? Tokyo.

Is This Love és una cançó original de l'any 87 dels Whitesnake i ara la podem trobar en una versió en directe on David Coverdale va comptar amb Jimmy Page dels Led Zeppelin a la guitarra. Acabem de trobar un disc anomenat Rarities, cançons inèdites en col·laboració de Coverdale i Page. La segona que he triat és un altre hit dels Whitesnake, concretament del 82, un concert enregistrat a Tòquio, on van tocar Here I Go Again.

Spitfire és una de les noves dels Volat. Com heu comprovat, tenen influències dels alemanys Accept i els AC/DC. Kickstarted és el títol del disc d'aquesta banda de Suècia amb 25 anys d'història. I amb una més dels Volat tancarem el programa d'avui. Amb Nights Fall Down marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La nova temporada Badalona Comunicació comença dilluns vinent amb força novetats, nous programes i més directe que mai. La ràdio, la televisió i també les plataformes digitals amplien continguts per continuar sent el referent dels mitjans de comunicació locals i de servei públic de la ciutat. A Ràdio Ciutat de Badalona, el magazín Badalona Matí s'estrena amb l'Àlex Sisó al capdavant, acompanyat de les periodistes Tuti Garcia i Sílvia Llamas. Aquesta última sent també la veu de l'informatiu del migdia aquesta temporada. També arrenquen l'Infoserveis, un espai per a la informació de servei de la ciutat, i les Veus del Dia, un butlletí amb els protagonistes de la jornada. A més, Ràdio Ciutat de Badalona participarà al Rambla 54, un nou programa en col·laboració amb la xarxa per conèixer històries de proximitat. Ho farà de la mà d'un servidor, d'en Martí Villegas, que també m'encarregaré del Connectats. I una part important del nostre ADN són els esports, on també hi haurà novetats. Per una banda, seguirem tots els partits del Badalona Women i, per l'altra, us oferirem Joc Interior, un nou podcast dedicat al bàsquet, també en col·laboració amb la xarxa. Tot això pel que fa a Ràdio Ciutat. En canvi, a Televisió de Badalona torna en directe cada tarda de 5 a 6 al magazín Badalona 360, dirigit i presentat pel periodista Carles Tornero i acompanyat del Guillem Martín i la Laia Martínez. Als informatius recuperem la versió televisiva del Badalona Notícies Migdia amb Sílvia Villarroel al capdavant, mentre que l'edició del vespre continua amb Judit Larios. A més, sumem noves propostes com el Badalona Sense Límits, amb Elena Batista, un programa mensual d'entreteniment, i l'espai esportiu La Porteria, conduït pel periodista Pitu Abril. D'altra banda, Mateo Cachipuendo assumirà les connexions dels programes territorialitzats amb les televisions locals adherides a la xarxa, com són el Via 15 i el 180. Tot plegat amb una aposta renovada per l'estratègia digital que ja heu pogut tastar tant a l'Infopodcast com al canal de WhatsApp de Badalona Comunicació. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que assenyala les barreres amb què topen les famílies per sol·licitar l'ajut. En queden privats un de cada tres estudiants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, la beca menjador garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa la exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. En esports, la penya va cedir ahir per 78-84 contra el Quitzenes Manresa en un partit en què els de Dani Miret van arribar a perdre de 15 punts, però van aconseguir remuntar al final, però no van tenir premi. Els verdinegres, amb 5 baixes per lesió, com són Tomic, Hackenson i Reyes, a qui Ellis va posar el dit a l'ull durant l'entrenament, i la baixa per precaució de Nicola Provitola van notar les absències. El pròxim partit de la sisa joventut serà diumenge a la 1, també a Sant Julià de Vilatorta, contra el Ratiopharm Ulm alemany, i en directe per Televisió de Badalona. I encara en esports, primera participació del Sigul en un torneig històrics i primera final per les Gavines. Arribar i moldre per les de Badalona en el seu debut a la competició. Les jugadores entrenades per Dani Molina van començar amb bon peu al triangular. El primer rival va ser tot un just ascendit a tercera federació femenina, al Terrassa. Amb un solitari gol d'Ata va ser suficient per enviar a les agarenques cap a casa, ja que havien perdut el seu primer partit del triangular en el derbi vallesà contra el Sabadell per 3-1. Tot s'havia de decidir en el tercer i definitiu partit del triangular, que enfrontava les Gavines i les Arlequinades, i les de Badalona van anar per feina. Sandra va obrir la llauna, Aiti va fer el segon al minut 30 del partit i Ata va sentenciar amb el 3-0. Les Gavines jugaran, per tant, la final dels històrics aquest diumenge a les 7 de la tarda al municipal del Guinardó contra les guanyadores del segon triangular, que jugarà avui divendres entre Martinenc, Sant Cugat i Pallejà. I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Passen 4 minuts i mig de les 4 de la tarda.
5: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: D'un estiu mercat, viuràs connectat.
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Doncs avui és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, jo diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, de speech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45, emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però també bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu indicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar, poder aportar, no?, poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya. I la veritat és que, a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia!
1: Molt bon dia, molt que bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te bon dia. Que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio un WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, contestant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí. Sí. Parlem de la depressió postvacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió postvacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes és sens dubte menys dur i inclús i tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'obert per vacances i que han tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu, i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió post-vacances. I jo, Núria, vaig a dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat veure colorits. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on, has dit, i jo li faig una entrevista. Clar.
1: Em sembla fantàstic. L'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho
1: segur,
0: fa.
1: Segur.
0: Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar en altres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una

0: molt bé. Enric, tornem a parlar a les 10.
1: A reveure i molt bon programa.
0: Gràcies. Gràcies, igualment, perquè ja us dic que el programa el fem entre tots avui. Jo crec que fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, eh? Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme, amb totes les emissores que han volgut i que han pogut participar perquè doncs ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens han preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb la habitual ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mirem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
1: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 3:15 del matí per causes que s'estan investigant. Una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
1: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
3: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar doncs, que aquesta ciutat en marxa que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure-us i també doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
1: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures pal·liatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
1: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona. Després tornem a parlar.
1: Perfecte, adeu.
0: Fins ara.

0: La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
1: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat a USTEC i a la sortida la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
2: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
1: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
0: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
1: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
0: I en clau cultural i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
1: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Teta Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carla Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Dagoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
3: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè clar, ara veiem aquest panorama doncs semi com modern, així com molt, una decoració molt, però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
1: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
0: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara, Núria.
0: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
4: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre de desallotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès, i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
0: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
4: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
5: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CAT1, que ha funcionat jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt, molt adequada i molt professional.
4: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CAT1 fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Serós. Amb tot, la Paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
0: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
4: Fins ara.
0: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
6: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
0: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet, Olivert, per vacances també d'aquest cas en què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
6: Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
7: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar en la recuperació i sobretot en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
8: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtzació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
7: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
0: Mm-hmm. I altres notícies també que es porten a la, bueno, a la crònica negra gairebé.
7: Sí,
0: no,
7: successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià Abelardo de la Espirella informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, alias El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim punt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
0: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
7: Bé.
0: Sí? Darrer programa.
7: Últim programa, ja.
0: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
7: Sí, ho farem amb el Pep Sunyer.
0: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
9: Obert per vacances.
0: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles? Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals, cadascú a la seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
10: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.
0: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
11: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com expliquem a tot Catalunya què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
11: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs, després doncs, estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament escolteu un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs, tornarà el mes d'octubre amb entrevistes, en l'àmbit cultural, una mica també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també, que és important, Núria, també.
0: Correcte, que és important, sí.
11: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i, per tant, no podia ser d'altra manera que com si fos els dimecres mercat. el fa la Montse Plana, també doncs, donant veu en aquest cas a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta, molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de Tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs, també, com no podia ser d'altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que, com es fa amb diverses ràdios de la xarxa, doncs, es dona veu també doncs, en aquest sentit doncs, això, a l'actualitat de la ciutat.
0: Molt bé. No, no se us acaba la informació, no? A Valls també teniu...
11: Moltíssima, moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors. Tenim un prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena. Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veus Silenciades de l'entitat Afacit. Per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
0: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que... treballa molt amb aquest concepte del podcast, no? Que és el producte en reportatge acabat i això, i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
11: I tant, és així. Per això també vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que més se'ns dona bé, no? Aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de pall a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
0: Doncs radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Radio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
11: Un plaer, ha sigut nostre. Una abraçada, Núria.
0: I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
12: Així és Emun. Emun FM. Així és Emun.
0: Quina barxeta que teniu, els de Lleida, els de Munt FM, Arnau Vilà. Bon dia.
13: Ja, bon dia a tothom.
0: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no ho sé, companyes locutores o no?
13: No, mira, aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, que es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Munt abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música... i ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
0: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emunt, perquè Emunt no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
13: Correcte. Sí,
0: qui sou i qui representeu?
13: Mira, el de les sigles, Núria, m'ho guardo pel final. Sí. Us començo explicant que Emunt doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Auvesa, Alfarràs, Alguaire, Almena i Torrefarrera, units en un consorci i que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial. I ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
0: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, sí. També s'hi ha d'estar.
13: I, a més, clar, si l'audiència té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som Terra, dedicat al món rural, el Menja't la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i de tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
14: Molt bon bon dia, emunencs i emunenques.
13: Emunencs i emunenques.
14: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
13: Correcte.
14: Són els oients i oientes, que dèiem l'altre dia.
13: Correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I, a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
15: Amunt, amunt.
13: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és. I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no? M'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
14: Tal qual.
13: Així.
14: Ja, així és.
13: Ostres. Emissora municipal, amunt.
14: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu. Sí. És el que
13: sí,
14: és.
13: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
14: Doncs jo des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
13: Doncs un plaer, Núria.
14: M'heu conquerit. Arnau Vila, ha sigut un plaer també treballar amb vosaltres. Una abraçada forta, company.
13: Igualment, que vagi molt bé.
14: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
16: Planeta Prat, l'òrbita Pota Blava.
14: Pota Blava, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de Pota Blava. Em sembla, eh? Ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
17: Bon dia.
14: És així, no?, quan dieu Pota Blava es refereix al pollastre.
17: Ah, exacte, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som el Pota Blava. Sí.
14: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament, al Prat Ràdio, no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar l'afanyada que han fet i lo bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
17: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
18: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensant sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
17: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, que estava també la Maria, que per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
18: I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i, a més, ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa, Enganxats als pedals.
14: En sona, sí. Alguna cosa.
18: Doncs, en definitiva, celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
14: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
17: Mira, doncs ens podeu escoltar 91.6 de l'FM.
18: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
17: Això mateix.
14: I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos.
17: Jo he acabat esbarrant. Mira,
14: són les meves maricondos, que guai. És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre. I jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
17: Bueno, jo crec que sí.
18: Personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
17: Endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
14: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
17: No, igualment ha sigut un plaer.
14: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
17: A tu. Adéu.
14: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
6: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades, no, ens costa trobar documents i aquestes històries. I sí, han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
14: Sí.
6: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot. I ara, a més, pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
14: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, la Plana és això. Sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color. I així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No,
6: sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia, per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
14: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
6: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem La Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions, i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits, amb aprenents de ràdio, de divulgació, amb ciència, l'actualitat del cinema amb pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple, enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips,
14: sí,
6: no?
14: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres. Sí, és així tal qual. És també el que passa, no sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
6: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
14: sisplau,
6: que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè de renta amb tu.
14: Un bon cafè dia. Llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
19: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
14: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonaven els primers Obert per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
20: Molt bon dia, tinc la Mariona també aquí al meu costat.
14: Ja m'ho penso, ja m'ho penso. Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la cobla i la sardana?
20: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí, i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 81, 1981, i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
14: Espera, el 81, i encara es fa el programa avui dia?
20: Sí, sí. I no ha canviat de presentador.
14: Ah, no?
20: No. En Josep Puigventós fa des de l'any 81 aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
14: no para per Nadal.
20: Fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa... i que el grava ell des de casa, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa, abans venia als estudis evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost sempre hi ha programa.
14: Fa honor al seu nom Ara i Sempre,
20: Correcte, no, totalment.
14: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us enorgulleix a Ràdio Rubí, és marca de la casa, no és l'únic però, no?
20: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí i el Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari, de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia, en el nostre cap d'esports, el Cisco Lara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí, i aquest any el Cisco fa 20 anys que els fa ell. Però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el primer, segon i postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí cada setmana. Dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí als estudis, i a vegades va ella i fa algun reportatge, en restaurants, a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Ruby Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etcètera, etcètera.
14: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
20: Bueno, d'aquí 3 anys.
14: D'aquí 3 anys, el 29,
20: exacte,
14: no?
20: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
14: Deixa.
20: Ja arribarà. Però, en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
14: Molt bé. Doncs, escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem de més hores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
20: Gràcies a vosaltres, ens ho hem passat molt bé, tant la Paula Iglesias, que m'agradaria
14: recordar-la,
20: que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat, saluda.
21: Hola,
14: Mariona.
20: I jo que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
14: Molt bé, un bon trio feu, com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. Adéu-siau. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són cadascú, és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emun com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat UAU.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UOU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gasó. Quim, UOU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon sí, li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment, des de UOU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UOU Lleida Radionòmica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: Programes que feu?
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que sí? Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes,
2: Correcte. Això, evidentment, doncs, és un esforç, però a nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un dia més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar perquè, com et deia a l'inici, doncs, passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de pell important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UOU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Glaçó els dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: Digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On us sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gasó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu amb UOU Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt bon,
1: bon dia.
3: Bon dia,
1: més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat és el mateix que molts de companys ahir de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa, que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, este tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista, perquè s'acaba l'obert per vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat, si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sintonitzar... M'escolteu
1: sí,
3: bé?
1: Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca... que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara es queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
5: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
4: Aquest diumenge 6 de setembre a les 10 del matí
5: viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
4: Badalona Comunicació amb l'esport.
6: A partir del 7 de setembre
7: torna al Badalona Matí.
8: Bon dia, Badalona. Són les 8.
7: Una nova mirada a la nostra ciutat.
9: Tota l'actualitat i els millors continguts.
6: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
9: Us esperem al 94.4 de l'FM.
7: Amb Àlex Sisó.
9: El despertador de la ciutat.
10: Aquí, Badalona.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els sindicats USTEC i Intersindical escalfen motors per la vaga del dia 8 de setembre. Tot i que oficialment comença el curs escolar, molts professors s'acolliran al dret de vaga en un dia marcat per les manifestacions i les mobilitzacions arreu del Barcelonès. Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Des de la USTEC alerten que les mancances de l'educació pública no es poden resoldre 5 dies de l'inici de curs escolar amb pujades de sous, ja que es tracta d'un problema estructural. A més, consideren que el Departament d'Educació hauria d'haver traslladat les propostes durant el mes de juliol. Això ha fet que, tot i les peticions de la consellera de començar el curs escolar amb normalitat, els sindicats es reafirmin en la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre. En canvi, a la Intersindical asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Per això demanen abaixar les ràtios, més recursos a l'escola inclusiva i inversió per millorar les instal·lacions, entre d'altres. Escoltem a Gabriel Ramírez, de l'Intersindical.
4: Necessitem un pla de xoc que permeti acabar amb els problemes que pateix l'educació. I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
3: De cara a dimarts, les famílies podran portar els infants a les escoles, tot i la vaga, ja que educació infantil, primària i secundària ha de garantir un mestre per cada 3 aules, segons el Departament d'Empresa. En el cas d'educació especial, serà la meitat de la plantilla i en les llars d'infants un 33%. Identificades 37 persones i 2 vehicles de mobilitat personal immobilitzats en un operatiu policial conjunt entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Hi han participat diversos efectius de policies locals de tots dos municipis, Mossos d'Esquadra i el Cos Nacional de Policia. L'operatiu es va posar en marxa dijous al vespre per prevenir possibles fets delictius, especialment robatoris violents amb l'ús de patinets elèctrics o similars. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha destacat que la coordinació policial entre municipis és clau per evitar que aquests vehicles s'utilitzin per cometre delictes. I en esports, el Badalona debutarà aquest dissabte a la Lliga al camp d'un recent ascendit, el Martinenc. El conjunt escapolat ja està avisat de la pretemporada, ja que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós. És cert que no tindrà res a veure amb el partit de dissabte, en el qual comença de veritat la competició, però per part del tècnic del Badalona, Genís Sampietro, i dels seus jugadors, l'anterior enfrontament haurà servit per prendre bona nota. La idea de joc del nou entrenador s'ha d'anar refermant cada cop més i demostrar també imatge de conjunt compacte. Escoltem el tècnic Genís Sampietro.
5: Per mi la pretemporada, per això dic que a nivell de resultats és una mentida la pretemporada, per moltes més conclusions que vulguem treure. La realitat es veurà el dissabte. Crec que juguem a un camp que serà un camp complicat a la categoria, un camp que és petit per lo que a nosaltres ens agradaria. Llavors jo crec que els fa molt més forts a ells en aquell context i trobarem un equip crec que està ben treballat en defensa, crec que són dinàmics i tenen les idees clares també quan transiten, per tant ens obligarà a estar molt bé i però estic convençut que l'equip donarà molt bona versió.
3: El duel entre el Martinenc i el Badalona es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre i es podrà seguir en directe des de mitja hora abans per Radio Ciutat. I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Passen 4 minuts de les 5 de la tarda.
6: D'un estiu al mercat, viure desconnectat.
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, a més aquest matí.
6: No ens cal res més. Com els d'abans.
7: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
8: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
0: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025
8: que encetem avui.
0: El que no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això en Girona com a escenari i postal.
8: Jo crec que aquesta és la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai. Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria.
8: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
9: És en Saïd.
8: És en Saïd, veritat. Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
9: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat. Som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada. I al final, doncs, una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella, que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu, i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari, com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
8: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
9: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
8: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
9: Perfecte.
8: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Ha estat un plaer poder treballar.
9: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
8: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia, com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
10: Molt bon dia.
8: Hola.
10: M'he avançat aquesta cintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
8: sí,
10: que, del
8: però,
10: que tu oi, deies.
8: Quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'escala.
10: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès. O sigui que ja podeu anar fent números amb
8: ets un baby, ets un baby.
10: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock,
8: vull dir,
10: com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I han anat canviant de lloc, però t'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, està a la tercera planta amb vistes a tot el Golf de Roses. Això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
8: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
10: Doncs mira, la cinto que escoltava parlàvem era la dels informatius. Informatius locals amb segell propi, sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella, de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre cada dia al punt de les 7 de la tarda. O sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van alhora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
8: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que forméssiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
10: A reveure, que vagi molt bé.
8: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han aportat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem a tancant ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
11: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
12: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
11: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
8: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
11: Molt bon dia de nou.
8: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
11: Doncs la meva parella, que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta. Doncs,
8: qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
11: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
8: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries?
11: Doncs sí, som un mitjà comunitari. De fet, està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust en tot moment, podria dir. Això pot estar molt bé, o no pot estar tan bé a vegades de cara als polítics, eh? Cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple, segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar, per exemple, perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una, potser el que més m'agradaria destacar, jo soc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionat és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds, que potser no acabava de trobar el seu lloc, i aquí es trobava potser amb una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic, i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos, i això és molt bonic, perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
8: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que clarament,
11: sí.
8: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer, de veritat, treballar amb vosaltres. Ens heu aportat una energia. Val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta a les xarxes socials, em porta a les xarxes socials de l'Obert per vacances, tot el que és aquest món a part, no?, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment, i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia, destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'Escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
11: El mateix et dic, i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
8: Joan Maria.
11: Josep Maria,
8: Joan, perfecte. Joan Maria,
11: ah, Joan Maria, Joan Maria, mira, veus, doncs, aquí la vaig cagar, sí. Aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també, i també gràcies de part de l'Estel, el Jordi i l'Aina, que i també l'heu sentit.
8: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, ara sí, arrenquem la segona.

0: vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
1: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
2: És no que pot
1: faltar. Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, sí, ha sí, posat sí, algun sí. contrapunt d'opinió, eh?
2: Sí, sí, sí, absolutament.
1: Jo ni això ni allò, jo la tercera, dic molt
2: correcte,
1: bé.
2: Correcte, correcte, correcte, pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim, mira, per tancar, si ens dona temps a un àudio més, tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios, així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona,
1: a veure,
2: ara sí.
1: A veure, Susana, és tímida, és tímida.
2: Ara sí.
3: Hola, Robert, per tant, Paisas. Jo t'he dit que aquest any la depressió post-vacacional... De moment no m'està arribant, almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
1: Molt
2: ja
1: bé.
2: Ja ho veus. Ella, tots els dies.
1: Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la. Sí. Ja s'ho prepara.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
2: I tant que sí.
1: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Se veu que ens heu enviat moltes més en fi, opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
2: per l'any que ve, goita.
1: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo per si de cas et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
2: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
1: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adeu, Enric.
2: A reveure.
1: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Media, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina, de nou a reprendre la feina, de nou a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí, i sí, perquè la temporada es fa llarga.

0: llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
1: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí, feia falta un peron.
2: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada. Sí, la veritat és que sí. Necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia, de la feina, perquè em sentia una mica que no podia més.
3: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I, de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
4: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar a la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps, la competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden, i després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
3: Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
4: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
3: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
5: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
6: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològic amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional. a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Media. Seguim endavant i ara, la propera més hora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festiu, us veig jo, els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
7: Bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
7: Darrer programa de la temporada. Sí. Amb energia hi arribes tu, també.
6: Ai, què vols que et digui? Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica't primer. Sí. Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se'ls coneix bastant ja per la xarxa,
7: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada de dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també el nostre àmbit més proper, donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la Passió Castellera un programa de ràdio, els magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove. Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi. I deixa'm que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca i tu això també ho coneixes de primera mà.
6: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar. Ells han compartit aquesta secció tan difícil, que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
7: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
6: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucions, institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no ho podíem fer, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
7: Sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Sí. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
8: Bon dia, Eduard. Bon dia a tothom. Cap problema.
7: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
8: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
7: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir? No sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
8: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem en una direcció extraordinària. Ara començo el meu mandat oficial. Ah. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort, amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants. La veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat. I ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati i els hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
7: Segur que anirà de primera.
8: Sí.
7: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
8: Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació, i després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
7: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava el juliol ja ben avançat, que la resta de docents, i també us hi heu posat abans. Com es prepara un curs escolar?
8: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínim mudança, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, reuneixen amb l'equip CIEI, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs. i es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns, a vegades ens queda curt ahir tot, aquesta setmaneta.
7: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
8: La convocatòria ens va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important i clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no? No ho sé.
7: Anna, molt ràpid per acabar, 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
8: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
7: Doncs ho farem. Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
8: Sempre benvinguts.
7: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix, a l'escola La Portalada d'Altafulla, parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
6: sí.
7: I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
6: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adeu d'aquella manera, d'acord?
7: Doncs quedem així, amb aquest adeu d'aquesta manera tan singular. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
6: I moltes gràcies a vosaltres. De veritat, Eduard, una abraçada forta.
7: Una abraçada.
6: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt al nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
9: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
10: De postres, David, de postres.
9: Ah, postre tampoc està ben dit?
10: En català diem les postres, en plural.
9: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
10: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
9: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
10: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
9: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides.
10: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
9: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
10: Això, David, no és una necessitat.
9: Fa 3 dies que estic constipat.
10: Constipat, David, constipat.
9: Just, he dit això?
10: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
9: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
10: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
9: I també no estic massa bé, eh? Tinc una mica d'esternuts.
10: Esternuts, esternuts.
9: No ho he dit bé? No ho encerto ni una avui, eh?
10: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
9: Constipat... esternuts, i em fa mal l'esquena també. Això sí, no? No m'he equivocat aquí?
10: No, això ho has dit perfectament.
9: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
10: A veure si ho contagies, doncs.
9: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
10: Molt bé.
9: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat, així ens podem organitzar.
6: Un plànol, David, un plànol.
9: Planell, plànol, sempre els confonc.
6: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
9: Plànol, doncs, apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic, diuen que és preciós, i anem?
6: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic, o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
9: Què he de fer, sinó què vols dir?
6: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
9: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada, això m'agrada més, sobretot badar.
6: I si et perds, mires el...
9: Planell! Ai!
6: Què dius?
9: Plànol, m'he equivocat.
6: Ara sí.
9: Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
6: Sí, sí.
9: No em creus?
6: Ni mica.
9: Doncs dóna'm el plànol i no en parlem més.
6: Encara no hem marxat i ja t'has perdut.
9: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
6: David, a la tarda.
9: Ja comencem.
6: Has preguntat, jo et responc.
9: Però és que no t'he preguntat, això.
6: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
9: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
6: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
9: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
6: Poder? Però què estàs dient? Poder!
9: Què?
6: Voldries poder venir. Poder és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
9: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
6: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
9: Poguer, sapiguer... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
6: Poder, saber...
9: Poder, saber i callar.
6: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
9: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
6: Una altra vegada, eh?
9: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí?
6: Mira sota el sofà.
9: Ja hi he mirat.
6: I a la cuina.
9: També, ara m'he adonat que potser me l'he deixat al cotxe.
6: T'has adonat.
9: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
6: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
9: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
6: Bona idea.
9: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
6: Què, David?
9: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
6: I ara no?
9: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
6: Exactament.
9: I és que no cal complicar-se tant.
6: Ni renunciar a paraules noves.
9: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
6: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
9: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-les servir.
11: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arronsa amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
12: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català, encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau, ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
13: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
12: I si parlem d'un editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
14: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, en la natura, en el paisatge, en la història, en la geografia, en la toponímia, etc.
12: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal i com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que, per l'època, deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya. Ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls, altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escaler, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
15: Quan se us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escaler, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
12: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
6: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
16: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
17: Música. Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és al final... És bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal. I bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important pel Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible, i és molt fàcil llegir-ho més a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
6: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava algun una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
18: A Tarragona, 5ª temporada.
6: 5ª temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
19: Hola, bon dia.
6: Bon dia. A què feia referència aquesta ràfaga?
19: Doncs
6: aquesta
19: això
6: ràfaga?
19: Que estàvem sentint, sí? Era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
6: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
19: De la ciutat fa moltes coses. Tenim programes, podcast de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, quan engeguem la 10ª temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues tirarà endavant com a presentador, i que Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
6: també.
19: A Carrer Major i estareu amb nosaltres... Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
6: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
19: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
6: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar el programa. Li dèiem cada dia a l'agenda. Avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany. Avui curtíssima. Vinga, 3 activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
19: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla. Això, rural, que dic jo.
6: Apa, via, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
19: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
6: Sí.
19: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc, i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar, perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns. Així clar, que no m'ho he perdut.
6: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent. Vale. I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
19: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
6: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
19: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
6: hem rigut. Dins i fora del micro. Molt. Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones. D'acord, Lídia?
19: Adéu.
6: Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
20: Bon dia.
6: A veure, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa. I, de fet, anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà. Si us sembla de fons, expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut.
21: En mig minut, impossible. Però, vaja, 40 anys d'història, eh?
6: 40
21: que,
6: anys, eh?
21: Sí, no podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera del matí. A les 7 del matí, doncs, amb els primers 4 el Vox Informatius, a programes, la Veu de Tarragona i el Sempre Nàstic, els companys que van aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb, viatjant, doncs, seguint el Nàstic des de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Silvia García...
6: Són 15 i, de fet, ens quedem, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
21: Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats i, i en definitiva, no parar, tot el dia...
6: Encara necessitem més mans per això, Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per les xarxes, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
22: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
6: Jo crec que sí, no hem patit massa.
22: No hem patit.
6: No hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no?, i ens ajudava, a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
22: M'anava a nedar, però abans, imagina't.
6: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
22: Sí.
6: Gràcies, Marina.
22: Un plaer.
6: Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
21: Mercat d'estiu la setmana que ve i a partir d'aquí dues setmanes intenses de Santa Tecla, a Ràdio Les Festes.
6: Santa Tecla a tope,
21: Sí, per cert, bona,
6: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, als micròfons, però al darrere he estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
21: Que ha sacrificat les vacances, eh?
6: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
22: Adéu.
23: Saps que et falta un hit.
24: Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
25: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
26: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
27: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera divisió.
28: Des de la ciutat esportiva Dani Jarque de Sant Adrià de Besòs, Espanyol, Badalona Women.
27: I també dissabte a 8:15 del vespre, primera jornada de futbol de tercera federació.
28: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
27: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
29: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
30: Apunta't al cor Veus del Mar,
0: Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
29: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
1: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.

0: aquí, Badalona.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Detinguda la mare del nadó trobat mort aquesta setmana al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Els Mossos d'Esquadra han detingut a la dona de 33 anys per la seva presumpta relació amb els fets. Uns fets que van passar dimecres a primera hora de la tarda quan una treballadora de la neteja va trobar-se el cos sense vida del nadó en una bossa de plàstic en el replà d'un edifici. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. L'Ajuntament de Badalona contractarà 63 persones en situació d'atur durant un any en el marc d'una nova edició del programa Treball i Formació de l'Ajuntament. A partir d'octubre, les persones contractades desenvoluparan tasques d'interès públic a la ciutat i tindran accés també a formació transversal i acompanyament individualitzat per reforçar les seves competències amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat. Entre els perfils previstos hi ha personal administratiu, agents d'acollida, agents cívics i d'informació, dinamitzadors comercials, personal de jardineria, manteniment, neteja i magatzem, entre d'altres. Les candidatures seran gestionades exclusivament per les oficines de treball del SOC. La cooperativa La Sargantana ha completat la seva quarta barema a les vinyes de la Vall de Betlem, als peus de Sant Jeroni de la Murtra, una collita que valoren positivament tant per la quantitat com per la qualitat del raïm. La collita d'aquest any ha arribat als 5.000 quilos de raïm, gairebé el doble que l'any passat, i la previsió és que la producció pugui arribar als 7.000 quilos quan les vinyes més joves entrin en producció. Enguany, per la calor, la barema s'ha avançat prop de 10 dies respecte d'altres anys i es va iniciar l'11 d'agost, començant per la Garnatxa. Escoltem Ignasi Niubó, membre de la cooperativa La Sargantana.
5: Podem valorar com una bona barema a nivell de qualitat i sanitat del raïm. El que sí que ha sigut una barema que s'ha avançat molt respecte a les altres baremes, gairebé 10 dies. Això és una cosa que ja ens anem trobant de fa uns anys, que a nivell de climatologia doncs, fa que les baremes s'avancin. Pensem que abans aquí a Badalona s'acostumava a collir per la Mercè.
4: La cooperativa treballa amb diverses varietats, entre les quals la garnatxa blanca, la malvàsia d'Àfrica, el sumoll i el moscatell de gra petit, amb l'objectiu d'elaborar vins que reflecteixin el paisatge mediterrani de la zona. Ara els mostos es troben en diferents fases de fermentació i maduració i els nous vins estaran disponibles a partir de l'abril o el maig del 2027. Obertes les inscripcions del nou curs de gimnàstica per a gent gran. Les persones interessades a participar-hi s'han d'inscriure al casal o l'entitat de gent gran de la qual siguin sòcies. Cada centre informarà dels dies, horaris i espais on es desenvoluparan les classes que començaran a partir del 14 de setembre. Les sessions de gimnàstica es basen en la realització de moviments corporals individuals i en parella orientats a millorar l'elasticitat, la flexibilitat i la tonicitat muscular. I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: El millor del Badalona matí.
8: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
7: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
9: I avui, amb el fisioterapeuta Ferran Creixell, parlarem de com canviar el cos amb l'edat, de què passa realment als 30, als 40, als 50 i fins i tot als 80 anys, eh? I si, doncs, ens preparem també per tots aquests canvis, no? Si afrontem, diguéssim, amb bona salut i amb bona qualitat de vida, doncs aquests canvis, al final, que són fisiològics i, per tant, naturals del nostre organisme. Què tal, Ferran, com estàs?
10: Bon dia. Sí, avui intentarem trencar una mica aquesta idea de que el cos es va apagant inevitablement. En realitat el cos canvia, però sobretot s'adapta al que li demanem.
9: Per tant, no és una línia de decadència, eh?
10: No.
9: Hi ha un deteriorament que és evitable, i aquí és on ens hi volem situar, no?
10: Hi ha aquest deteriorament inevitable, no? I no en el sentit simple que sovint pensem. El cos és un sistema viu i que altament s'adapta. Hi ha canvis biològics amb l'edat, clar, però el factor més determinant és l'estímul. L'estímul que li donem, el moviment, la força, la càrrega, els hàbits. El que no fem servir, el cos ho redueix. I el que fem servir, el cos ho manté i ho millora.
9: De cara als 30, 40 anys, vinga, anem a fer aquests salts generacionals, no?, per dècades. Als 30 i als 40 ja hi ha un canvi important pel que fa al nostre organisme, a la nostra mobilitat?
10: Comencen els canvis, però molt progressivament. Aviam, estem tota l'estona del mateix, no? Si no hi ha entrenament de força, es pot iniciar una pèrdua lenta de massa muscular, el que coneixem com a la sarcopènia inicial. També disminueix lleugerament la capacitat de recuperació del teixit i la tolerància a les càrregues altes si hi ha sedentarisme.
9: Uh-huh.
10: Però la bona notícia és que el cos respon molt ràpid si es torna a estimular.
9: Per tant, s'ha de treballar.
10: Clar que s'ha de treballar.
9: Aquesta pèrdua es pot recuperar, eh? Anem als 50. Aquí ja, si no has fet res per recuperar aquesta pèrdua, diguéssim, natural, vas una mica justet, però encara hi ha marge d'error, no? Tot i que menor.
10: També hi ha millora. Al final, si no fem res, el posar-nos a fer alguna cosa també millorem molt ràpid, uh-huh. no? En aquesta franja d'edat, no?, sempre de forma global, és on apareixen més aquests canvis més evidents a nivell hormonal i metabòlic, sobretot diferències entre homes i dones, no?, perquè les noies entren a la fase de la menopàusia, no?, llavors aquí pot afectar, no?, a la densitat òssia, no?,
9: uh-huh.
10: I de forma global també tant a la força com a la recuperació de qualsevol esforç, de qualsevol teixit.
9: L'estímul també ha de ser diferent en cada edat, entenc, adaptat.
10: L'estímul realment ha de ser un estímul de força, no? Realment seria el mateix, l'únic que ha adaptat al nivell que té la persona, no tant a l'edat, sinó al nivell, no? Si no he entrenat mai força, no començaré a aixecar 50 quilos del que sigui, no?
9: Però sobretot ara es parla molt, hi ha aquesta moda d'entrenament de força i és el que ens convé, realment.
10: Sí, ja no és que sigui una moda, perquè fa 20 anys ja la ciència va determinar que això era el que generava un canvi, no? A millorar, no?, que el cos s'adaptava a això. L'únic que avui en dia també, gràcies a les xarxes socials i a tot el bombardeig comunicatiu que tenim, no?, com que ja ens arriba i ja no és que sigui una moda, les modes potser serien les diferents marques o tendències que els gimnasos fan, no? Pues ara està de moda fer body combat, ara està el ballet fit, ara està el no sé què, no? Això potser serien les modes, però a nivell de ciència ja fa molts anys que això s'ha determinat.
9: Mm-hmm. Els 60, si ens plantem als 60 o vol als 60 i volem treballar aquesta autonomia, no?, continuar sent autònoms i no perdre aquesta força funcional, com ho hem de fer?
10: Clar, aquí la idea és més clara, ja no és tant el guanyar força, sinó el no perdre funcions, no? El no deixar de fer el que jo feia, no? Comencem a veure més impacte de la combinació entre la pèrdua muscular i els canvis ossis i tendinosos si no hi ha activitat, no? Fractures que poden aparèixer per estrès o per un cop, no? I aquí la força és clau no per al rendiment, sinó per aquesta vida diària. Poder aixecar-se, caminar segur, pujar escales, evitar les caigudes. Hi ha la relació entre l'equilibri i la pèrdua de força, que és un peix que es mossega la cua. Si tinc menys força, de forma conseqüent tindré menys equilibri perquè la meva musculatura no s'activarà igual. Mm-hmm. No? I el més important de tot això, sinó que la capacitat de millora continua sent molt alta en aquesta franja d'edat.
9: Mm-hmm. Clar, i ens plantem al 70 i ara has parlat de l'equilibri, no? Que al final és un concepte, no?, que al final, diguéssim, és un eix d'estabilitat també, que a partir dels 70 és crucial si volem evitar, doncs, les fractures que abans també anomenaves, no? Uh-huh. I sobretot ser funcionals, autònoms.
10: Exacte. Aquí als 70 el principal factor no és només muscular, sinó també neurològic, no? Hi ha canvis en la velocitat de la resposta al sistema nerviós. Això que ens afecta, no?, la precisió i el control, en la correcta activació. No és que no pugui fer la funció, però potser necessitaré escalfar una mica abans per poder fer les meves funcions. Uh-huh. El que ens explica molts cops la gent gran, de que al matí m'aixeco fatal i, ostres, no atino res. Bueno, potser necessitem aquesta fase d'adaptació, d'escalfament, que diríem, no?, uh-huh. perquè hi hagi aquesta correcta velocitat del sistema nerviós.
9: Tu recomanes, quan ens llevem al matí, fer alguna mena de pràctica? Ho dic abans d'anar a fer el cafè, i de treure't les
10: lleganyes,
9: què fem?
10: Tot depèn depèn de la franja d'edat d'on estem, de quin nivell tenim, no?, i de la nostra vida diària, perquè està clar, doncs, que si tenim entre la franja dels 40-50 i hem de portar els nens a l'escola i hem de fer a preparar les coses, doncs potser no podrem dedicar aquest temps, no? Potser aquí fem més focus, no?, en aquesta franja alta d'edat, que potser sí que haurien de fer una petita activació, ja sigui amb gomes, ja sigui alguna sentadeta des d'un, no?, des d'una cadira, no?, per poder funcionar al llarg del dia millor.
9: No? Molt bé. I a més fer-ho de manera progressiva, eh? També anem escalfant el nostre organisme, no? Augmenta el risc de caigudes al 70, i aquí també és molt important l'entrenament, no? Imagino, per prevenir-ho.
10: Molts cops amb els pacients de consulta, sobretot en aquestes franges d'edat, a vegades fem sessions d'entreno que són des de si estic a terra, com m'aixeco de terra, no? Per exemple, que és una cosa tan senzilla que no ens ho plantegem, però quan arribem a aquesta franja d'edat és, ostres, busquem diferents recursos per aixecar-nos de terra, no? Per si caiguéssim, per si hem de recollir alguna cosa, per, no? I entrenar aquests moviments de la vida diària que per la gent, diguem, no?, d'una edat més estàndard, no?, és, ni ens plantegem, no?, que pugui arribar a sorgir.
9: I als 80 ens plantem en aquesta altra etapa, que està clar que si hem estat persones actives, no?, no sedentàries, sinó que hem mantingut el nostre, diguéssim, organisme amb una bona qualitat de vida i d'exercici físic, segurament ho notarem molt quan arribem en aquesta edat. I que podrem adaptar encara l'exercici, no?
10: Sí, exacte. Vull dir, quan arribem als 80, aquí es marca ja la diferència més gran, no?, de que el cos pot ser fràgil, però no necessàriament ha de ser dependent o inactiu, no? Tot depèn de l'experiència prèvia. Fisiològicament el que passa és que hi ha una disminució més evident de la massa muscular si no s'ha treballat, aquesta sarcopènia avançada en alguns casos, la menor capacitat de reserva del sistema cardiovascular, que cor i pulmons no aguantin, no aguanto el ritme, faig una caminada i m'ofego, això és entrenable, la reducció de la velocitat de resposta neuromuscular, ho diem simplificant, és que el sistema elèctric no va tan ràpid, no?, i que potser necessitem aquest escalfament, aquesta activació per les activitats de la vida diària, i més sensibilitat o més facilitat a la inactivitat.
9: I una de les, anava a dir excuses, no sé si és la terminologia més apropiada, però vaja, sí que a vegades del dolor en fem un mor, no?, per dir-ho d'alguna manera, una excusa a l'hora de reprendre l'exercici. I el dolor justament pot millorar amb l'activitat, no?
10: Exacte, sí. El dolor, sobretot en aquesta franja d'edat, no és un, o sigui, el dolor no és un marcador directe d'edat ni de desgast, encara que la gent s'ho cregui, no? Estic molt desgastat, per això tinc dolor. Hi ha gent jove amb molt de dolor, sense desgast, i gent gran amb molt de desgast i zero dolor.
9: I de què depèn?
10: Depèn de factors com la càrrega, la sensibilitat del sistema nerviós, l'estrès, el context, el nivell d'activitat física, i per això no podem reduir-lo a és normal per l'edat, no? Vull dir, perquè podem fer un canvi. Al final, la tolerància al dolor...
9: No ens acostumem a viure amb dolor, eh?
10: Exacte, i a més el dolor és una forma de captació del cervell, vale? No per tenir més desgast hem de tenir més dolor.
9: Com protegim el cos, Ferran?
10: Doncs el que portem explicant a totes les sessions que estem aquí, no?, fent activitat física, exercici físic, no?, treballant aquesta força, perquè això impacta en la densitat òssia, en l'equilibri, l'autonomia, el metabolisme, la prevenció de caigudes, no?, i combinada amb aquest moviment diari és la millor eina de salut que tenim.
9: Per tant, a moda de conclusió, als 80... podem seguir guanyant força?
10: Sí, absolutament. Encara que sigui més progressiu. El sistema neuromuscular continua adaptant-se. A vegades hem de, potser, en aquesta franja d'edat, donar un punt de suplementació, no? Ja sigui, doncs, de proteïna extra o de carbohidrats extres, no?, per suplementar el que no processa el cos.
9: I caminar, ja que diu, no, si jo ja camino, surto a caminar cada dia, és suficient?
10: El caminar és molt bo, no? Cor, pulmons funcionen molt bé, circulació, però cal complementar-ho amb aquest treball, doncs, de força i d'equilibri, sobretot en aquesta franja d'edat.
9: I el dolor és inevitable als 80 o aquí ja hem begut oli?
10: Inevitable total, no. És freqüent, però no sempre l'hem d'explicar el desgast, vale? Al final tots, a totes les edats, tenim dolor, no? Però podem fer coses per solventar-lo.
9: Molt bé. Ara pensant en els iogurts, si volem allargar la data de caducitat del nostre organisme, entrenem, no?
10: Exacte, el cos no té una data de caducitat.
9: Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Ferran, per haver-nos acompanyat i fins la propera. Que vagi bé.
10: Moltes gràcies.
7: Adéu. Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
8: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: com va? Com estàs?
1: Com estàs, Núria? Com esteu tots? Bé? Espero que ha anat bé la Setmana Santa, tota aquesta cosa.
0: Molt bé, no? I ja tornem a estar de ple aquí al Badalona Matí, tancant aquesta setmana, avui divendres també, que com cada divendres, doncs aprofitem per parlar de cinema. Ara fèiem aquest repàs a les novetats de la cartellera, però ja sabeu que en Miquel també ens porta sempre, doncs, el repàs d'algunes de les trajectòries del cinema més sonades. Pel que fa a direcció,

0: que barrejava temps, situacions, moments, personatges que anaven d'un cantó a l'altre. A mi em fascina, per saber, Pulp Fiction, t'haig de dir. Ha fet altres coses, ha fet, per exemple, Jackie Brown, i ha fet una cosa que ara, precisament aquesta setmana, i ara crec que ho hem comentat, doncs s'ha reestrenat, que és Kill Bill. Kill Bill va fer-ho en dues parts, en el seu moment, Volume 1 amb Volume 2, i ara s'ha estrenat la versió conjunta. Tot junt. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Però ara, aquesta mateixa setmana, la podem veure. Després ha fet també coses com, per exemple, Prueba de Muerte o Abierto hasta Amanecer, que tot eren... O sigui, Quentin Tarantino és un home que li agrada molt el cine de gènere. Per exemple, li encantava l'Spaghetti Western, no? I, per exemple, va fer doncs Django Desencadenado, que és un espagueti western, però Django era un personatge típic dels espaguetis. O Los Odiosos 8, que no era exactament espagueti, però era un western també així una mica curiosa. Jo dic, té un estil, també ha fet versions amb aquest toc com d'humor, però alhora un homenatge a les pel·lícules bèl·liques, Malditos Bastardos, no? És una pel·lícula extraordinària. I l'última que ha fet, de moment, que sembla que podria ser la penúltima, perquè ha dit que farà una pel·lícula més i s'ha acabat la seva carrera, això ho dic. Però bueno, aquest és...
1: Quants anys deu tenir, Quentin Tarantino?
0: 50, bastants. Jo, va. 56, una cosa així. Doncs l'última que ha fet ha estat una pel·lícula també meravellosa, que a mi em va encantar, perquè a més és un homenatge al Hollywood dels anys 60, i més en concret una pel·lícula que es deia, que no la coneix ningú, que es deia The Wrecking Crew, i que aquí, ara no recordo com es va titular, però que era una sèrie, una pel·lícula molt popular en el seu moment. Però jo la recordo perquè la vaig veure de molt petit i em va encantar. Estem parlant de Érase una vez en Hollywood.

0: Sí,
1: la música se sentera, que sí, d'aquell moment.
2: Que ja trasllada l'època, eh?
1: Sí, sí, ja trasllada l'època i en aquella... Que, per cert, sortia Bruce Lee, el personatge, o sigui, Bruce Lee, l'actor, que ja començava a fer alguna cosa. No va durar molt la seva carrera, perquè va morir al 73, i això estem parlant de l'any 68, però ja sortia aquell personatge de Bruce Lee. Doncs això, aquesta és la figura, com dèiem, de Quentin Tarantino. Vols que anem a veure una altra?
2: Vinga, va, descobrim un altre director. Danny Boyle.
1: El de Trainspotting.
2: Anem avançant també dècades, eh? Des de que sí. Vam començar la temporada amb aquest repàs de...
1: Bueno, avancem, però al final...
2: farem un pas enrere.
1: Els dos que venen després fem un pas enrere molt profund i l'altre déu-n'hi-do. Danny Boyle, efectivament, aquest és més nou. Quentin Tarantino, més o menys coetani de Danny Boyle. Aquest és anglès. Va començar a fer pel·lícules, com una pel·lícula que es deia Tumba Abierta, on el protagonista va ser Ewan McGregor. Amb ell va fer també aquest Trainspotting, que ha marcat una època. És aquella pel·lícula que és una adaptació d'una novel·la i que parla d'un grup de joves molt ficats en el món de la droga, de la delinqüència a l'Edimburg dels anys, també jo crec que era els anys 80, no? Que és aquest, però més a més amb un toc d'humor, saps? És aquest Trainspotting, del qual després hi ha hagut una segona part, T2 Trainspotting. Però després ha fet també amb Leonardo DiCaprio, un gran actor, The Beach, i, atenció, ell, Danny Boyle, ha tornat en tot plegat amb 28 anys després.

0: La veritat és que estic una mica embolicat, perquè hi ha hagut tres versions del 28 aquests. Hi ha hagut el 28 dies després, que és la que va dirigir, de fet, Danny Boyle, però després es va
1: 28
0: fer...
1: 28 setmanes,
0: 28
1: no,
0: setmanes i 28 anys, que s'ha estrenat ara fa no gaire. Vull dir que, i, bueno, i una altra, una continuació d'aquesta última, també es dit no sé què dels ossos, que s'ha estrenat fa no gaire. Bueno, una pel·lícula de zombis, bàsicament, o unes pel·lícules situades en un món futur on els zombis domina la Terra d'alguna manera, no? Aquesta pel·lícula, ja et dic, fabulosa, aquest 28 anys després, però també m'agradaria destacar, perquè no tothom ho recorda, que Danny Boyle ha fet un musical, i no solament un musical qualsevol, sinó un musical situat

0: a la Índia i amb un tema com de drama, perquè era la situació de la Índia més pobra i d'un noi que volia triomfar i participava en un concurs, si no recordo malament. I
1: recordant el Bollywood, no?
0: Sí, el Bollywood, la música bàsicament és de Bollywood, no? Els balls que hi ha. La pel·lícula, ja et dic, era també fabulosa, em va agradar moltíssim, i es diu Slumdog Millionaire.

0: Home, Bollywood total i absolut, això ja, ja es veu. Ha fet també Danny Boyle una pel·lícula molt curiosa que es deia 127 hores, amb James Franco, sobre un home que va quedar atrapat en una muntanya, bueno, una muntanya, amb un...
1: Sí, com a, un paisatge que recorda una mica Colorado, una escletxa que hi ha...
0: Una escletxa,
1: no?
0: Sí, una escletxa petitíssima i no podia sortir. Va caure, però va quedar
1: allà
0: atrapat.
1: En un carreal.
0: Ni anar cap amunt ni anar cap avall. I les 127 hores que va parar va estar allà atrapat. I una altra pel·lícula que es diu Jobs, que et sona d'algú aquest nom, Jobs? Steve Jobs, el creador d'Apple, doncs, va fer una pel·lícula biogràfica sobre Steve Jobs. Steve. És a dir, una carrera molt eclèctica, molt variada i molt dispar.
1: Sí, de... amb temàtiques molt diferents.
0: Daddy Boyle, sí, sí.
1: Vinga, canviem de director.
0: Canviem cap a, al principi del cinema, quasi bé, eh?
1: La música, és capaç d'anar-nos també situant
0: cap a aquella època.
1: En aquesta línia temporal.
0: Aquesta època, ho diu el títol d'aquesta pel·lícula de la qual estem escoltant la música, eren els turbulents anys 20, que és, de fet, on va començar la seva carrera com a director Raoul Walsh. Un senyor que havia començat com a actor va sortir ni més ni menys que a la pel·lícula primera, que es considera la primera gran producció, gran superproducció i gran pel·lícula que explicava una miqueta, utilitzava ja les tècniques narratives posteriors, que era El nacimiento de una nación, la pel·lícula de Griffith, la primera gran superproducció que va haver-hi. Ell feia de l'assassí d'Abraham Lincoln en aquesta pel·lícula. Però després, ja et dic, aquest senyor ha fet això que estem escoltant, The Roaring Twenties, que és una pel·lícula dels anys 30, encara que digui els 20, doncs dels anys 30, sobre els gàngsters de Chicago. Va fer pel·lícules sobre gàngsters, sobretot amb James Cagney, per exemple, que és un dels actors favorits, però també va fer una pel·lícula que es deia The Big Trail, La Gran Jornada, que era una cosa molt, molt novedosa en el seu moment. La va fer l'any 30, una pel·lícula amb pantalla panoràmica, que no existia, és les pantalles, o sigui, les pel·lícules abans es projectaven en un format quadrat.
1: Com s'ho feien, tècnicament?
0: Però no sé com ho van fer-ho, perquè només va ser aquest invent, no sé si van fer alguna cosa més, però ja fins als anys 50, 52, em sembla,
1: no es va recuperar
0: i es va crear el cinemascop. Aquesta és una pel·lícula, La Gran Jornada, que a més va ser el primer gran paper protagonista de John Wayne, que després es va passar a fer pel·lícules tontes de l'Oeste durant molts anys, fins que als anys 39 va tornar a la primera fila amb La Diligencia, no? Doncs això. I ja que parlem de La Diligencia i de pel·lícules de l'Oest, també Raoul Walsh va fer pel·lícules de l'Oest. Per exemple, la famosíssima Murieron con las botas puestas.

Veus que es nota aquí, és el sèptimo de cavalleria, no? Com aquell que diu, perquè és la cavalleria, efectivament, que és la que dirigia el general Custer, que és el personatge protagonista d'aquesta pel·lícula, on apareixien el paper de Custer, Errol Flynn i Olivia de Havilland, una parella emblemàtica dels anys 30, van fer 3 o 4 pel·lícules junts, van fer molt populars, no? Amb Errol Flynn va fer també Raoul Walsh una pel·lícula de guerra, com era Objetivo Birmania. I després van a continuant, ja et dic, també van fer moltes coses, moltíssimes. Va fer amb Clark Gable, amb el gran actor, el de Lo que el viento se llevó, no va fer Lo que el viento se llevó com a director, però sí va fer Los Implacables o El rei i quatre reines. A més d'una pel·lícula també molt curiosa, una pel·lícula que es deia L'esclava libre, Band of Angels.

0: bona música, aquesta entre lo que viento se llevó i Elena Francis, la que està sonant.
1: Sí, una mica sí, es mou entre aquestes dues.
0: Perquè era una història d'època, que per cert, de l'època de lo que el viento se llevó, i per cert, sortia també Clark Gable, però en aquest cas era la història d'amor entre un home i una dona que resulta que tenia, estem parlant del segle XIX, Amèrica, en passats negres. És a dir, era negra ella, de fet, encara que la cara fos blanca, per això anava aquesta pel·lícula, L'esclava libre, això és aquest títol.
1: Com, doncs això, com la condició de la pell, li atorgava també aquesta llibertat en ser blanca.
0: Va continuar fent western, va fer de tot, i fins i tot va fer un èpic, saps què és un èpic? Una pel·lícula d'aquelles que parla d'èpoques antigues, de la Bíblia, per exemple, que era Esther i el rei.
1: I em faig creus, Miquel, aquestes alçades de la temporada, que hem anat parlant de directors al llarg d'aquest any, que encara no hagi aparegut en aquest espai un director com és Alfred Hitchcock.
0: Aquí està. Això que escoltem no és d'una pel·lícula d'Alfred Hitchcock, sinó que és d'una sèrie de televisió. Que es deia Alfred Hitchcock
1: presenta, no?
0: Que sortia ell al principi, sempre sortia aquesta música, que és una música clàssica, de fet, sempre sortia al principi, sortia la famosa silueta de Hitchcock, que ja saps que era un home més aviat grossonet, bueno, bastant, i ell sortia al principi explicant una història que sempre eren històries molt hitchcockianes, saps? Històries així de, com de crims que havien de passar o de coses que sorprenien els personatges que es trobaven en fets insòlits, bueno.
1: Era molt bona, de l'època,
0: No sé si l'has vist, Alfred Hitchcock presenta
1: una. No, he vist algun petit fragment. Però
0: és boníssima, és boníssima. Eren episodis, o són curtets, mitja hora, crec que no arribava, però molt bons. Vinga, doncs, anem a parar les pel·lícules de Hitchcock, com per exemple, senyores i senyors, perquè, clar, ens hem quedat sense música. Però per què ens hem quedat sense música? Perquè, primer, la sintonia era molt curta, i després perquè cal tenir... Cal estar preparat per escoltar la música d'una de les pel·lícules que més por ha fet passar la gent a la seva història. Un dels grans èxits de Hitchcock, Psicosis.

0: Doncs la, hem anat ja al, quasi al final de Hitchcock, diguem-ne, però per posar aquesta música de la carrera, vull dir, perquè Psicosis, que la va fer l'any 60, l'any 60 en concret, va marcar un abans i un després a les pel·lícules de por. Després ja tot ha sigut molt diferent, perquè ja tot això de sang i fetge. Però llavors ell va fer una cosa molt original, que posar una noia, una actriu famosa de protagonista, Janet Leigh, i matar-la a la meitat de la pel·lícula, la famosa escena de la dutxa, saps, de Hitchcock. Sí, sí. La va matar, llavors el públic va quedar en aquell moment que tot era molt... Diu, però com, has matat a la noia?
1: Ja s'ha acabat la pel·lícula, no?
0: I llavors el protagonisme anava a parar al dolent de la història, que era Anthony Perkins, no? Sí, fabulós. On he posat la Tippi Hedren a Bird, The Birds, Los Pájaros, perquè no tenia música. No se sent ni una sola música, no se sent el so dels ocells. Com a so, diguem, el so dels ocells de Los Pájaros. Però sí que, ja que estem parlant de grans pel·lícules de Hitchcock, una miqueta abans de Psicosis va fer la grandíssima Vértigo.

0: també és sensacional. De fet, està considerada, hi ha una llista que fan els crítics del món, i gairebé sempre està a la llista de les 10 millors pel·lícules de la història del cinema.
1: Vértigo, eh? Vértigo. Si tu n'has de destacar una d'aquest director, seria aquesta.
0: És que a mi m'agraden gairebé totes. A mi Vértigo m'agrada moltíssim, Psicosis m'agrada moltíssim, la que et diré ara després també, de les primeres també, el que passa que eren en blanc i negre. I ara...
1: No et mulles, no et mulles, eh?
0: Però si no, Vértigo, segurament Vértigo. Eh?
1: Vértigo.
0: Vértigo amb James Stewart i Kim Novak, una història sensacional. És una miqueta més lenta que les altres, però és que no puc explicar detalls de la pel·lícula perquè llavors revelaria bona part del fons, però una gran pel·lícula. I més o menys per la mateixa època va fer L'hombre que sabia demasiado i va fer també una història extraordinària que aquí es va dir Con la muerte los talones, però el títol original era North by Northwest.

0: Aquesta sí que era més una pel·lícula també de suspense, però era de molta acció. Cary Grant, que la protagonista, Eva Marie Stein, que encara és viva, l'actriu encara és viva, amb 101 o 102 anys, i encara està bé, es veu. Doncs van fer aquesta història, anaven d'un cantó a l'altre, no? Ens hem deixat pel mig, perdó.
1: Ai, aquest coll.
0: Una carrera llarguíssima de Hitchcock, una carrera que va començar als anys 20 a Gran Bretanya, als anys 20, i que després ha continuat, doncs, va traslladar-se a Hollywood als anys 39, em sembla, 38-39, i aquí va fer Rebeca, que no l'hem citada, però, bueno, fabulosa. Recuerda, Encadenados, que per mi també és una de les grans pel·lícules de Hitchcock, en Cary Grant i Ingrid Bergman. La Soga, que és una història de les primeres que es va fer, que representa que passava tota amb un sol plano. Saps? Tota, o sigui, però no era veritat. Sinó
1: com si fos un pla seqüència.
0: Sí, però no podíem fer-ho, no podíem fer el pla seqüència perquè tècnicament no es podia, els rotllos de cinta duraven 10 minuts, llavors aprofitava, passava per una esquena, per exemple, llavors feien el tall en aquell moment i seguia després. Però sí, ha fet moltíssimes coses i molt destacable, un dels grans directors de la història del cinema, amb el qual acabem avui aquesta secció, Alfred Hitchcock.
1: Miquel, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Saludem la Rosa Sánchez. Què tal, com està, Rosa?
3: Hola, bon dia.
2: Avui vens molt ben acompanyada, eh?
3: Doncs sí. Avui vull parlar d'un tema del qual sovint costa parlar, però que de forma part de la vida de moltes famílies, el comiat de les dels nostres animals. Uh-huh. He convidat a la Maria Piferrer, veterinària, amb més de 32 anys d'experiència clínica. Al llarg de la seva trajectòria ha atès més de 100.000 animals i ha acompanyat a més de 2.500 famílies en el moment del comiat.
2: Molt bon dia, Maria, com estàs?
4: Bon dia.
2: Gràcies per haver-nos acompanyat. Ens fa uns 5 cèntims, un petit resum també de quina ha estat la seva trajectòria i per què tenim avui aquí la Maria La Rosa, eh?
3: Exacte. Mira, és autora de dos llibres, Més enllà de l'adéu, adreçat a les famílies que travessen la pèrdua d'un animal, i Dels últims dies de les nostres mascotes, una guia pràctica i emocional per als professionals veterinaris. Impulsa un canvi necessari en la manera d'acompanyar el final de la vida de l'animal, defensant la humanització del comiat i la cura del benestar emocional dels professionals i veterinaris. Actualment, coordina del programa Més enllà de l'adéu i dirigeix l'expert universitari en dol animal i acompanyament veterinari, que iniciarà la seva primera edició aquest 1 d'octubre.
2: Uh-huh. I per això avui volíem parlar, precisament.
3: Exacte.
2: Amb ella.
3: De tot, una miqueta de... Molt. És un tema molt...
2: Ens costa molt parlar de la mort, i ho tenim molt assumit en persones, no? Però això també passa amb els nostres animals de companyia.
4: Bueno, la mort està present com la vida. És el yin i el yang, la vida
2: sí,
4: i la mort.
2: Sí, però no parlem fins a que ja no hi ha un altre remei, no? Segurament en molts casos.
4: Perquè no ens n'ensenyen, perquè ens fa por, perquè no la considerem part de la nostra vida. Uh-huh. I sense mort no hi ha vida i sense vida no hi ha mort. Per tant, ens costa, però això no vol dir que no ho hàgim de fer. I ho hem de fer sense por, sense tabús i enfrontant en realitat el que és com el que és.
3: Uh-huh. Maria, després de més de 30 anys de professió, què t'han ensenyat els animals sobre la vida?
4: Doncs dues coses molt importants. Una és viure el moment. Ells no tenen ni ahir ni demà. És el moment present, sí, només. I una altra cosa que m'han ensenyat és estimar sense límits. Uh-huh. Ells només t'estimen. No tenen cap més interès més que estimar-te i acompanyar-te i fer-te... Bueno, ja està amb tu. Per tant, és el que busco... És el que en realitat busquem sempre, una presència, i si hi ha presència i hi ha amor, tot canvia.
2: Mm-hmm. Com viuen, no? Tu que ets veterinària, com viuen les famílies aquest procés de, doncs, de comiat? I com viuen els mateixos professionals, també, no?
4: Bueno, són dos mons diferents. Clar. Perquè, clar, cadascú...
2: Com quan... es dona i com es rep la notícia, no?
4: El tutor, quan rep la notícia, és devastadora, perquè de sobte li estàs dient que la seva vida canviarà per sempre.
2: Sí.
4: I a vegades... Jo sempre tinc una imatge d'un gos que tenia un tumor... Bueno, tenia problemes respiratoris, li van fer una radiografia i tenia els pulmons plens de tumors. Mm. I jo em recordo que estava mirant la pantalla i al mateix temps estava pensant, quan em gira i els ho diga, es canviaré la vida per sempre. I això et destrossa com a persona. Has de tindre el teu caràcter i la teva professionalitat molt ben recolzada i molt ben aposentada. Normalment les famílies, el problema que tenen és que ho procuren sempre amagar i no volen mai parlar del tema fins que no arriba el moment. Mm. I llavors tenim sorpresa, tenim dolor, tenim por i tenim molta por al dolor, en realitat.
3: I per què ens fa tanta... ens costa tant parlar de la mort de la mascota?
4: En realitat, a la nostra societat vivim d'esquenes a la mort constantment. No en parlem mai. De la mascota, de les persones,
3: sí,
4: és igual.
3: És
4: la mort és que no. No existeix. I de sobte arriba i no saps com adreçar-t'hi, i et sents culpa, i et sents impotent, i no saps què dir, i això genera un patiment absolutament innecessari.
2: I com a professional, creus que el dol, faríem un millor dol i un millor comiat, també, no? Ja no només el després, sinó l'abans, no?, d'aquesta mort, si ho preparéssim amb temps.
4: El gran secret d'un bon comiat és l'informació i estar recolzat anímicament. Uh-huh. Que se't validin els teus sentiments, que no et diguin allò típic de «Ah, si només és un gos!». Uh-huh. Bueno, en realitat no és que sigui un gos, és el vincle que tu tenies amb aquell animal. Aleshores, si aquesta família està ben informada i ben recolzada o ben acompanyada, ho acceptarà d'una altra manera i es transformarà d'una vivència dolorosa en un record agradable de tindre.
2: Mm-hmm. Clar, hi ha famílies, ara estava pensant, no? Aquí, a les quals doncs, l'animal és un més d'una família que pot ser molt nombrosa, no? I que pot tenir molts complements, moltes mirades, moltes doncs, vivències, no? I records, però hi ha famílies, i ja estic pensant en persones grans, no? I en la soledat no desitjada, on la mascota potser és l'única família, no? I aquesta pèrdua doncs es deu viure d'una manera molt intensa.
4: Per això la importància de no dir, bueno, és que només era un gos. Uh-huh. Perquè el vincle que la persona té amb aquell animal des de fora no es pot entendre. Des de fora tot el món veiem a la gent caminar pel carrer, doncs van amb els nens, o caminen de pressa amb el seu maletí, o resulta que està conduint el cotxe, o jo que sé què. Però després a casa nostra cadascú tenim la nostra realitat i hi ha persones que l'animal els fa una companyia brutal o inclús jo he tingut clients que l'animal els ha acompanyat durant la recuperació d'un càncer, per exemple. Mm-hmm. I han sigut fonamentals. Aleshores, els vincles que nosaltres creem amb aquests animals no tenen res a veure amb el que la gent pensa des de fora.
3: Mm-hmm. I com afecta emocionalment els veterinaris acompanyar constantment els finals de la vida d'una mascota? O sigui, tindre que dir fins aquí.
4: Bueno, primer està això té un diagnòstic dolent, que és la primera part, i després fins aquí m'ha arribat, i després...
3: És dura aquesta
4: part. Què m'ha aconseguit, no? Bueno, ens afecta molt més de lo que se'n parla. En realitat, els veterinaris en parlen molt poc d'això, perquè tot el món ens demana «Ai, que va divertir, no? Ai, gossets i gatets, ai, que sí que...». Jo que parlo de petits animals, val? «Ai, pues que interessant, que xulo, pues jo tinc un gos, pues jo tinc un gat, bla, bla, bla, bla». Però ningú parla de lo que significa, no?, donar una mala notícia, de lo que significa tindre que recolzar una família perquè pugui suportar un tractament de quimio, etcètera, etcètera. Uh-huh. I és que, a més, és tan trist que ni tan sols nosaltres, els veterinaris, parlem d'això. Uh-huh. Jo et puc dir que amb els meus més de 32 anys de professió he tingut que aprendre-ho a base de moments d'usos, de situacions doloroses i de patir. Uh-huh. I el que jo pretenc és que les noves generacions no tinguin que passar per tot això. No necessiten 35 anys per aprendre a fer un comiat, per aprendre a recolzar una família que estimava la seva mascota.
2: Maria, com se sap, no? Com podem saber i com donar a entendre d'aquesta manera a la família, no? Quan és el moment adequat per prendre la decisió d'acomiadar-nos, no? Ho dic perquè no sé si hi haurà famílies que voldran allargar el procés més del que tu amb els teus ulls de veterinària desitjaries, no? O veuries que seria convenient, i potser fins i tot al contrari, no? Que com que és un gos o és un gat, doncs potser consideres que s'ha estat llançant la tovallola abans del que també desitjaries com a veterinària. No sé si també es dona això.
4: Sí, però sempre, entre els dos casos, és per ignorància, o sigui, per no tindre tota la informació. Hi ha vegades que et diuen «No, és que jo no vull que el meu animal pateixi». I dius «Bueno, però no et preocupis, perquè ara resultarà que li farem aquest tractament, estarà una miqueta així durant 15 dies i després ja tornarà a estar bé». «Ah, bueno, doncs així ja em deixes més tranquil, no?». O a vegades «No, perquè jo vull provar tot, perquè jo vull fer tot, perquè tal». I llavors és quan t'has de seure amb ells i dir-los «Bueno, pues lamento molt dir-te que no anirem més enllà». Uh-huh. Val? Perquè no és que no anirem més enllà, sinó que l'animal no podrà anar més enllà. No perquè jo tira la tovallola, sinó perquè el seu cos ja no pot més. Uh-huh. I com sabem que és el moment adequat? Pues és complexa. És complexa perquè cada món i cada patologia i cada situació i cada família multiespècie depèn una mica. Perquè no tot el món té la capacitat, a lo millor, de poder fer determinats tractaments, no ja pel tema econòmic, sinó perquè necessiten una dedicació física. Val? Uh-huh. I l'únic que hem de pensar és, bueno, lo que sempre jo sempre explico, no? Que davant de la medicina humana, que lo que busca fonamentalment és curar, la medicina veterinària lo que busca és una bona qualitat de vida. I sempre que la qualitat de vida estigui garantida, podem continuar endavant. Uh-huh.
3: Si ara s'escolta algú que acaba de perdre el seu animal, què li diries?
4: Que no està sol. Que el que sent és correcte, que validaria senzillament aquest sentiment perquè té tota la raó del món, ha tingut una pèrdua dolorosa i que no ho faci sol, que hi ha altres maneres de viure aquests moments i que busqui companyia, que em truquin o el que vulguin, però que no es quedin sols i que ho comparteixin, perquè si nosaltres aconseguim comprensió, calma i acompanyament, aquesta situació es viurà d'una altra manera menys traumàtica.
2: Uh-huh. Maria Piferrer, veterinària, amb més de 32 anys d'experiència i, recordeu, autora també dels llibres Los últimos días de nuestras mascotas o Más allá del adiós. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé, i per aquests consells, i també la Rosa Sánchez, que vagi bé.
4: Molt gràcies
2: bon
4: a vosaltres.
2: Adéu. Bon dia.
1: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
0: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La nova temporada de Badalona Comunicació comença dilluns vinent amb força novetats, nous programes i més directe que mai. La ràdio, la televisió i també les plataformes digitals amplien continguts per continuar sent el referent dels mitjans de comunicació locals i de servei públic de la ciutat. A Ràdio Ciutat de Badalona, el magazín Badalona Matí s'estrena amb l'Àlex Isol capdavant, acompanyat de les periodistes Tuti Garcia i Sílvia Llamas. Aquesta última sent també la veu de l'informatiu del migdia aquesta temporada. També arrenquen l'Infoserveis, un espai per a la informació de servei de la ciutat, i les Veus del Dia, un butlletí amb els protagonistes de la jornada. A més, Radio Ciutat participarà al Rambla 54, un nou programa en col·laboració amb la xarxa per conèixer històries de proximitat. Ho farà de la mà d'un servidor, d'en Martí Villegas, que també s'encarregarà del Connectats. I una part important del nostre ADN són els esports, on també hi haurà novetats. Per una banda, seguirem tots els partits del Badalona Women, i per l'altra us oferirem Joc Interior, un nou podcast dedicat al bàsquet, també en col·laboració amb la xarxa. A Televisió de Badalona torna en directe cada tarda de 5 a 6 al magazín Badalona 360, dirigit i presentat pel periodista Carles Tornero i acompanyat del Guillem Martín i la Laia Martínez. Als informatius recuperem la versió televisiva del Badalona Notícies Migdia amb Sílvia Villarroel al capdavant, mentre que l'edició del vespre continua amb Judit Larios. A més, sumem noves propostes com el Badalona Sense Límits amb Elena Batista, un programa mensual d'entreteniment, i l'espai esportiu La Porteria, conduït pel periodista Pitu Abril. D'altra banda, en Mateo Cachipuendo assumirà les connexions dels programes territorialitzats amb les televisions locals adherides a la xarxa, com són el Via 15 i el 180. Tot plegat amb una aposta renovada per l'estratègia digital que ja heu pogut tastar tant a l'Infopodcast com al canal de WhatsApp de Badalona Comunicació. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que assenyala les barreres amb què topen les famílies per sol·licitar l'ajut. En queden privat un de cada tres estudiants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, la beca menjador garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. En esports, el Joventut va cedir ahir per 78-84 contra el Quinzenàs Manresa en un partit en què els de Dani Miret van arribar a perdre de 15 punts, però van aconseguir remuntar. Al final, però, no van tenir premi. Els verdinegres, amb 5 baixes per lesió, com Tomic, Hackanson i Reyes, a qui Elis va posar el dit a l'ull durant l'entrenament, i també la baixa per precaució de la Provítola, van notar les absències. El pròxim partit del Joventut serà diumenge a la 1 del migdia, també a Sant Julià de Vilatorta, contra el Ratio Farm Ulm Alemany, en directe per Televisió de Badalona. I encara en esports, la primera participació del Cígol en un torneig històric ha sigut la primera final per les Gavines. Arribar i moldre per les de Badalona en el seu debut a la competició. Les jugadores entrenades per Dani Molina van començar amb bon peu al triangular. El primer rival va ser un tot just ascendit a tercera federació femenina, al Terrassa. Un solitari gol d'Ata va ser suficient per enviar les agarenques cap a casa, que ja havien perdut el seu primer partit del triangular en el derbi vallesà contra el Sabadell per 3-1. Tot s'havia de decidir en el tercer definitiu partit del triangular, que enfrontava a Gavines i Arlequinades, i les de Badalona van anar per feina. Sandra va obrir la llauna, Aiti va fer el segon al minut 30 de partit i Ata va sentenciar amb el 3-0. Les Gavines jugaran, per tant, la final dels històrics aquest diumenge a les 7 de la tarda al municipal del Guinardó contra les guanyadores del segon triangular, que jugarà avui divendres entre Martinenc, Sant Cugat i Pallejà. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Passen 4 minuts i mig de les 7 de la tarda.
4: 20 anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
7: No, no.
6: Disculpe.
7: No.
0: t'enfadis,
6: necessita
0: home.
6: Necessita ajuda.
7: Que no.
6: Disculpe, no le he entendido.
7: Sí. A ver, ayuda, ayuda.
6: Disculpe, no, sigo sin entender.
7: Ay, por favor.
0: Quin nivell de ràdio.
7: Operador.
0: Quin nivell
6: de ràdio. Disculpe por la confusión.
7: Sí. Sí.
6: Gracias.
8: Nos estamos esforzando en contestar sí. su llamada.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: en Paseo de Gracia.
1: Ah, sí.
0: De Adolfo Domínguez,
1: ah, vale. Dígame.
0: Pues hay tiendas que venden ese tipo de prendas de Adolfo Domínguez, que le podría dar más información.
1: ¿Pero tiene algún teléfono?
0: Sí, sí, por supuesto. Tómenos, venga, por favor.
1: Dígame el telefonino.
0: Es el 93.
1: Sí.
0: 48.
1: Sí. 48. De acuerdo.
0: Después, si quiere, le puede dar alguna tienda especializada.
1: No, con esa ya tengo bastante. El Paseo de Gracia es perfecto para mí.
0: Perfecto, pues entonces se dirige allí que dará más información desde allá.
1: Vale, perfecto, gracias.
0: Bueno,
1: no a trucar, va. Perquè no a trucar, que és hora del matí.
2: Recordem que volem comprar un jersei pel teu chihuahua, no?
1: No, pel teu.
2: Ah, pel meu chihuahua.
1: Sí, sí, pel Ulisses.
2: Per Ulisses.
1: Jo no en tinc de chihuahua.
2: El teu és més gran, eh?
1: Sí.
2: L'Urac.
1: És un gos.
2: El meu també és un gos?
1: Bueno, el teu és un perrito.
2: Un gos falviller.
1: Sí, sí.
2: Un gos pataner.
1: Sí, d'aquests que són com falsos.
3: Adolfo Mínguez, dígame.
1: Hola, buenos días.
3: Buenos días.
1: He llamado a Adolfo.
3: ¿Perdón?
1: Adolfo.
3: Sí.
1: ¿Es aquí?
3: Sí, Adolfo Mínguez, dígame.
1: Vale, vale, pero no eres Adolfo.
3: No.
1: Vale, me pensaba que eras Adolfo Domínguez.
3: ¿Y quién es usted?
1: Yo te llamo de Badalona.
3: Muy bien.
1: Mira, te llamo porque te explico una cosa. He llamado al teléfono de atención al cliente.
3: Sí.
1: Y yo tengo un perrito. Y me han dicho que aquí puedo encontrar la línea esta nueva de ropa para perros.
3: Exacto.
1: Es aquí, ¿no?
3: Sí.
1: Ay, por fin, ¿eh? Es que lo llevo buscando desde hace días. ¿Qué tenéis?
3: Pues carcelitos, abrigo...
2: Abriguitos.
3: ¿Qué más?
2: Bufanditas.
1: Yo quiero un jersey. ¿De cuello alto puede ser?
3: Ven a verlos, yo ahora mismo no. Sí, en teoría sí cabía. No sé tampoco lo que queda.
1: Ya, me haces venirte a ver, ¿no?
3: Claro.
1: Ya.
2: Es afada.
1: Ya. Bueno, pero ¿de qué color son, más o menos?
3: Pues un segundito, por favor,
1: sí.
3: Estoy atendiendo. Un momento. Estoy con usted, ¿eh?
1: Vale.
2: Veus quina simpatia, Ulisses
1: està enfadant. Ulisses està enfadant,
2: eh? No passa nada. Vinga.
1: Ara, és l'últim que vagis a una botiga com Adolfo Domínguez a comprar roba per gossos.
2: Sí, innecessari, totalment.
1: Innecessari. Sí, tenen molta feina aquesta hora.
2: És millor fer-se un jersei d'aquells que fa les àvies.
1: Li direm que... Perverat.
2: Que està parlant de nosaltres, no?
1: Tenen gent, eh?
2: Sí, clar.
1: La crisi, on està la crisi?
2: Els rics no tenen crisi, ja ho saps.
1: Però Adolfo Domínguez no és gaire car, o sí?
2: Caríssim ha de ser.
1: Sí, és car?
2: Caríssim, no?
1: Bueno, tampoc és gaire car, eh?
2: Depèn del poder adquisitiu de cadascú.
3: A veure, negro no, ahí es color marrón.
1: Color marrón.
3: Sí.
1: ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo tiene un jersey Burberry's, pero ya está muy trotado, ¿eh? Porque todo el invierno la ha llevado y quiero cambiarlo.
3: Pues, mole, pues pásate y mira.
1: De collal hay, ¿eh?
3: ¿El qué?
1: De collal.
3: Sí, de cuello.
1: De cuello.
3: Sí, sí.
1: Sí, ¿no?
3: Sí.
1: Marrón, ¿eh?
3: Sí, un marrón avellana.
1: Vale. ¿Y rollo collares, joya tenéis?
3: También hay. Sí.
1: Vale, perfecto, mira. Pues me paso ahora mismo. ¿A qué hora...? No cerráis al mediodía, ¿no? Como el Corte Inglés, vale.
3: Exacto.
1: Venga, gracias.
3: A usted, adiós.
2: Adiós, Adolfo.
1: Adolfo, perfecto, ¿eh?
2: Tienes de todo, ¿eh?
1: ¿Qué?
2: Que tienes de todo.
1: Sí.
2: Joyas,
1: mira,
2: roba...
1: tens collares joya, de piedras, de colores. Tens aquest jerseyet que li podem posar a l'Ulisses que quedarà preciós, de color marronet.
2: Sí.
1: Ja està, ho té tot.
2: Roba...
1: I ara li faltaria... Hauríem de comprar unes botetes.
2: De fet, et roben el gos i el que et sap menys greu és l'animal en si.
1: Sí.
2: Si no,
1: sí.
2: La joia és que porta a sobre.
1: Sí. Home, si va on va gravar Javier Bardem, segur que li roben.
2: Home, no té per què. No té per què. Una qüestió de mala sort.
1: Bueno. Escolta, anem a altres temes del dia, et sembla?
2: Sí.
1: Anem al diari Avui, que avui parlen, atenció, de souvenirs. Avui m'encanta aquest tema, eh? A Lloret de Mar. Atenció, el titular diu que Mèxic vengui els barrets mexicans.
4: Soy mexicano que adora su panza. Tortillas de masa.
1: Tortillas.
4: Sí.
2: Això és cançó típica mexicana?
1: Sí.
2: I per què no has posat uns mariachis?
1: Això, de veritat, és el número 1 ara mateix a los 40 siempre iguales a Ciutat de Mèxic.
2: Sí o no?
1: Sí, de veritat.
2: Sí que estàs posant, no?
1: Sí, és molt típic. Ja. Tu et diuen música de Mèxic, què diries?
2: Home, Luis Miguel.
1: Paulina Rubio. No, aquí hem d'anar més enllà, sempre.
2: Manà
1: que es quedin en el muelle de Sant Blas. Tu, escolta una cosa. Diu avui, el diari Avui, Lloret aposta pels souvenirs catalans. Ja era hora que es posessin amb aquest tema. Fa temps que en parlem de per què venen aquests barrets mexicans aquí a Catalunya o a qualsevol botiga de souvenirs a l'estat espanyol.
2: Perquè aquí hi ha postals de sevillanes que porten roba sobre la postal.
1: Bueno, però sevillanes encara ho podem entendre perquè és una cosa típica d'Andalusia i de l'estat espanyol. Això ho podem entendre perfectament. Però que venguin aquesta mena de barrets mexicans, això no ho acabem d'entendre. Resulta que ara l'Ajuntament de Lloret de Mar ha dit prou. Prou i prou.
2: Com a Cuní.
1: Volen retirar, atenció, aquests barrets de mexicans, les figures de sevillanes i els toros a les botigues de records.
2: Els toros d'Osborne.
1: Resulta que, segons explica avui Elisabet Escrivé, deu ser la corresponsal del diari Avui a Lloret de Mar, els burritos no són la seva especialitat. Amb això diuen que podem trobar de tot, moltes vegades, a les botigues de souvenirs, sobretot de poblacions costaneres a Catalunya, menys productes típics de casa nostra.
2: Hem de dir que no cal anar a Lloret, eh?
1: Per què?
2: A la Rambla de Barcelona en trobem de barrets de mexicans, també.
1: Sí, sí, per això he dit, a qualsevol població costanera de Catalunya. Això sí, sempre hi ha un record típic que sempre hi és a tot arreu, que és català, que és una samarreta del Barça.
2: Sí, alguna moreneta, no, també?
1: Sí, alguna moreneta.
2: Hi ha alguna cosa de Gaudí.
1: Escolta una cosa, anem a preguntar, per exemple, morenetes.
2: Sí.
1: En tenen a Lloret de Mar?
2: Jo diria que sí.
1: Tu creus que sí?
2: Jo diria que sí.
1: He triat a l'atzar tres
2: botigues
1: de souvenirs de Lloret de Mar. Anem a fer ara mateix el nostre carrusel souvenir.
2: Les barretines, també.
1: Les barretines. Preguntarem si tenen barretines i morenetes. Anem a la primera, que es diu Remés Comar.
2: Remés Comar?
1: Sí. Es diu així, la botiga de souvenirs.
2: Veurem si hi ha sort, perquè, clar, no sé si ara estan venent souvenirs.
1: Bueno, esperem que estiguin oberts.
2: Potser són d'aquestes botigues que només obren a l'estiu.
1: Hola, buenos días.
5: Buenos días.
1: Que llama dels souvenirs?
5: Momento.
1: Vull.
5: Sí?
1: Hola, buenos días. Hola?
5: Hola.
1: Hola, és la tienda de souvenirs?
5: Sí.
1: D'aquí de Lloret de Mar, eh?
5: Sí.
1: Una pregunta, tenéis morenetes?
5: Què?
1: Morenetes.
5: Muronetas.
1: Sí.
2: Virgencitas, no. De color negro.
1: Virgen. Vírgenes de Cataluña.
5: No, no.
1: No. ¿Y barretinas?
5: No, yo no jefe de tienda, amigo. Yo trabajador, ¿eh?
1: ¿Cómo, cómo?
5: Soy no jefe, soy trabajador.
1: Bueno, pero ¿vendes, por ejemplo, morenetas o barretinas?
5: Sí. ¿Quieres apuntar la nombre de
1: ¿cómo?
5: Jefe? No, es... Llamarla, él perde el order cuando quieres.
1: Bueno, llamo más tarde, ¿de acuerdo?
5: Vale.
1: Venga, gracias. Has entès alguna
2: cosa? No ho he acabat
1: d'entendre. Ha costat entendre. Anem una altra.
2: He deduït que no hi és a l'amo. He deduït.
1: Anem una altra. Kishan Shan.
2: Sí, és que clar.
1: Bueno, t'he de dir una cosa. Es i que... he de ser realista, eh? Teníem el llistat de botigues de souvenirs i hem trucat abans, perquè, clar, estem en temporada baixa.
2: Sí.
1: I per això hem fet una tria de les que ens han
2: contestat.
1: Hello. Hola, buenos días.
6: Buenos días,
1: no. Ui, és la tienda de souvenirs.
6: Dime.
1: La tienda de souvenirs.
2: Aquest senyor sí. Està de
1: resaca. És aquí, eh?
6: Sí.
1: Una pregunta. ¿Tenéis morenetas?
6: ¿Cómo?
1: Morenetas.
6: ¿Morenetas?
1: Sí.
2: De Montserrat.
1: De las vírgenes de Montserrat.
6: No sé, mi no sabe. No hay café, no hay co. Mi no veo pasar, mi no sabe si me paraste.
1: Bueno. ¿Y barretiras?
6: No, perfecto, sí.
1: Sí, barretinas, esto típico que es de color rojo, que se pone en la cabeza.
2: Sí, como el cagané.
1: ¿Esto vendéis?
6: No.
1: ¿Vendéis sombreros mexicanos?
6: Sombreros mexicanos, sí, vender.
1: ¿Y toros?
6: Toros poco habrá.
1: Ya, pero vendéis.
6: Sí.
2: ¿Y camisetas
1: y sevillanas?
6: Sevillanas no.
1: ¿Sevillanas no hay?
6: No, ahí no vende.
1: No vendéis, ¿eh? Bueno, però camisetes del Barça sí, no?
2: Per què parla així?
6: Camiseta del Barça sí, Roser.
2: De quins jugadors, el Ronaldinho?
1: De què jugadores?
6: Jugador, ahora, ¿cómo se llama? Messi.
1: Messi. Claro.
6: Número 10.
1: ¿Y quién más?
6: Más que Puyol.
1: Pujol, sí.
6: Sí, Messi, Puyol, Bojan.
1: Bojan, sí, Bojan. Bueno, però morenetes i barretines no tenéis, eh?
6: No hay.
1: Venga, gracias por todo. Gracias.
2: L'alegria de viure. L'alegria que...
1: Escolta, jo crec que la nostra solució és trucar a Souvenirs Lolita.
2: Aquí sí. Aquí sí. Aquí han d'haver-hi morenetes. Truquem a la Lolita.
1: Lolita, eh? A Lloret de Mar. Tot plegat per aquesta notícia que avui publica el diari Avui.
2: Com el twist del Duodinàmico.
7: Sí.
1: Buenos días, bon dia.
7: Bon dia.
1: No és a la botiga Souvenir Lolita?
7: No.
1: No?
7: S'equivoca.
1: Però és la botiga de Souvenir?
7: Sí.
1: Ah, vale, però l'heu canviat el nom o és un altre?
7: No, no, aquí no hemos cambiado el nombre a nada.
1: Bueno, però aquí, quin nom és a la botiga?
7: Esto es Souvenir Garden.
1: Garden. ¿Le puedo hacer una pregunta?
7: Sí.
1: ¿Vendéis morenetas?
7: No.
1: No.
7: No vendemos morenetas.
1: ¿Y barretinas?
7: Barretinas tampoco.
1: Tampoco. Vale. ¿Y tenéis, por ejemplo, sevillanas?
7: Sevillanas, sí.
1: ¿Y toros?
7: Sí, sí.
1: ¿Y lo de México, los sombreros?
7: No, eso no lo tenemos.
1: Eso no lo queréis, ¿eh?
7: No.
1: Bueno, pero nada de Cataluña vendéis, ¿o sí?
7: Hombre, vendemos cosas de Cataluña, sí. Alguna cosa vendemos de
2: ¿Cómo
7: Cataluña.
2: ¿Qué?
1: ¿Cómo qué, eh?
7: Pues, por ejemplo, pegatinas de Cataluña.
1: Pegatinas.
7: Sí.
2: De la bandera, ¿no?
7: ¿Pero usted quién es? Es que me está aquí haciendo una
1: bueno,
7: pregunta.
1: Bueno, no, yo te llamo de Radio Badalona.
7: ¿Eh?
1: De Radio Badalona, la más mona.
7: Sí.
1: Para hacerte nada. Porque sí, se ve que la ayuntamiento...
7: Mire, ¿sabe qué pasa?
1: Sí.
7: Que a mí me parece muy bien todo esto que ustedes dicen.
1: Bueno, es que yo no digo nada, ¿eh?
7: No, pero entiéndame, esto de introducir Cataluña, pues me parece muy bien. Hay que empezar poco a poco, y poco a poco, y poco a poco.
1: Bueno, yo le llamo porque sale...
7: Pero de momento, lo que se vende, ¿sabe usted qué es, no?
1: ¿El qué?
7: Pues España.
1: Ya, oh, ya, bueno, sí.
7: Esta es la realidad.
2: Oh, no.
7: Ahora, que poco a poco vayamos introduciendo las cosas y se vaya vendiendo Cataluña, pues me parece muy bien. Pero que de momento lo que se vende es España.
1: Una ya, ya, ya.
2: ¿Eh?
1: Pero yo solo le llamo porque hoy el periódico...
7: Luego, hay otra cosa, ¿eh?
2: Sí.
7: Tampoco hay proveedores que te surtan de todo esto, de
1: ya,
7: momento.
1: Ya.
7: O sea, claro, si a nosotros no nos viene nadie a vender, nosotros no podemos comprar.
1: Ya, ¿entiende? Sí, sí, sí, sí.
7: O sea que, claro, hace falta gente que quiera hacer eso para ver si se vende.
1: Ya.
7: Porque, claro, si ponen ustedes fábricas, empiezan a fabricar, y después resulta que no se vende, supongo que tendrán que pagarle al tío que ha puesto la fábrica,
1: sí, sí,
7: ¿no?
1: Sí, sí, sí.
7: Bueno, esto es más complicado de lo que parece, ¿eh?
1: Ya, yo no soy nadie, ¿eh?
7: Yo
1: le llamaba porque el ayuntamiento, supongo que lo sabe, de Lloret de Mar,
7: sí,
1: ha decidido hacer una campaña para que las tiendas de souvenir tengan souvenirs catalanes.
7: Sí, no, sí, me parece muy bien, y además han hecho...
1: Alguna cosilla, no sé.
7: Para 100 cosas, ¿no?
1: Bueno, pero se puede vender Gaudí, se puede vender la Sagrada Familia...
7: Bueno, es que Gaudí ya vendemos, la Sagrada Familia ya vendemos...
1: Cremas catalanas...
7: Barcelona ya vendemos, Lloret ya vendemos...
2: Pilar Rahola,
7: es que todo esto ya se vende, ¿eh?
1: Sí, sí.
7: Sin ningún problema, ¿eh? Al revés, hombre, Sagrada Familia, no sé, igual vendemos 2.000...
1: Ya.
7: Nosotros al año.
1: ¿Y sevillanas?
7: Sevillanas, pues bastante menos. O sea, que eso no quiere decir que no se venda. Se vende una cosa y se vende otra.
1: Y le voy a hacer la última pregunta.
7: Sí, no,
1: el souvenir que más triunfa en Lloret de Mar, mire, ¿qué souvenir es?
7: Los souvenirs que más triunfan son Barcelona y Lloret.
2: No entiendo.
7: O sea, todo lo que es referente a Barcelona y a Lloret,
1: sí.
7: Lo mismo en imanes, que en figuras, que en platos.
1: ¿Copito de nieve aún vende?
7: ¿Cómo?
1: Copito de nieve.
7: No, copito de nieve.
1: Ya está.
2: Pero del Barça sí, ¿eh?
7: Pero Barcelona y Lloret, todo lo que es referente a Barcelona y a Lloret, no hay ningún problema. O sea, se vende perfectamente.
2: Pero que ya referente a Lloret.
1: Pero referente a Lloret, ¿qué hay?
7: Pero claro, es que Barcelona... De Lloret, pues tenemos el castillo.
2: Ah.
7: De referencia.
1: Es que, perdón, ¿eh? Yo pienso Lloret y me viene a la cabeza, no sé, borracheras.
7: Pues bebe, es que también están equivocados ustedes. Precisamente nos dan una fama que no nos merecemos.
2: Porque
7: Lloret llevamos muchísimos años siendo prácticamente la capital de turismo de la Costa Brava.
1: Sí.
7: O sea que es que ustedes, bueno, ya no hablemos del Jordi González.
1: ¿Con quién es Jordi González?
7: Nuestro señor amigo Jordi González.
1: Ah, Jordi, me sabía que era Jordi Gonzalo.
7: Podría pasar por aquí a pasear.
2: Oh,
7: ¿eh? De vez en cuando que te pase a pasear. En principio, le voy a decir una cosa.
2: Este pueblo es
7: el más limpio de España. Y si no, vengan ustedes y lo verán.
1: Ya.
7: Eso no quiere decir que con 52 discotecas, lógicamente, si la gente viene a beber, no se emborrache. Pero
1: bueno.
7: Me refiero que, bueno, hay un poco de todo aquí en Lloret.
1: Ya.
7: ¿Eh?
1: Sí.
7: Lógicamente hay más malo que bueno.
2: Sí.
7: O sea, hay más bueno que malo.
2: Ah, al revés.
7: Hay más bueno que malo, pero tengan en cuenta que lo malo siempre se hace notar más, ¿no?
2: Sí.
7: O sea, que eso es así.
2: ¿Qué nos va a contar?
1: Bueno, pues nada, vendremos a Lloret a visitar.
7: Pues venga Lloret a visitar y, oiga, que no hay ningún problema. Además, bueno, no sé, supongo que usted, si es de Barcelona, habrá estado muchas veces.
1: Claro,
7: ¿no?
1: Sí, he ido al parque acuático.
7: Bueno, pues al parque acuático y, no sé, y a los jardines,
1: sí,
7: Santa Clotilde. Y, oiga, y tenemos unas playas...
1: Y al casino.
7: Y a al casino y unas playas que están limpias de puta madre.
2: Oy, oy. Oiga,
7: no sé, quiero decir que hay muchas cosas en Llorete, ¿eh?
2: Sí, sí.
7: Y bueno, además, no cabe la menor duda de que el ayuntamiento se esmera lo suficiente como para que esté todo bastante bien.
1: Y eso que no volía parlar.
7: Eso no quiere decir que el turismo tampoco...
2: Está molt enfadat,
7: claro, que estamos en unos tiempos que no precisamente nos vienen turistas de miles de millones de dólares, ¿no? O sea que, claro, hay que estar un poco a lo que nos viene, ¿eh?
1: Muy bien, pues...
7: Tenemos que dar respuesta un poco a lo que nos viene.
1: ¿Cómo se llama, perdone?
7: Yo me llamo Fermín Pérez Andreu.
1: ¿Fermín?
7: Pérez Andreu.
1: Muy bien. Pues gracias por todo.
7: Bueno.
1: Venga, que vaya bien.
7: Adiós.
1: Bé, jo crec que ens ha quedat claríssim.
2: Deia que el Jordi González Boca va fer un rànquing, no sigui un programa de televisió d'aquests...
1: A la Nòria.
2: No ho sé. Escollint la ciutat més lletja de Catalunya. I va sortir Lloret en primer lloc i en segon lloc Cerdanyola del Vallès.
1: Ah. Badalona no hi era?
2: No sé quina posició ocupava. Però d'aquí la referència que feia Jordi González.
1: Cerdanyola, Cerdanyola està força bé, no?
2: No ho sé.
1: Bueno, tampoc hi anem mai.
2: I no sé què xerres.
1: Bueno... Escolta, anem a altres temes del dia, et sembla?
2: Som-hi.
1: Avui el diari La Vanguardia, atenció, perquè avui encetem una nova capçalera. Apartat d'economia del diari La Vanguardia. Mai m'hagués imaginat agafar una notícia en aquest espai d'aquest apartat d'economia de La Vanguardia. Mm. Resulta, atenció, que hi ha una empresa a Catalunya que fabrica, un tant per cent molt important del consum de gelatina de tot el món. Es tracta de Junca Gelatines.
2: Junca.
1: Sí, Junca, deu ser Junca. Clar, Junca, eh? Una empresa ubicada, en aquest cas, a Banyoles i que ara, segons La Vanguardia, per això li dedica una plana, s'està expandint.
2: Mm-hmm.
1: Tu havies sentit mai Junca Gelatines?
2: No, és que tampoc menjo gelatines, eh?
1: No?
2: No m'agraden.
1: Per què no t'agraden?
2: Perquè no m'agrada la textura gelatinosa.
1: Però jo sempre m'he preguntat què porten. O sigui, quins ingredients porta la gelatina?
2: Diuen que són molt sanes, i molt bones.
1: Sí, sí, de fet, ho recomanen, sobretot quan ets petit, de menjar gelatina.
2: La gelatina reial de tota la vida.
1: Però els ingredients que porta...
2: No en tinc ni idea.
1: No m'ha trucat l'empresa aquesta?
2: Truquem.
1: Aviam què ens diuen. Sempre m'he preguntat.
2: Ajunca, eh? Que crec que fa el 2%.
1: Sí, 2%. De 2%.
8: Sí.
1: Bon dia.
2: No, 3,
1: bon
2: dia.
1: Hola, és Junca o
8: sí.
1: Junca? Junca.
8: Sí.
1: Hola, li puc fer una pregunta?
8: Sí.
1: De què s'ha fet la gelatina?
8: De part de qui és?
1: D'un particular.
8: Està feta de pell de porc.
1: Tota?
2: Pell
8: de porc. Depèn, hi ha gent que ho fa d'altres coses.
1: Bueno, perdoni la pregunta, és que... Bueno, he buscat per internet i m'ha sortit aquesta empresa, Veig que és una de les més importants.
8: Sí.
1: De Catalunya i de tot arreu, veig.
8: Bueno, nosaltres aquí fem essencialment pell de porc.
1: Uh-huh. Però gelatina, en aquest cas, de pell de porc o d'aquesta dolça?
8: No, gelatina dolça no n'hi ha.
1: No n'hi ha. Ah, no té res a veure amb la gelatina aquesta que comprem al súper?
8: Bueno, depèn. És que no sé què comprem.
1: Sí, aquestes als flams, a colors.
8: Ah, bueno, perquè hi afegeixen sucre.
1: Però això seria el mateix?
8: Sí, sí.
1: És el mateix?
8: Sí.
1: I aquesta també...
8: Aquestes estan preparades per fer flams, ja.
1: Mm. Però aquesta també vindria derivat del porc.
8: Depèn de... Perquè pot ser de porc, pot ser d'altres coses, pot ser de... Normalment és quasi la majoria feta de porc. Pot ser de peix, pot ser de...
1: De peix.
8: També, però normalment la que hi ha més que... és de porc.
1: Sí, aquesta que venem, que és com un flam, no?, però pot ser de color taronja, color llimona, color maduixa...
8: Sí, perquè hi posen el gust i el sucre.
1: Ah, hi posen additius.
8: Sí.
2: Mm.
1: Ja, i això em puc refiar, és bo per la salut o no?
8: Sí, sí, sí, no hi ha cap problema.
1: No però porta greix?
8: No,
1: porta.
8: És proteïna, la gelatina és una proteïna. Sí, és una proteïna i quan el fan doncs, un flam, normalment el que afegeixen aquests que van preparats són sucre i el gust, per exemple, no? I el color.
1: Mm.
8: Però la base és gelatina, que és proteïna, no hi ha greix.
1: No hi ha greix mai,
8: no. No. A més, ho ha de portar especificat en els ingredients.
1: Molt bé. Doncs gràcies per aquesta consulta que tenia.
8: Molt bé.
1: Gràcies.
8: De res. Adéu.
2: Veus? L'apartat de divulgació del víctima del telèfon, no?
1: Clar, escolta una cosa.
2: La gelatina sana és bona.
1: És bona. No porta, en aquest cas, porta proteïnes.
2: I natural.
1: I no porta greixos.
2: Mm.
1: Ara, jo no sabia que venia tot derivat del porc.
2: Jo tampoc. És que del porc se n'aprofita tot, eh?
1: Jo no ho he dit mai.
2: Tot. No, jo tampoc.
1: Jo em pensava que, no sé, a casa que venen al supermercat que... Però del porc?
2: Jo em pensava que de la pell de porc feien aquelles patates.
1: Quines patates?
2: Aquelles patates que se't queden aquí al coll, que porten pèls i tot?
1: No sé què m'estàs parlant,
2: no?
1: Tornero.
2: No, és igual.
1: Va, no, escolta una cosa.
2: No? Diuen que són.
1: Mitjons antiolor.
2: Sí.
1: Diu que una empresa valenciana, que es diu L'Orbel, en col·laboració amb l'Institut Tecnològic Textil, ha desenvolupat un mitjó en propietats que elimina l'olor, així com l'excés de suor. Mm. Això és ideal.
2: Sí, a més, ben dir que cicatritzava i tot.
1: Correcte, es veu que té propietats regeneradores per la pell. Anem a trucar a l'empresa i no ens van contestar perquè no hi havia línia, comunicava tota l'estona. Aviam si avui tenim més sort i ens poden donar més detalls sobre aquest mitjó antiolor.
2: Mm, jo crec que no faig tanta olor, eh? Vull dir, estàs... Ara hi ha línia.
1: Hi ha línia.
2: Empresa que es diu L'Orbel.
1: L'Orbel.
2: A València.
1: Sí, sí. Bé, amb una població del costat, eh? Ontinyent.
2: Sí, té un equip de futbol fabulós, Ontinyent.
1: Sí, sí, de fet, juguen al Badalona, crec. Bé, escolta, a veure si ens agafen el telèfon i en aquest cas ens pot donar més dades sobre aquest mitjó antiolor.
2: De moment...
1: Jo crec que han venut tota la partida i que han tancat ja per vacances. Aquesta empresa.
2: Vols dir que hi comunicaran? Hola? Per això,
1: hola.
2: No?
1: Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: He trucat a l'empresa de mitjons.
9: Sí.
1: Hola, mira, puc fer una consulta?
9: Sí, digue'm.
1: Potser ho trobes una mica estrany, eh? Escolta una cosa, tinc un company de feina que li fa molta, molta, molta pudor als mitjons.
9: Sí.
1: I ahir vaig veure per internet que heu tret, heu inventat un mitjó d'aquests antiolor.
9: Sí.
1: Això és veritat o no?
9: Sí, i a banda són cicatritzants.
1: Ja, però llavors què? Se'l posa i això ja no fa mai més olor al peu o no?
9: Mai més no, si es porta un mes...
1: Bueno, si és porc, és porc, sí, clar.
9: Correcte.
2: I fem gelatina.
9: Però és antiolor.
1: És antiolor?
9: Sí.
1: I, o sigui, que, no, que fa una olor neutra, per exemple?
9: Sí, absorbir l'olor i no fa.
1: Ja, i okay. Això ja s'ha posat a la venda o no?
9: Estaran a finals de març.
1: A finals de març?
9: Sí.
1: Val, i els colors?
9: En producció i a finals de març...
1: Sí, ja hauré d'aguantar la pudor encara unes setmanes.
9: Sí, un poquet, una mica.
1: Ja, i una cosa, els colors que hi hauran, això ho saps o no?
9: Hi ha en blanc i en negre, diferents altures.
1: Ah, blanc i negre.
9: Sí. Si vols, pots entrar a la pàgina web
1: sí.
9: I mirar-los.
1: I escolta, i això més o menys què valdrà? Cada...
9: Estan entre 23-24 euros a 35.
2: Caríssim, clar, això.
9: És una matèria molt cara.
1: Doncs és més a compte posar-li desodorant, del fa.
9: Això ja és el que hi ha que valorar, però no. La matèria és molt cara.
1: Clar, ja ho veig.
9: Sí.
1: Però és efectiu, això?
9: Sí.
1: O serà efectiu?
9: Està
1: quan...
9: aprovat.
1: Està aprovat científicament.
2: Sí.
1: Molt bé.
9: Vale.
1: Doncs escolta, ja bueno, quan surti ja,
9: correcte,
1: ja ho miraré.
9: Si vols, la pàgina web, ahí estan els articles.
1: Mm. Sí.
9: I a final de març, si vols, ens crides i t'informem.
1: Perfecte. De molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
9: Vale.
1: Gràcies, vale. Que vagi bé. Bé, escolta, ja ho saps, eh? Uns 35 euracos per a aquests mitjons antiolor.
2: 9 de cada 10 podòlegs ho recomanen, no?
1: Jo crec que 10 de cada 11.
2: 10 de cada 11 podòlegs ho recomanen.
1: Apa, marxo.
2: Molt bé.
1: Fins demà.
2: Adéu.
10: Hello. Víctimes al telèfon.
11: Qui diga?
10: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
11: Ràdio Z.
12: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
12: No, de Badalona.
13: És la ràdio de Badalona.
10: Vint anys del Víctimes al telèfon.
14: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
15: Està Antonio.
16: Està! Què li queries?
15: De Ràdio Badalona, la Mas Mona.
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
17: He llamado a Telechorro.
18: Sí, però no.
14: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
19: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
10: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
20: Manténgase a la espera,
15: sí,
20: gracias.
15: Sí, sí, aquí estoy.
14: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Hello. Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Avui comencem parlant d'aquestes línies 905 i d'aquests concursos que fan cada nit a la televisió. Avui és notícia que la OCU ha tornat a denunciar, o publica en diferents diaris, aquests concursos a televisió amb telèfons 905. Recordem que les cadenes utilitzen els 905 per evitar els 806 a través dels que ofereixen aquest tipus de concurs. Una vegada més, aquesta Organització de Consumidors i Usuaris, la OCU, ha convidat a no trucar als concursos de televisió que fan sobretot a la nit.
1: I que són un frau.
0: Que promouen la participació a través d'un telèfon 905 que consideren un immens frau. I no t'ho perdis perquè ara, gràcies a la fantàstica TDT, hi ha algun canal que ofereix ja 24 hores d'aquests concursos. O sigui, ja no t'has d'esperar a la nit i a la matinada. Ara, qualsevol hora, en aquest canal, hi ha, crec, un o dos ja que es poden veure aquí, a través de la TDT, pots veure i pots participar a aquests 905.
1: Perquè no saben com omplir els canals temàtics aquests de la TDT. N'hi ha tants que no saben com omplir-los.
0: Escolta, i això fa dinerons.
1: Això fa dinerons.
0: Dinerons que avui començarem, ja t'ho dic ara, una nova secció en aquest programa.
1: Què faràs, un concurs, aquest?
0: La crisi ha arribat aquí, a Badalona Comunicació. De fet, sí, ja fa temps que dura la crisi aquí. Però avui haurem de fer un concurs a partir d'avui. Que la gent truqui un 905 que han habilitat.
1: Ah, sí?
0: Sí, de seguida ho farem. Però abans et porto un exemple que hem trobat d'aquests concursos que fan a la televisió. Un exemple que hem trobat a un canal que ha donat la nit. No direm quin canal és, perquè fan tots, eh? Des de la Sexta,
1: menges públics,
0: Antena 3,
1: tots.
0: Telecinco, el 8 TV aquest, són les 10 del matí encara dura, que dius, va, talleu ja.
1: Sí, sí, sí. Fan només això i l'Arús.
0: Fins i tot a 40 TV també ho fan. O sigui, a tot arreu fan aquest tipus de concursos. Escolta, et porto un exemple, trucada de Maruja, una senyora catalana que truca una nit d'aquestes a un programa 905, a un concurs d'aquests.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
3: ¿Cómo?
2: Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
3: Buenas tardes. No la oigo.
2: ¿Cómo que no me oye? Con los gritos que yo pego.
3: Pues le oigo muy poco. Bueno, dígame, ¿qué?
2: Que dígame usted, las casillas.
3: ¿Cómo?
2: Dígame usted, ¿tiene, ¿cuál es su nombre?
3: Ya lo he dicho, ¿cuál era mi nombre?
0: Oy, oy.
3: ¿Otra vez?
2: No, ¡ay, que estamos
1: no es catalana,
2: directo!
1: ¿Eh?
0: No. ¡Maruja!
3: Estamos en directo, ya he dicho mi nombre, ya lo he dicho, ¿y qué pasa?
2: Porque si no me lo dice, yo no sé cómo se llama.
1: No hay comunicación.
3: Pues Maruja
1: no.
3: Martínez me llamo.
0: Maruja Martínez.
2: Estupendo, Maruja. No le voy a preguntar de dónde me llamo porque me va a volver a decir que ya la he dicho. Así que cuando quiera, primera casilla, Maruja.
3: ¿Cómo, cómo?
2: Que primera casilla cuando quiera, Maruja.
3: ¿La primera casilla?
2: Sí.
0: Es el joc dels barquets, ¿eh?
1: Hem de dir que hi ha un retard,
3: es que ahí,
1: no?
3: Sí. Ahí no están diciendo mi nombre, es otra la que ha entrado.
1: ¿Qué diu?
2: No, no, es usted, es usted.
3: Ah, sí, ya, sí.
0: La senyora ho veu per la tele, eh?
3: Sí.
2: Venga, Maruja,
0: i un retard de 20 segons i per
3: sí,
0: a la tele.
3: Sí, el B5, el B5.
0: Sí.
2: B de bote 5.
0: B de bote,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, B5.
2: B de bote 5.
3: B5.
1: Per tant...
2: Oh. ¡Ay, calavera!
0: Oh!
3: Calavera.
0: Però ho pot
3: vez?
0: Encantar. Otra vez, diu.
2: No, la primera vez que sale.
1: Per tant, diguem, perquè si ho entenc,
0: sí.
1: Ella està sentint per televisió
0: sí.
1: El que ha dit fa uns 20 segons.
0: Sí, sí.
1: Correcte?
0: Correcte. Seguim, seguim. Ho veus? S'escolta.
3: No, però està hablando otra.
1: No, és que és vostè.
2: Está hablando usted, Maruja.
1: És vostè con retraso.
2: Maruja.
3: Sí, sí, estoy aquí.
2: Sí. Es usted la que está jugando.
3: No, está hablando otra mujer.
0: Que no.
1: Que es usted misma.
3: A mí no me...
2: Maruja, ¿que no se reconoce que es usted?
0: Ay.
3: Sí, no, pues no me reconozco.
0: La presentadora pero comienza a perder el control.
2: No, no, no, ¿que es usted?
3: ¿Ah, estoy hablando yo?
1: Sí.
2: Claro.
1: Sí.
3: Vale, pues... Sí, sí, el C5... El C5.
0: Sí. Sí.
3: La C5.
0: Sí, sí, ya la hemos oído.
1: A veure què surt.
3: Està parlant d'altra mujer.
0: I atenció, no. Què passa?
1: És vostè mateixa, Maruja.
3: Sí, no, estoy no. Hablando yo, te lo estoy diciendo.
1: Hi ha dues converses paral·leles.
0: Sí.
1: Ella està parlant amb la tele...
0: 20 euros.
1: 20 euros.
0: Atenció. 20 euros, atenció, eh?
3: Qué lío.
2: Que usted juega por el teléfono.
0: Atenció el que pasa ara.
3: ¿Está hablando otra mujer?
1: No.
2: No, escúcheme un segundo. ¿Me escucha un segundo, por favor?
3: Entonces, ¿y cómo es que yo digo esto y a mí no me dice nada?
1: ¿Com?
2: ¿Cómo que no le dice nada?
3: No.
0: ¿Se hacen 20 euros?
3: Sí, sí, dime.
2: Usted juega por el teléfono.
1: Sí.
3: Porque
1: sí.
3: La yo estoy aquí en el teléfono.
4: Sí, está en el teléfono de la dona.
3: Pero está hablando otra mujer. Y...
1: Ver, no es otra mujer, es usted, Maruja.
4: Es usted, Maruja.
1: Maruja, es usted.
2: ¿Maruja?
3: Sí, sí, soy yo, dime.
2: Sí, ya sé que es usted.
3: Qué lío. Sí, Maruja, sí, va.
4: Bé, escolta una cosa.
1: Ara es complica la cosa, eh?
4: Es complica la cosa, però de tal manera que aquesta conversa dura fins a 10 minuts. Jo proposo que demà farem la segona part.
1: Sí, perquè podem avançar alguna cosa, i és que ella, com sent una altra veu, a través de la tele es pensa que hi ha una altra Maruja.
4: Una altra Maruja participant en el mateix concurs d'aquest canal.
1: I arriba el moment en què ella mateixa parla amb ella mateixa.
4: I hi ha un moment que us hem de dir que la presentadora perdi els nervis de tot. Jo no sé com dir la propera notícia.
1: A veure.
4: Perquè ens hem de posar molt seriosos.
1: Sí?
4: I després aquest espai que portem avui, jo no sé com ens hem de posar seriosos.
1: Seriosos o tristos?
4: Tot plegat.
1: Tot plegat.
4: Titular, l'olor del darrer adeu. Això que el Tanatori Municipal de Terrassa decideix instal·lar difusors aromàtics per alleujar el dolor dels familiars.
1: No sé què hi té a veure.
4: Això que la funerària municipal de Terrassa ha decidit instal·lar difusors d'aromes a diferents zones del tanatori amb l'objectiu d'alleugerar i millorar el sentiment de dolor dels familiars. Els aparells es troben als espais de tramitació i en les sales de vetlla.
1: Mm. I quina olor fan?
4: Bambú i vainilla.
1: I això vols dir que acaba d'alleugerir la mort d'un ésser estimat?
4: Ja. No sé, anem a trucar, si et sembla, amb molt de respecte, això sí.
1: Sí.
4: Trucarem i anem a preguntar alguna dada més sobre aquest tema. Repetim, trucarem amb màxim respecte només per saber, per informar-nos el tema.
1: Això ho fan a Terrassa, eh? Ho fan...
4: Terrassa, mala raça, diuen.
1: Això és el que es diu, això és el que es diu.
4: Sí, sí, és mala gent.
5: Està trucant a funerària de Terrassa.
1: Mm. Sí.
5: Per garantir una millor qualitat del
4: servei, gravarà, sí.
5: Els informem que aquesta conversa pot ser enregistrada.
4: Mm. Molt bé. I enterrada, també.
1: I enterrada, per què?
4: Gravada i enterrada.
6: Funerària, bon dia.
4: Hola, bon dia.
6: Sí.
4: Mira, puc fer una pregunta? Perdona que et molesti.
6: Sí, sí.
4: Mira, volia saber si és veritat el que he sentit, que heu instal·lat difusors aromàtics aquí al tanatori.
6: Sí.
4: I això per què?
6: Com?
4: Per quin motiu?
6: A veure, que truco d'una empresa, vostè.
4: Bueno, no, truco perquè... un particular.
6: Sí. A veure, un momentet, sisplau.
4: Sí.
1: Que li fa gràcia que truqui un particular?
4: No em saben explicar el per què.
1: Li fa gràcia o desconfia? Jo crec que
4: això és com aquí, eh? Com aquí va donar una comunicació aquí en aquest locutori que hi ha el xup-xup aquest, un difusor.
1: Sí.
4: L'aroma quin és no el sabria definir.
1: Jo tampoc. Però és necessari,
4: eh? Oceànic, es veu que és.
1: Perquè aquí passen moltes personetes. I amb, sí, amb diferents higienes.
4: Sí, sí, sí. Home, s'ha de tenir un indret tancat, amb un locutori tancat, que no tenim finestres, s'ha de tenir.
1: A més, aquí fa molta calor.
7: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí. Mira, perdona que et molesti. He sentit això del difusor aromàtic.
7: Sí.
4: Volia saber el motiu, perquè m'ha creat l'atenció i, no sé, com a ignorant volia preguntar-vos.
7: Però ets d'alguna empresa?
4: No, no, no, no. Sóc un familiar que va venir un dia.
7: Val, val. No, és un tema, bàsicament, si nosaltres ens creem...
1: Hola?
7: Tenim sempre una màxima que és atendre el màxim i millor a les famílies.
4: No sap explicar.
7: I en aquest sentit doncs, intentem complementar tant l'actuació dels nostres professionals doncs, amb...
4: Perdó, sembla una mica mort aquest senyor, eh?
7: Ajudar, doncs, a...
1: Què té el respecte amb el que deies que tocaríem al tanatari de Terrassa, no?
7: Tanatari, doncs,
1: era aquest el respecte.
7: Donat que passen per unes circumstàncies doncs, realment complicades.
4: Ja, ja, ja.
7: Doncs la seva estada aquí doncs, sigui el màxim de confortable possible.
1: La pregunta és per què bambú i vainilla?
7: Llavors vam tenir coneixement de que hi havia aquesta tècnica de les aromes que podia ajudar algunes coses. Ens vam posar en contacte...
1: Quina alegria!
7: ...amb l'empresa que ho feia en el seu moment. Després, posteriorment, ens vam enterar que a Catalunya hi havia un proveïdor que ho tenia, el mateix que nosaltres estàvem en aquell moment buscant d'Andalusia. A més, resulta que a més el proveïdor doncs, estava a Terrassa, ens vam posar en contacte amb ells...
1: No calia tanta explicació,
7: Els vam dir si era possible doncs, fer algun tipus d'aroma
8: Val.
7: Que ajudés al confort de les famílies.
8: O sigui, la sensació positiva, no?
7: Exacte. I, per tant, el que procurem amb aquestes aromes, que són, tenim en dos espais diferents, el que procurem, doncs, és...
1: Bueno, tu has de tenir molt bé,
7: no? Una sensació més positiva a la família, no? Llavors...
1: Paqui, desperta, que és una mala educació.
7: Paqui. Doncs, tal com deies fa un moment, doncs a dalt ho hem posat al hall i fa una barreja de dues aromes, de bambú i vainilla.
8: Són bons els halls, eh? A mi m'agraden aquests eucaliptus, els halls.
1: No es referia al hall.
8: No, el hall d'eucaliptus, boníssim.
1: És bo, sí.
8: Hi ha una oferta ara aquí al quiosc, dos per un.
7: El que es pretén, doncs, és sensacions positives de verd, aire lliure, calma, relax i tal.
1: No, calma i relax ja n'hi ha, ja.
8: Perfecte, doncs, moltíssimes gràcies, m'ha quedat claríssim.
7: Val?
8: Gràcies.
7: Molt bé, vinga, adéu.
8: M'ha quedat claríssim, eh?
1: Com pots dir que t'ha quedat claríssim una persona que no has escoltat?
8: M'ha quedat claríssim, ja ho sabeu, que malauradament esperem que mai hagueu d'anar.
1: Al tanatori, evidentment.
8: I els aromes eren de bambú i vainilla.
9: Hello. Víctimes al telèfon.
10: Qui diga?
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
12: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
8: No, no.
12: ¿Ha disculpe.
8: No.
12: Si necesita...
8: Que no.
12: Disculpe, no le he entendido.
8: A ver, ayuda.
12: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
8: Ay, por favor.
1: ¿Quién nivel de radio?
8: ¡Operador!
1: ¿Quién nivel de radio?
12: Disculpe por la confusión.
8: Sí.
12: Gracias.
13: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
14: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
15: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
16: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
15: Aquest diumenge 6 de setembre a les 10 del matí
16: viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
15: Badalona Comunicació amb l'esport.
17: Aquí Badalona.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És divendres 4 de setembre de 2026. Us parla Martí Villegas. Els sindicats USTEC i la Intersindical escalfen motors per la vaga de dimarts dia 8 de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar 2026-2027. Ambdós sindicats preveuen un alt seguiment del professorat en una jornada marcada per les manifestacions territorialitzades arreu de Catalunya. Tot i la reunió del passat dijous entre els sindicats i la consellera d'Educació, Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Des de la USTEC alerten que les mancances de l'educació pública no es poden resoldre a 5 dies de l'inici del curs escolar amb pujades de sous, ja que es tracta d'un problema estructural. A més, consideren que el Departament d'Educació hauria d'haver traslladat les propostes durant el mes de juliol. Això ha fet que, tot i les peticions de la consellera de començar el curs escolar amb normalitat, els sindicats es reafirmin en la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre. Montse Gregoriano és portaveu sindical de la USTEC.
4: Hi ha vaga? I fins ara es preveia incerta, però ahir a l'assemblea que hi va haver de Consorci Barcelonès Nord i Barcelonès Sud, i s'hi van presentar ja 200 persones. Això és un auguri de que hi haurà una alta participació, tot i ser el primer dia de curs.
3: La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 24 anys per robar cotxes al barri de Sant Roc. Segons el govern local, l'individu acumula fins a 42 detencions. L'alcalde Xavier García Albiol ha fet difusió del cas a través de les xarxes socials, on ha denunciat l'impunitat del cas i la manca d'instruments legals per actuar al respecte. En aquest sentit, l'alcalde ha reiterat la seva crítica al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I la nova temporada Badalona Comunicació comença dilluns vinent amb força novetats, nous programes i més directe que mai. La ràdio, la televisió i també les plataformes digitals amplien continguts per continuar sent el referent dels mitjans de comunicació locals i de servei públic de la ciutat. Totes les novetats les podreu anar seguint a través dels nostres canals oficials de comunicació. I en esports, la 37a Copa Badalona de Bàsquet es disputarà a la ciutat entre el 10 i el 13 de setembre. En aquesta edició hi participen les categories sènior femenines i masculines dels següents equips: AB Bufalà, Dosa Salesians, AE Badalonès, Col·legi Cultural, CB Sant Josep, AE Sant Andreu de Natzaret, AE Minguella, Maristes Ademar, Círcul Catòlic i UB Llafià. La presentació d'aquest torneig s'ha fet avui a les 7 de la tarda. I encara en esports, aquest cap de setmana tenim una agenda farcida de retransmissions esportives aquí a casa nostra. A Radio Ciutat de Badalona, demà dissabte a les 12 del migdia, partit de Lliga F entre Espanyol i Badalona Women. I a 8:15 del vespre, el debut del Badalona a Tercera Federació al Camp del Martinenc. De cara a diumenge a les 10 del matí, també per Radio Ciutat, final del torneig ITF femení de tennis. I al migdia, a la 1, per Televisió de Badalona, Joventut Ratio Farm Ulm.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: seguim amb bons amics fidels a les nostres sessions de ball. Quan tenim l'oportunitat de realitzar aquest programa en directe i adaptat a sessió de ball, i totes aquestes cançons que escoltes al programa s'escolten d'una altra manera, perquè les estàs compartint amb milers d'amics, perquè les pots ballar, perquè potser alguna et facilita conèixer alguna persona. I amb nosaltres... Amb nosaltres, qui? Com et dius?
1: Joan Romero.
0: Joan Romero. Quina és la cançó de la teva vida?
1: Bueno, Albert, suposo que... Bueno, és una pregunta molt difícil de contestar. Jo et diré que hi ha tantes cançons que formen part de la banda sonora de la meva vida que dir-te una seria oblidar les altres. Albert, sempre hi ha una cançó lligada a situacions personals. Avui és un programa molt especial. Es dones la possibilitat de compartir els nostres records gràcies a aquest programa teu. Molts estem amb tu des d'aquest inici...

0: a todos mis amigos. Hoy os vengo a recordar que hasta luego, cocodrilo. Mi padre va a presentar a los mitos de la historia, la leyenda musical.
1: Albert, puñetero, la película ya porta 22 años en antena. ¡Ostras! El primer programa de la Academia COPE, ¿eh? Después de la sintonía inicial del See You Later, Later de Bill Haley, tú vas a una Diana de Polanca. Moltes vegades m'he fet la pregunta, per què aquesta cançó va la va triar l'Albert? Avui jo tindré l'oportunitat de saber per què.
2: Efectivament, amic Joan. Aquesta va ser la primera cançó que va sonar en aquest programa el dissabte 16 d'octubre de 1993.

0: I l'amic oient Joan Romero em pregunta per què aquesta va ser escollida com la primera cançó en la història d'aquest programa. Doncs en aquell moment vaig considerar que tot va començar amb ella. Es va publicar el 1957, quan van començar a aparèixer els primers tocates portàtils. I a Catalunya es van començar a reunir els joves en festes particulars. Uns anys més tard, a la resta d'Espanya es van dir guateques. Aquell 1957 sortia de la Seat un revolucionari cotxe que també faria història, el Seat 600. Que va canviar els costums de molts cocodrils, fins i tot els costums sexuals. Aquell 1957, per exemple, una màquina de cosir costava 5.000 pessetes, equivalent avui dia a 30 euros.
1: En moltes vegades la gent t'ha buscat per diferents dials. Jo podria explicar moltes anècdotes viscudes al teu, gràcies al teu programa. 22 anys donen per molt, Albert. En fi, jo diria que no tinc molts de temps per parlar més, però diria que per això he donat una gràcies per aquests 22 anys amb nosaltres. Jo ja saps que jo tinc pràcticament tots els teus programes gravats, bueno, des del 2007, perquè abans és molt difícil, però jo diria que per mi no hi ha una cançó que especial. Per què? Perquè seria oblidat part de la meva vida. I jo vull, avui seria la meva cançó, una del 1980, que em dona una, no em dona una situació concreta de records, però em dona una sensació de malestar i de positivisme total. Sempre que estic en moments d'aquello que es diu bajón i que tinc gran apatia i aquests dies que tens deprimits, jo me la poso. Es diu Contra el viento, Against the Wind, de Bob Seger. La recomano, és una passada de cançó. Gràcies, Albert, per tants anys de ràdio. Gràcies, punyetero.
0: Gràcies a tu, Joan, per tants anys d'audiència i de fidelitat també a les nostres sessions. Ens quedem amb la teva cançó.

0: gent més habitual i alguns també molt joves. Alguns que s'han incorporat fa només un any i mig. Com tu, com et dius?
1: Hola, Albert, soc la Montse.
0: I tu vens també representant a Terrassa dels teus amors, eh?
1: Sí, jo he nascut a Terrassa, una ciutat molt maca.
0: Quina és la cançó de la teva vida, Montse?
1: Bueno, jo tinc bastantes cançons perquè m'agrada moltíssim la música, però perquè em va marcar una època una mica diferent, diguéssim, de la meva vida. Avui m'agradaria dir la cançó de l'Oreja de Van Gogh, La Playa.
0: I per què?
1: Doncs mira, aquesta cançó em porta uns records d'un viatge que tenia de fer a París amb unes amigues i bueno, ho vam planejar tot. Jo tenia una mica pues, tots els dies que teníem de passar allà, com ho faríem i on aniríem. Havia organitzat tot el viatge i la veritat és que quan vam arribar a l'aeroport jo no m'havia donat compte i a l'hora de facturar les maletes resulta que tenia el carnet d'identitat, el tenia caducat.
0: Vaja. I no et van deixar...
1: No, perquè era dia de festa, a Girona també era festa, i bueno, no, policia no funcionava, no hi havia ningú allà tampoc que em pogués arreglar el tema, i bueno, va ser molt trist. I d'alguna manera, a la tornada cap a Terrassa, jo sola amb el cotxe i les meves maletes dient adéu a tota la gent, doncs mira, aquesta cançó va sonar i cada vegada que l'escolto em recorda aquell dia.
0: Tu anaves amb amics, la intenció era anar amb amics, i els teus amics van aconseguir pujar a l'avió, van anar a París de vacances i tu et vas quedar a terra a l'aeroport de Girona i vas haver de tornar a Terrassa tu sola perquè no t'havies donat compte que el teu carnet estava caducat i no et deixaven...
1: No
0: va haver-hi manera que et donessin un permís, no?
1: No hi ha forma. Quan passa una cosa així et diuen, mira, no pots marxar i t'has d'aguantar amb
0: el
1: que hi ha.
0: I això era més o menys quan estava de moda aquesta cançó de l'Oreja, que deuria ser el 99 o 2000,
1: sí,
0: no?
1: Sí, més o menys.
0: Molt bé, sí. Us la compartim. Gràcies, Montse.
1: Moltes gràcies a tu. Un petó, guapo.
0: Ah.

0: I amics del Cocodril Club, seguim des de la discoteca Barrocos compartint les cançons més especials dels amics més fidels a les nostres sessions, els que venen des de fa molt de temps, les tardes de diumenge, a passar amb la nostra música. Hola, com et dius?
1: Hola, Ventura.
0: Hombre, Ventura, quina és la cançó de la teva vida?
1: Bueno, la que m'ha marcat molt sempre ha sigut Spring, Summer, Winter and Fall, de la Freddie Child.
0: I per quin motiu?
1: Aquesta era una de les que jo vaig començar a aprendre a posar discos, com a el Capone, com sempre dius tu, el Capone, los discos.
0: Sí, senyor.
1: Perquè allà als guateques d'allà a Llívia, pues hi havia un meu amic pastisser que m'ensenyava a posar discos i tal. I aquesta era una de les que marcava l'entrada dels lents.
0: Tu recordes aquells boteques on tu feies del Capone a Llívia, però per la proximitat amb França, bé, en realitat Llívia està pràcticament dins de França, m'imagino que alguna vegada venien noies franceses. Reaccionaven en aquell temps igual que les d'aquí?
1: Bueno, en aquella època amb les franceses era fer un fitxatge. I va haver un estiu que varen fer, o vaig fer, un fitxatge de quatre franceses, com un repte que em varen fer els meus amics de veure si era capaç de portar-les en els guateques. I jo, pues, vaig acceptar el repte, vaig aconseguir que vinguessin, que era el més petit de la colla, i pensava que no ho faria. I des d'aquells dies que van venir, cada dia per la tarda feien guateque. Va ser l'èxit tal que em venien de Puigcerdà a veure si feien ball, perquè els havien dit que hi havia quatre noies que eren molt maques i que els agradaria ballar.
0: Molt bé, doncs et felicito per la iniciativa i et compartim la teva cançó especial. Gràcies, Ventura.
1: Molt bé, agraït.

0: I un altre convidat dels nostres oients, que són els autèntics protagonistes en aquest programa d'avui. Hola, com et dius?
1: Me'n dic Rafael Rosillo Cascante.
0: I quina és la cançó de la teva vida, Rafael?
1: La cançó de la meva vida és At 17.
0: De Janis Ian?
1: Sí, de Janis Ian.
0: 1975. I sí. Per què?
1: Doncs perquè va ser la primera nòvia meva i ballàvem en un puesto que es deia Charlie Max.
0: Sí, recordo.
1: I ens agradava molt abraçar-nos molt, amb aquesta cançó.
0: Ah, sí. Hi ha cançons que faciliten el tema, eh?
1: Sí. A part, miràvem els 17 anys, els miràvem una mica de lluny, perquè en tenien 16, però amb una ansietat molt curiosa.
0: La recordem, és una gran cançó. Gràcies, Rafael.
1: Vinga, a tu.

0: seguim amb els cocos més fidels a les nostres sessions revival de les tardes de diumenges. Hola.
1: Hola.
0: Qui ets tu?
1: Jo sóc la Rosalia.
0: Rosalia, ets una enamorada de la ràdio de tota la vida,
1: De tota la vida.
0: Però em sembla que no havies ballat mai tant com ara.
1: Segur, seguríssim que no.
0: Quina podria ser la cançó de la teva vida?
1: Doncs mira, jo he triat el Black is Black, perquè d'entre totes és una mica la cançó que connecta amb abans i amb ara, del moment que estic vivint actualment.
0: I per quin motiu?
1: Doncs en principi perquè, bueno, és que el Mike Kennedy es pot dir que forma part de la meva vida, perquè jo ja des de petita es pot dir que em vaig enamorar d'ell, i després el Joan, la meva parella, doncs també el vaig conèixer una mica connectada amb el Mike Kennedy.
0: Perquè, ah, sí?
1: Sí.
0: Com va ser això?
1: Doncs nosaltres ens vam conèixer a la Ràdio Peninsular, els programes que ara el públic, ell editava una revista... I
0: el
1: jo,
0: Joan.
1: El Joan, sí, sí. I jo em vaig acostar amb ell, doncs, amb un article que havia escrit sobre el Mike Kennedy, a veure si el podia publicar. I així ens vam conèixer.
0: Ah, mira, quina excusa més bona, eh? Per lligar?
1: Per lligar, sí.
0: I després has tingut l'ocasió de conèixer personalment el Mike Kennedy i dir-li això?
1: Conèixer-lo, bueno, sí, hasta tenim una foto amb ell, però dir-li no, no he tingut ocasió.
0: Que no et vas atrevir a dir-li?
1: No.
0: Et va fer vergonya?
1: Ah, sí.
0: Li hauries de dir?
1: Doncs mira, potser la pròxima ocasió.
0: Vinga, gràcies, molta sort.
1: A tu.

0: seguim amb convidats molt especials que són els oients d'aquest programa, que a més, doncs, venen a ballar amb nosaltres els diumenges a la tarda. I tu qui ets?
1: Jo sóc el Joan.
0: T'has convertit en el fotògraf oficial dels esdeveniments del cocodril, eh?
1: Sí, una mica sí.
0: Quina podria ser la cançó de la teva vida, Joan?
1: Home, jo tinc moltes cançons, però jo ara, recordant així una miqueta del passat, ja fa 50 anys farà.
0: Només?
1: Quan, sí, només. Abans d'ahir va ser. Quan sortíem al final de curs de l'escola, un any vam anar a Sant Quintí de Mediona, al costat de Vilafranca del Penedès, a les 10, un merendero que hi havia allà, hi havia una màquina...
0: Allà les fonts, no?
1: Les fonts i les grutes, hi havia una mica de gruta. Hi havia una màquina de música, que tenies de posar una moneda...
0: D'aquelles màquines de discos automàtiques que hi havia als bars,
1: sí,
0: que posaves, em sembla que era un duro,
1: sí,
0: o potser en el teu cas ja era un duro, ja.
1: No, igual eren dos pessetes, una pesseta.
0: Però que es veia com sortia el disco,
1: sí,
0: single, de vinil.
1: Es veia com el... posava allò a sobre del disc i començava...
0: El pick-up,
1: sí, i començava a escoltar la música. La meva música és... Bueno, hi havia els Sirex, els Mustangs, els Bravos, els Brincos... Però a mi em va quedar més el Sirex, el Tren de la Costa.
0: I aquesta les colleixes com la cançó que representa una etapa de la teva vida. M'imagino que feliç, que tens bons records, no? Perquè tu eres un crigo.
1: Sí, va ser al final de l'escola i després ja vaig començar a treballar amb el meu ofici de... Va començar ja l'ofici de fotògraf, poquet a poquet, però des del començament, no? I no, és un bon record.
0: I tu el vas agafar moltes vegades, el Tren de la Costa?
1: Pues no, jo no.
0: No?
1: No.
0: No anaves a la platja que sortia de l'estació de Cercanies, que es deia que no existeix?
1: Jo tirava més cap a la banda de Castelldefels, o sigui que no... Jo el Tren de la Costa
0: Sí, perquè li deia el Tren de la Costa el que anava cap al Maresme, no?
1: Sí. Jo no, jo era...
0: Bueno,
1: no.
0: Molt bé, era... doncs ens quedem amb els Sirex.
1: Molt bé, gràcies, Albert, gràcies.
2: Ei, Coco, no perdis la sintonia.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Iniciem una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Gràcies per estar en connexió, gràcies per preferir-nos, gràcies especials a tots els que participeu. Algú va dir... Quan t'aixequis per al matí, pensa en el privilegi de viure, de respirar, de pensar, de gaudir, d'estimar. No t'oblidis, eh? I recorda que això ho fem junts. Quina és la teva?
3: Hola, em dic Fina i m'agradaria molt que em poséssiu, si pot ser, Tragedy, dels Bee Gees.

0: Mavi és una d'aquelles meravelles de 4 minuts en les que un text elemental, una senzilla declaració d'amor, està envoltada en una música tan emocionada com emocionant com aquelles mateixes paraules. Va ser el més gran èxit en tota la carrera d'Alain Barrière, el tema que el va marcar per sempre. Tot i que Alain Barrière va fer moltes d'altres cançons maques, però per sempre se'l recordarà per Ma Vie.
1: Ma Vie.
0: I jo, quan l'escolto, sempre recordo que conec el cas d'una noia que es diu Ma Vie perquè als seus pares els hi agradava molt aquesta cançó. Hi ha d'altres exemples, una companya de doblatge que es diu Lara per el tema de Lara, de la banda sonora del Doctor Zhivago. I Penélope Cruz, la famosa actriu, que segons sembla es diu així per la cançó Penélope, d'Augusto Alguero, que va popularitzar Joan Manuel Serrat. Però Alain Barrière va publicar aquest Ma Vie el 1964. L'any anterior havia participat al Festival d'Eurovisió, és a dir, el 63. Havia nascut a França el 1935, d'on va marxar el 2019. Cançons que encara et diuen més cosetes al cor que al cap. Gràcies per el teu correu, Pepi Roger. I també a Teresa Pedrero, que ens diu: Albert, em pots posar la de la Gloria Estefan per los años que me quedan? La tinc amb casset, però no em va bé. No et preocupis, aquí la tens. Amb la teva proposta anem... aquí mateix, al 1993.

0: con los años que me quedan, obria l'àlbum anomenat genèricament Mi Tierra, que Gloria Estefan va publicar aquell 1993 i que ens ha demanat la Teresa Pedrero. Amb Mi Tierra va arrasar, va ser el disc més venut a Espanya durant tot l'any 1993. Gloria havia nascut a l'Havana, Cuba, el 1957.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I amb la música d'Alan Silvestri per la banda sonora de Regreso al Futuro, obrim les cortines vermelles de la nostra gran pantalla per projectar aquell tema instrumental o aquella cançó de banda sonora original que més et va agradar. Sisplau, només una, encara que la pel·lícula no t'hagi agradat. Aquí parlant de música. Que si et va agradar també la pel·lícula, doncs millor, no? Però no sempre coincideix. Hi ha pel·lícules mediocres amb cançons o amb músiques extraordinàries. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Bueno, primer volia comentar-vos que l'altre dia em van enganyar i em van portar al cine a veure A Ida i Vuelta, que més que una pel·lícula és un, com un documental, que a mi no em va interessar en absolut, potser perquè mai vaig veure un sol episodi d'aquesta sèrie. Però, en fi, això potser són coses meves, perquè després els números no coincideixen. És una de les més taquilleres últimament. Però, bueno, ho comento perquè em vaig endur una agradable sorpresa quan va començar el que jo pensava que era una pel·li, que després vaig veure que no, que era com un documental. Amb els títols de crèdit del principi posen sencera una cançó boníssima de l'amic Tony Ronald, molt oblidat, però que en el seu moment, bueno, ell ho va publicar als anys 60 i es va dir Verano, de la òpera Porgy and Bess, Summertime, de George Gershwin, nascut el 1935. Bueno, és espectacular perquè és que sona sencera al començar la pel·lícula i ens serveix d'excusa per recuperar-la tot seguit.

espectacular, Tony Ronald, en aquest moment ha sonat com a cançó de la banda sonora original de la pel·lícula Aida i Vuelta, protagonitzada per una de les nostres convidades de luxe, la Carmen Machi, i de recent estrena. En canvi, la Marisol, que ens escolta des de Fraga, a la província d'Osca, diu que la cançó que més li va agradar és el tema d'Arthur de Christopher Cross. Doncs l'any 82 es va endur l'Oscar a la millor cançó per la pel·lícula El soltero de oro, protagonitzada per Dudley Moore i Liza Minnelli. Christopher Cross, nascut a Texas, ara té 74 anys.

Christopher Cross, a qui vaig tenir l'ocasió de saludar personalment fa alguns anys en el seu únic concert a Espanya, a Catalunya, bé, concretament a Barcelona, a la sala Ludegas. Aquell dia estava de mal humor perquè no estava bé de veu i no em va deixar gravar ni una cançó, tot i que prèviament teníem permisos per fer-ho, però... en fi, és una anècdota i és una bona cançó que va rebre l'Oscar 82, s'havia publicat l'any anterior, el 81, per la pel·lícula El soltero de oro, que es va dir aquí, amb Dudley Moore i Liza Minnelli en pantalla. I de moment acabem la secció de les bandes sonores amb L'ull del tigre, Eye on the Tiger, una cançó que també em demaneu molt sovint a les meves sessions de DJ, que per sort continuem celebrant totes les tardes de diumenges de 6 a 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Ribau 242, amb un ambientasso fantàstic. Bé, doncs és en aquest cas l'Eduard Cruz de Martorell que diu: mira, com tu dius, la peli no em va agradar gens, però la cançó molt, del grup Survivor, que va ser el seu One Hit Wonder, no? Un grup de Chicago. Doncs sí, la veritat és que això que penses tu, Eduard, ho pensa molta gent. Rocky, la primera entrega de l'any 76, si no recordo malament, era una bona pel·lícula. Crec que s'hagués tingut de quedar aquí, però van fer una segona i després una tercera que, en fi, que no van agradar. Però de la tercera ens quedem amb la cançó.

0: Eye on the Tiger. Eye on the Tiger. L'ull del tigre, de la banda Survivor de Chicago, per l'Eduard Cru de Martorell, cançó de la banda sonora de la peli Rocky 3. Algú va dir, només és immensament ric aquell que sap limitar els seus desitjos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

If I could turn back time. Si pogués tornar enrere en el temps, eh? I fer les coses una mica millor. Això ho hem pensat tots en algun moment de la vida. Bueno, doncs aquesta és una petita mostra només de tot el que ha fet aquesta compositora, Diane Warren, que és de les més prolífiques. És la dona més nominada als Oscars, que mai n'ha guanyat cap. I també va fer un èxit per les pistes de ball. Un que a mi m'agrada especialment, en cau simpàtic, i el poso sovint encara. Del 86.

the rhythm of the night. Esclar, el ritme de la nit. Aquí, que sovint ens agrada jugar amb les versions, també hi hauria la possibilitat, en aquest cas, d'escoltar tres cançons diferents que no tenen res a veure entre elles, però que les tres es diuen igual, el ritme de la nit. Aquesta la va popularitzar la banda The Bars, va ser pràcticament el seu One Hit Wonder, per una pel·li que es va dir The Last Dragon, és a dir, l'últim dragó. Una altra mostra del talent de Diane Warren. Res ens aturarà ara. Nothing's gonna stop us now. D'aquella gent que primer es van dir Jefferson Starship, després Jefferson Airplane, i finalment als anys 80 es van quedar. No és com Starship, però és una molt bona cançó també.

I una curiositat, ja sabeu que m'agraden les curiositats. Aquesta cançó, Nothing's Gonna Stop Us Now, sí, sí, és de Diane Warren, però també és d'Albert Hammond. En els crèdits estan els dos. I quan vam tenir aquí en dues ocasions de convidat Albert Hammond, ell va dir, escullo aquesta cançó, que em va agradar molt, però no va dir que l'havia fet amb Diane Warren. Aquest Nothing's Gonna Stop Us Now és de 1987 i es va incloure a la banda sonora d'una pel·li anomenada Mannequin. Bueno, ja veus, Juan Ramon Pino, que estem dedicant una bona estona al programa, la teva idea, que ens ha semblat molt bona. Diane Warren ha escrit 9 cançons que han sigut número 1 i 32 èxits pop en el Billboard Hot 100, la prestigiosa llista. Ha tingut 15 nominacions al Grammy, ha guanyat l'Emmy i 2 vegades el Globus d'Or. Les seves cançons han aparegut a més de 100 pel·lícules. Sempre ha dit que li deu el suport al seu pare, que li va comprar una guitarra de 12 cordes i la va portar a audicions quan ella era molt, molt joveneta. La seva mare no entenia gaire la passió de la seva filla per la música, no? El 1996 li va dedicar al seu pare la cançó Because You Loved Me, perquè m'estimaves, que li va donar a Celine Dion. És un homenatge al seu pare. Diu, només creu en mi, et faré veure totes les coses que el teu cor necessita saber.

0: Because You Loved Me, perquè m'estimaves. La cançó que Diane Warren va dedicar al seu pare, gràcies al qual, al seu suport, a la seva fe en ella, es va dedicar la música des de molt joveneta, que li va regalar el 1996 a Celine Dion. Bona idea, Pinoski. I molta sort per Diane Warren, que ja se la mereix. Sens dubte. I marxem ballant. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... M'imagino que moltes, però digue'm almenys una per aquest espai, els més ballats de la història. I si vols, aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Avui escoltem la cançó que ens demanen dos amics a través del contestador automàtic.
1: Hola, a veure si em podríeu posar la Dolce Vita de Ryan Paris. Gràcies. Hola, sóc el Joan Carles de Ripoll. A veure si em poguessis trobar la Dolce Vita de Ryan Paris, que fa molt, molt temps que no la sento i em porta molts bons records.
0: Això va arrasar. Era l'estiu del 83. Ryan Paris, nascut a Roma el 1953, ara té 72 anys i no ha deixat mai de cantar-la. Però sabeu que també, no fa pas gaire, la va publicar en català? Procura ser feliç, cocodril.
2: Cocodril Club.

0: Funky Tracks Radio. È un mondo difficile.
1: Funky Radio Show.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Espanya impulsa un pla per combatre la soledat no desitjada, una qüestió que afecta el 20% de la població. De fet, el pla, aprovat pel Consell de Ministres, inclou un programa per crear xarxes de suport, habitatges compartits i també activitats d'oci, entre d'altres aspectes. L'objectiu és establir un marc comú per prevenir i alhora abordar la soledat no desitjada, que és una problemàtica que es caracteritza doncs, per aquesta percepció que les relacions socials són insuficients, de baixa qualitat, sense implicar necessàriament l'aïllament. A la tercera edat, la bellesa hi contribueixen diferents aspectes en l'aparició d'aquest sentiment. Avui els volem repassar amb qui és coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran, en José Donate. Què tal? Molt bon dia, benvingut. I una de les qüestions que precisament volem saber és quins són els aspectes més rellevants que contribueixen precisament a l'aparició d'aquest sentiment de soledat no desitjada entre les persones grans. Quins són els motius, José?
5: Bé, hi ha diferents motius. En les persones grans, sobretot, pot aparèixer aquest sentiment de soledat no desitjada, no? Arrel de la jubilació. Hem de pensar que estem en una societat, no?, que està acostumada a que les persones contribueixin, i la manera de contribuir és a nivell laboral, i un cop deixes de treballar, és molt fàcil que els teus vincles i el teu sentiment d'aportar a la societat es debiliti molt més. A partir d'aquest moment, al final, hem de comprendre que la soledat no desitjada és una sensació, no? És una sensació que té la pròpia persona. No vol dir estar sol, no vol dir no tenir ningú al teu entorn, sinó que va molt més enfocat cap a un sentiment de la pròpia persona de que les seves relacions no són suficients per a mi. No l'omplen d'una manera suficient i, per tant, es va aïllant. I aquí entrem també en l'aïllament social, no?
4: Quan comença? Parlaves de la jubilació, no? Intervenen també factors demogràfics, culturals, fins i tot econòmics en aquest sentiment de soledat no desitjada? La falta de recursos, per exemple, limita també aquesta participació social, no? O pot arribar a reduir la mobilitat?
5: Clarament, al final, la falta de recursos és un factor que sempre agrava, no?, situacions que ja són presents en moltes persones. En el cas de la soledat no desitjada és així també, perquè no pots accedir a diferents recursos que tens en el teu entorn, en el teu voltant. Habitualment el que hem de tenir present és que moltes més dones, les dones viuen més anys que els homes, encara a dia d'avui, la nostra piràmide demogràfica a nivell social. El que també afecta és que un tema com la soledat no desitjada és un problema molt estigmatitzat. Per tant, no tothom s'atreveix a reconèixer que tinc un problema, em sento sol i necessito suport. Llavors, el que sí que succeeix és que ho manifesten molt més les dones que no els homes. I hi ha molts homes que pateixen també soledat no desitjada. El problema és el de sempre, no es manifesta i no es posa sobre la taula.
4: Estem parlant, per tant, d'un fenomen que està estigmatitzat. Encara costa verbalitzar aquest sentiment de solitud, no? Un sentiment que pot arribar a tenir efectes sobre la salut física, també més perjudicials, fins i tot, diuen els experts, que fumar un paquet de tabac al dia, si això s'acaba cronificant, no? De quins aspectes estem parlant? Com afecta la salut?
5: A la salut afecta de diferents maneres, tant a nivell mental com físic. A nivell mental augmenta ràpidament el risc de depressió, la tristesa crònica, ansietat, baixa autoestima, aquest sentiment de no pertinença cap a la societat, i també a nivell físic, no? Augmenten moltíssim el risc de malalties cardiovasculars, la hipertensió, un sistema immunitari molt més feble davant de qualsevol malaltia, la qualitat de la son es redueix moltíssim i hi ha un major risc de mortalitat prematura en totes les persones que pateixen soledat no desitjada en comparació de les que no ho pateixen.
4: El pla impulsat pel govern espanyol, que no només va adreçat al col·lectiu de gent gran, però també i sobretot aborda la problemàtica de manera transversal, no? Com el valoren des d'Amics de la Gent Gran, aquest pla que per primera vegada, segons el govern espanyol, es proposa doncs, que les polítiques públiques abordin la dimensió relacional, no? Aquesta relació entre les persones.
5: Nosaltres valorem positivament que es posi el problema sobre la taula, que és intenti trobar solucions, que es facin propostes. Hi ha alguns punts claus que són molt importants. Al final es proposa treballar en xarxa, es proposa treballar en relació a la prevenció i la detecció de la seguretat no desitjada, es proposa participació comunitària, creació d'espais relacionals formals i no formals, i per tant es valora positivament. Quin podria ser la contra, no? I és que una llei no vagi acompanyada d'una dotació econòmica i que, per tant, la nostra por podria ser que això quedés en paper mullat i que, com al igual que altres polítiques públiques, no pugui tirar endavant per falta de dotació econòmica. Però, de primeres, nosaltres estem receptius i contents que es pugui parlar del tema i es posi sobre la taula.
4: Mm-hmm. De fet, també hi han participat, explicaven des del Consell de Ministres, doncs, totes les comunitats, entitats locals i també ONGs que tenen experiència en l'àmbit de la soledat. No sé si Amics de la Gent Gran com a entitat també hi ha participat.
5: No en aquest cas. Imagino que s'ha consultat algunes entitats, no crec que s'hagi fet amb el global, però bueno, confiem en que de primeres les idees que es proposen sobre la taula tenen sentit, són coherents, i insistim en el mateix, pot ser molt útil si es tira endavant, si es fonamenta en una dotació econòmica que permeti, no? Perquè al final aquí estem implicant no només a la societat civil, sinó també al sector social i al sector sanitari. Sabem que són dos sectors, precisament, que estem sumament sobresaturats i que per poder tirar endavant amb aquestes polítiques públiques necessitem una gran dotació de recursos que ens permeti augmentar la qualitat de la nostra feina, precisament augmentant el nostre equip.
4: Mm-hmm. Clar, és que precisament parlaves d'aquesta implicació, no? De diferents col·lectius de la societat, també de l'àmbit assistencial. Ho dic perquè la iniciativa preveu la creació de xarxes comunitàries de suport, convertint, per exemple, recursos que han estat tradicionals, no?, en aquesta assistència, com les residències o els centres de dia per gent gran, en dispositius oberts al conjunt de veïns, no?, sense necessitat de ser un usuari o resident. Aquesta considereu que és una bona iniciativa? Aquest intercanvi generacional podria funcionar?
5: Sí, realment els espais de trobada, siguin formals o no formals, siguin autogestionats o gestionats per algú altre, sempre tenen un sentit i funcionen. És veritat que perquè funcionin també es necessita un mínim de recursos perquè puguin tirar endavant, però sí que creiem que és una bona iniciativa. Al final, deia Marco Marchioni, no? L'important és generar relacions improbables. Llavors, és posar un espai on persones que de per si no es trobarien es puguin trobar, es puguin conèixer i puguem establir vincles segurs per millorar la sensació de soledat no desitjada.
4: Diuen els professionals que també els joves cada vegada pateixen més aquesta sensació de soledat no desitjada i en això doncs, pensem que la sobreexposició a les xarxes socials també pot ser un factor d'aïllament. No? No sé si es tradueix de la mateixa manera en la gent gran o en la gent gran les xarxes socials sovint es converteixen en un refugi, en una distracció. Hi ha diferències?
5: Hi ha diferències, però també hi ha moltes semblances, en el sentit que cada vegada està més demostrat que les persones que pateixen soledat no desitjada en la seva infància i durant la seva adolescència tenen un 70% més de possibilitats de patir-ho en edat adulta o quan són persones ja grans, no? A partir dels 65 anys. Per tant, sí que hi ha una gran relació. Quina podria ser la diferència, no? Els joves tenen accés total a una societat hiperconnectada, i precisament és aquesta hiperconnectivitat de la societat la que també provoca, no?, contràriament, un aïllament de la pròpia persona. I, per un altre costat, en el cas de les persones grans, no tenen aquest accés a aquesta hiperconnectivitat, no tenen accés a les xarxes ni a moltes de les plataformes, no dic a totes, però sí que a moltes de les plataformes que fan servir les persones joves.
4: Parlem de joves i parlem d'avis, de gent gran. Passar més temps amb els avis i amb les àvies ajudaria els dos col·lectius?
5: Sí, completament. Al final, i no és només passar temps de qualitat amb les persones, i és igual, nosaltres insistim des de la Fundació, nosaltres treballem per posar en comú una persona voluntària amb una persona gran i volem que es faci una amistat. Per tant, pensem com cuidaríem la nostra amistat i com estem cuidant dins també del nostre entorn. En el cas de la nostra família, quan marxem, quan fem vacances, quan anem de cap de setmana, si incloem o no incloem les persones.
4: Amics de la gent gran, amb quins programes compteu d'aquestes característiques? Quins voluntariats? Potser hi ha algú que ens està escoltant i que troba que disposa de temps, no? I és una doncs, bona manera d'autoenriquir-se també, no?
5: Sí, des d'Amics de la gent gran treballem la soledat des de diferents maneres. Per un costat intentem que sigui l'acompanyament individual entre persona voluntària i persona gran. Pot ser acompanyament a domicili, acompanyament a residències, acompanyament a hospitals. També intentem que sigui una... Hi hagi trobades mensuals per combatre la soledat d'una manera grupal entre persones entre iguals. I sobretot reforcem els punts més importants d'on la soledat és més palesa, com és el cas del Nadal, de l'estiu, del Sant Jordi o del Sant Joan, de dates més senyalades a cadascun dels territoris.
4: Mm-hmm. Penses que la gent gran pateix també una soledat de caire institucional? Ho dic perquè aquesta mateixa setmana passada llegíem que més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya en el procés, per exemple, de fer els tràmits de la llei de la dependència, no? De fet, les famílies, la gent gran pot sentir-se sola també davant d'aquest procés, no?
5: Sí, si bé és cert que Catalunya a nivell entorn a la llei de la dependència de les comunitats que més ràpida resposta ofereix en comparació a la resta de comunitats autònomes, sí que veiem molt de temps entre aquesta resposta. Les situacions, quan comencen a empitjorar, poden empitjorar molt ràpid i a vegades aquí a Catalunya, per exemple, tenim 6 mesos de resposta fins a l'entrevista. I el problema és el de sempre, no? No és només aquesta resposta, és tot el sistema burocràtic que hi ha al darrere, que fins que des que ho sol·licites, fins que pots tenir otorgat algun ajut, poden passar entre 7 i 8 mesos, o un any pràcticament. Llavors, durant aquest temps, les persones estan completament desemparades depenent dels familiars i del seu entorn. Mm-hmm.
4: Com es podria agilitzar també, diguéssim, aquesta tramitació? Ara el govern català també intenta reduir aquests temps d'espera a mig any, a 6 mesos.
5: Sí. Bé, per començar s'hauria d'intentar augmentar el número de professionals dins del sector social que poguessin fer totes les entrevistes, que poguessin dedicar el temps precís a atendre totes les persones, i després es podria proposar un pla d'urgència per a les persones que ho sol·liciten i durant el procés puguin tenir un seguiment més exhaustiu, no? I no que hagin d'estar 6 mesos a l'espera d'aquesta resposta, sinó que hi hagi un seguiment des de la Generalitat cap a totes les persones que en aquest temps estan a l'espera d'una resposta de l'administració pública.
4: José Donate, coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Badalona Matí. Que vagi bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Bon dia.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: aquest diumenge vam celebrar el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, però com sempre diem, el que és important d'aquest dia no és el dia en si, sinó allò, els deures que posa per la resta de l'any, a partir del 9 de març. És a dir, que també el dia 9, el dia 10, el dia 11, com avui mateix, no, són igual d'importants. El Cançons per explicar el món que avui ens porta el periodista Oriol Lladó va una mica d'això, precisament, de dones, i en concret, de dones empoderades. Oriol.
1: Doncs sí, de dones que no demanen permís, dones que amb la seva música reivindiquen sense complexos, no? Dones compromeses amb una lluita, allò, en clau de present, no? I aquest tòpic que diu que aquesta lluita, no? Aquesta lluita per la igualtat és més necessària que mai, i sí, és evident, eh? A mi m'agrada dir per això també que és tan necessària com sempre. No és ben bé el mateix, però crec que també perquè això ve de lluny, eh? I en tot cas, sí, avui escoltarem allò, veus conegudes que hem anat tinguent en el programa, la Christine McCall, amb qui hem començat, la Beyoncé, l'Aretha Franklin, la Maria Arnal. I vaja, que m'ha costat una mica, perquè de fet, de veus i de veus que haguéssim pogut figurar en una llista, no?, en un programa de dones empoderades, moltíssimes, no?, i se m'han quedat, i m'ha dolgut especialment la Joni Mitchell, la Chrissie Hynde dels Pretenders, la Dolly Parton, la Clara Peya, la Patti Smith, per cert, amb un llibre fantàstic que té ara de novetat també a les llibreries, amb la Pissy Harvey, la Rosalía, la Taylor Swift. Vaja, que de veus, moltíssimes.
0: De fet, és una bona notícia, no?, que n'hi hagi tantes també per seleccionar i per recollir.
1: Doncs sí, de fet, és el millor senyal. Però vaja, hem començat amb la Christine McCall, una cantautora britànica coneguda per la seva ironia mordaç i la seva capacitat per barrejar estils, el pop, el punk, els ritmes llatins. Va tenir un final tràgic, atropellada per un vaixell d'un milionari a Mèxic. Un crim terrible, doncs, que encara hi ha gent, molta gent a Anglaterra del qual busca justícia. Aquesta cançó que ha sonat forma part del seu disc de 2001, de fet el seu últim, Tropical Brainstorm, i és una oda a l'empoderament femení, no? Ens parla d'un serial liar, no? Mm-hmm. Un mentider en sèrie que ella coneix en un partit, en un pub, tot veient un partit de futbol, que és aquest partit de futbol que acaba Anglaterra 2, Colòmbia 0.
0: Molt bé, i que, doncs, amb un ritme tropical se t'endú els peus, et fa ballar, eh?
1: Sí, sí, i jo crec que ballant, ballant, anem a la següent.

0: I aquí de ritme tropical no en trobem, però de força molta, eh?
1: De força molta, i de fet la cançó va creixent, eh? I de fet acaba incorporant coses de rap, etc. En tot cas, són les Chicks, que abans eren les Dixie Chicks. De fet, es van canviar el nom. De fet, jo el disc que tinc de seu, hi ha dues edicions. Encara el tinc amb les Dixie Chicks, després al cap d'uns pocs mesos ja va sortir amb les Chicks. De fet, és un grup que va començar fent bluegrass a country, de fet van ser i reconegut i de fet ha participat i han col·laborat diverses vegades referents a la Taylor Swift, no? La Taylor Swift quan començava les tenia una mica com a referents. Les Chicks, o les Dixie Chicks, grup supervendes a Estats Units, d'omplir estadis, etc, etc. El 2003, de fet, van ser cancel·lades. Cancel·lades per criticar la guerra, una guerra que ara ens ressona, no?, amb un altre cop amb l'Iran, en aquest cas la guerra d'Iraq, doncs que el Bush va emprendre, i elles van criticar. I això els va portar a un boicot, no?, una cancel·lació terrible, a la qual després els hi va segurament afavorir, doncs, aquest canvi ja més desacomplexat cap a una cançó que no diríem que és una cançó política o protesta, però que, vaja, que no defuig als temes candents. I en aquest cas, en aquesta cançó, ens parla concretament d'una escena, una escena en la qual, en una reunió a la Casa Blanca, formada per tots, tots homes, i potser hi ha una vintena de persones, parlaven precisament del dret a l'avortament en la mirada més restrictiva i més d'abolir drets.
0: De fet, alguns consideraven aquest, diguéssim, tarannà també com de molt provocador i en van patir conseqüències, no?
1: En van patir conseqüències. De fet, van arribar a organitzar-se allò, cremes dels seus discos. Vull dir que les Dixie Chicks, diguéssim que estan curadíssimes d'espans.
0: El foment de l'opinió crítica, no?, es fa sovint a través de les preguntes.
1: Sí, sí, i de preguntes a la propera cançó, concretament 20.

0: I aquí tenim la Amy Rigby amb les seves 20 questions, 20 preguntes que fa al seu, no sé si enamorat, company, marit, una darrere l'altra, que vaja, el deixa ben repassat. Com tota bona cançó, i la Amy Rigby és una gran intèrpret i també una gran escriptora de cançons, ens guarda allò que diuen, no?, un twist al final que canvia una mica la cançó.
1: Molt bé. I parlàvem de música, doncs, també una mica obscura, podríem dir.
0: Menys, no?, coneguda, no?
1: Més
0: en a la, no? No, no tant en el mainstream.
1: Però segur que coneixeu la següent convidada en aquest espai.

0: efectivament una autèntica marca global, però a banda de ser una marca global, que ho és, no? Com la Taylor Swift, tant una com l'altra, a més són dues artistasses, és a dir, que plantegin molt bé la seva carrera, que facin molts diners, que tinguin tot un entramat gairebé industrial al seu voltant, no treu que no siguin artistes valentes, no? I artistes que en una llista, no? En aquest cas no hem pogut posar la Taylor Swift, però vaja, en una llista de dones empoderades, doncs Beyoncé, Taylor Swift, des del mainstream, més mainstream, però també des de tota la qualitat, i jo crec que té tot un sentit de que hi siguin. Hi ha una frase que m'agrada molt. Salut.
1: Gràcies.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt. És una cançó amb la qual fa un duo amb el Kendrick Lamar, una altra gran superestrella. Però hi ha una frase que m'agrada molt, que acaba, de fet acaba així, la cançó diu I was served lemons, no? D'alguna manera és com una expressió que vindria a dir com m'han donat carbasses, no?
1: Sí.
0: Però he fet limonada. No? És a dir, vale, d'acord, me les has fotut, però jo de la hòstia que he rebut, diguéssim, n'he tret alguna cosa
1: bona. Si l'havia de donar llimones, fes-ne
0: llimonada,
1: no? Per tant, d'una cosa dolça.
0: I està molt bé, no? Diguéssim que és una manera molt, molt potent, molt irònica, no? De deixar-me un pam de nas a tots aquells que la volen menys tenir.
1: De fet, d'una cosa amarga, àcida.

0: mare del nou indie folk més feminista. És una tia super, super conscienciada. De fet, és una persona que ja de seguida al segon disc ja crea la seva discogràfica, es dedica doncs, a voler dominar, i de fet ho fa, i ho fa bé, una mica tota la seva música, no? I els seus drets i la manera com planteja les coses. Aquesta cançó és una cançó molt, molt, molt xula. De fet, ens remet a la portada del disc, en el qual es veu un castell de plàstic dins una peixera, no? I en el fons ve a ser això, no? Ella reivindica el seu dret a viure fora, precisament, de la peixera on tothom et jutja, tothom es creu que et pot dir el que considera. My babies, I'll come for you. You'll find you've been loved. I aquesta és la Tracy Thorn, que l'hem anat escoltant diverses vegades. Aquí l'he portat, la cançó és molt xula, de fet té una frase molt, molt bona al final, que és fight like a girl, no? Lluita com una noia, com una nena, no? Reivindicant, tombant, no? Girant aquesta frase, a vegades dita doncs, amb la pitjor intenció.
1: Sigues un
0: no?
1: home, no?
0: Ell aquí la reivindica al revés. En tot cas, jo aquí l'he portat com a escriptora, no només com a cantant, que és una cantant fantàstica, com a escriptora. I, de fet, com a escriptora, que té un últim llibre que es diu My Rock and Roll Friend, que fa una reivindicació de la bateria dels Go-Betweens, un grup molt, molt prestigiós, diguéssim, de fa uns anys, que tenia una bateria dona, absolutament esborrada en tota crònica periodística.
1: Que això està molt bé, perquè parlem d'artistes, en aquest cas de cantants, però i quantes instrumentistes, no? Quants músics ja dona.
0: Doncs és una reivindicació molt interessant, amb molta reflexió sobre el feminisme, amb una prosa amb molta gràcia. Jo l'he llegit en anglès perquè encara no s'havia editat en castellà, però ara tot just s'ha editat en castellà per una editorial del País Basc que es diu Liburuak. Per tant, qui li interessi sap que pot anar a una llibreria i continuar estirant el fil.
1: Doncs com amb aquesta mena de manifest, no? Lluita com una noia, donem pas també al següent títol.

0: Aquest és el tema, un dels temes que surt... De fet, surt tres vegades a la pel·li Barbie, tot i que és una cançó dels anys 80. És una cançó que el que ens diu és busca la teva veritat. No et fis ni de filòsofs, psicòlegs i gent que et vulgui dir el què. Busca't tu mateix una mica el que feia la Barbie a la pel·li. Són les Indigo Girls.
1: I això t'anava a preguntar, què són? Indigo Girls. Doncs sona també una mica folk, no?, en aquest sentit?
0: Sí, sí, una mica folk.
1: Anem a Aretha.
0: Gairebé no necessitaria presentació. És l'Aretha Franklin. Haguéssim pogut escollir la versió original de la Nina Simone. Haguéssim pogut escollir, que vaig intentar-ho, però no està a Spotify, la versió molt xula que em fa la Michelle de Geocelo. Però en aquest cas, no, ser jove amb talent i negre, no? Les tres coses reivindicades com el que més.
1: Mm-hmm. I vinga, acabem molt lluny i molt a prop alhora.
0: Sí, de fet és la Maria Arnal des de, no el seu últim disc, que tot just acaba de sortir, és l'anterior, 2021, és el disc que clamó, en aquest cas és el cant de la Sibila, no? I que ens mostra com connectar, no?, una cançó popular amb arrels medievals, no?, a posar-hi tota la tesitura, tota la textura electrònica. I això ens lliga, que potser la podem deixar sonar una mica.
2: Les pedres pel mig
1: lliga precisament amb aquest empoderament
0: sí,
1: femení.
0: Sí, sí, tot aquest misteri, tota aquesta força de la Maria Arnal, que de fet tot plegat ens lliga amb un altre llibre, que és el llibre Cantar sin permiso, del periodista Toni Castornado, editat per Silex, que de fet fa un repàs a noves veus de la música catalana, entre les quals la Maria Arnal.
1: Doncs amb la Maria Arnal arribem avui a les 12. Moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos acompanyat. I gràcies també a vosaltres. Demà ens tornem a retrobar aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Que vagi bé.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Saludem en Claudi Mans. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: I avui, doncs, posem la mirada al pròxim Orient. Ja fa 8 dies, si no m'erro, que va començar l'atac dels Estats Units-Israel contra l'Iran. Un primer atac que va escapçar bona part de la cúpula del govern iraní i que s'ha succeït, doncs, com sabeu, amb atacs en nombrosos països de la zona, eh? Fins i tot amb

0: alguna interceptació de míssils que haurien estat dirigits cap a Turquia. Avui volem parlar una mica de quin és l'interès que podria haver al darrere d'aquest nou atac cap a l'Iran i de tot el conflicte, un conflicte bèl·lic que, si bé és cert que ja té reminiscències en el passat, veiem com pot agafar embranzida també de cara al futur. Què és el que hi ha al darrere d'aquest interès, no? Doncs en aquest cas dels Estats Units i d'Israel, a l'hora de tornar, diguéssim, a atacar un país com és l'Iran.
1: Sí, home, jo no sóc analista polític, però el que més m'ha cridat l'atenció és que els últims dies, ahir i abans d'ahir, es destacava molt el fet de que sembla que volien agafar els Estats Units o l'Iran o tots dos l'urani enriquit que té l'Iran per tal d'evitar que puguin fabricar doncs bombes nuclears. És a dir, el concepte és de dir, faran bombes nuclears si tenen l'urani. Si no tenen l'urani, no podran fer bombes i, per tant, el risc d'una confrontació més complicada doncs disminueix. De fet, un dels arguments que es va donar ja fa algun temps per tal de justificar una mica la guerra aquesta i tot el que estan fent és evitar que l'Iran fabriqui les bombes nuclears. Feia bombes nuclears l'Iran? Sembla que sí. No les feia, sinó que les intentava fer.
0: És l'únic?
1: L'únic país que ho fa?
0: L'únic país
1: que
0: ho fa.
1: No, naturalment, França ho fa, Anglaterra ho fa, tothom ho fa, Israel ho fa sense que ho digui, Estats Units, Rússia, Pakistan, la Índia, tots aquests.
0: No, perquè sembla que potser sigui l'únic, no?
1: No, és l'únic que podrien atribuir-li que volien atacar als altres. Els altres representen que són amics i aquest és enemic.
0: Què és l'urani enriquit?
1: Sí, l'urani és un metall. Si mirem un tros d'urani, el veuríem igual que un tros de ferro, és a dir, un metall. És el més dens de tot. No és el més dens, però és un dels més densos. Vol dir que un litro d'urani pesa 20 quilos. Un litro pesa 20 quilos. Un litro d'aigua pesa 1 quilo. Uh-huh. Doncs 20 vegades més. Aquest urani representa que està en forma de diferents, el que se'n diu, isòtops. És a dir, l'urani és el mateix, químicament, però hi ha un urani que es diu urani 235 i un altre que es diu 238. El 235 serveix per fer bombes, l'urani 238 no. Ara bé, perquè puguin fer bombes a partir de l'urani 235 l'han d'enriquir, perquè en l'urani natural només n'hi ha un 1%. Uh-huh. L'urani natural té un 99% d'urani 238, té més coses, però ara per simplificar. I l'urani enriquit només un 1%. Però per fer una bomba representa que has de tenir urani de 235 enriquit al 80-85%. El qual vol dir intentar separar aquest urani 235 d'aquest urani 238. I això és complicadíssim.
0: Com es fa aquesta separació?
1: Doncs mira, primer agafen l'urani, l'oxiden fins a òxid d'urani. Després el fluoren fins a fer hexafluorur d'urani. Química, estic parlant de química. Uh-huh. Llavors aquest hexafluorur d'urani l'escalfen i és un gas. L'hexafluorur de 235 és menys dens que l'hexafluorur 238. I la diferència de densitat és molt petita. Llavors, el sistema que fan servir és curiosíssim, perquè el que fan servir és unes centrífugues. Una centrífuga és allò que tenim a casa per assecar l'enciam, allò que gira, i l'aigua va cap a fora i l'enciam queda dintre. Doncs és el mateix, però amb urani, amb hexafluorur d'urani. L'urani 238 va cap a les parets i l'urani 235 queda al centre. I això ho separen mitjançant una cadena llarguíssima, potser són 200-300 enriquidors d'aquests, 200 o 300 centrífugues, i llavors al final obtenen urani 235 més pur.
0: Què és l'urani enriquit?
1: Què és l'urani enriquit? Quanta més vegades fan això, més s'enriqueix. Llavors, pel que sembla, i tot això jo ho parlo només del que diuen els diaris, perquè jo no conec més que el que llegeixo, sembla que tenien uns 400 quilos d'urani enriquit i 400 quilos d'urani enriquit al 60%. O sigui que encara els hi faltava enriquir-ho fins un 20% més. Fer això vol dir les centrifugadores aquestes, posar-les en marxa i així. Una de les coses que va fer Israel en el seu moment i que els Estats Units deia que feia era destruir les zones, les fàbriques, on hi havia aquestes centrifugadores.
0: On es podia enriquir l'urani.
1: On es podia enriquir l'urani, efectivament. Uh-huh. On ho feien, això? Tenien centrifugadores enterrades, o sigui, subterrànies, per evitar les bombes dels enemics i tot això. 400 quilos, diu que tenien, d'urani enriquit. De quin urani és? Jo no sé si és urani enriquit referint-se a urani 235 o a l'hexafluorur d'urani o una altra vegada descompost en forma d'òxid d'urani. És igual. Mm-hmm. Són 400 quilos. Sembla poc. No sembla molt. 400 quilos d'aquest urani ocupen, doncs, jo què sé, uns 80 litros. No és molt. Llavors, enriquir-lo més, voldria dir, més centrífugues, posar-los en marxa i concentrar-los més fins a de l'ordre d'uns 300 quilos d'urani enriquit del tot ja per fer bombes nuclears. Quantes bombes es poden fer amb 300 quilos? Doncs bé, depèn de la bomba, però en principi de l'ordre de 4 a 8 bombes. Tipus Hiroshima.
0: Bombes atòmiques, estem parlant, eh?
1: Clar, sí, bombes atòmiques. Bombes atòmiques tipus Hiroshima, que són, diguem-ne així, petites. 8 bombes. Clar que 8 bombes de tipus Hiroshima fan molta destrossa si les són capaços de tirar-les en algun lloc habitat, com va passar a Hiroshima, no? Llavors, estem parlant d'aquestes bombes. El que estan dient ara és de dir, a veure, si poguéssim arribar a l'Iran a agafar aquest urani, emportant-se'l, deixaria de tenir la capacitat de fer això. Llavors, això representaria, doncs, uns comandos que anessin allà i fossin capaços d'agafar aquest urani enriquit.
0: Se l'haurien d'endur i portar a on? I mantenir com?
1: Doncs, bueno, mantenir-lo...
0: Es pot destruir l'urani?
1: L'urani no es pot destruir. L'urani és un dels problemes que hi ha. Bueno, en general es poden destruir poques coses. Hi ha coses que es poden cremar, i llavors quan cremes ja desapareix. Però això no, no estem parlant de química, ja estem parlant de física, i a la física no es destrueixen aquestes coses. L'urani aquest aniria a parlar...
0: Es transforma, no?
1: Aniria a parlar amb uns magatzems, en els mateixos magatzems, sigui Israel, sigui França, sigui Anglaterra, sigui on sigui, que ja estan conservant el seu urani per fer les bombes. Però allà, doncs, els Estats Units tenen moltíssims força magatzems, Rússia té forces magatzems d'aquests, seria uns quants quilos més d'urani per fer 6 o 7 bombes més. El qual és poquíssim, però per l'Iran és tot. Llavors estem en això, si poguessin emportar-se.
0: Se sap quants quilos d'urani té, per exemple, als Estats Units?
1: Doncs, no, jo no ho sé, perquè no ho diuen, però podem comptar que 200 vegades, 1.000 vegades més.
0: Que el que pot tenir l'Iran.
1: Que el que pot tenir l'Iran, i tant, moltíssim més, perquè, per exemple, hi ha caps nuclears per tot el món distribuïts.
0: I el tindria enriquit, també.
1: Esclar, no pot, és que si no ja no és urani el que en diuen nuclear. Llavors, destruir-lo no es pot. Es podria fer el procés invers, és a dir, aquest urani passar-lo a una forma que es n'és barrejant amb l'altra i així.
0: L'estat espanyol té urani?
1: Sí, té urani, el que passa és que no el té enriquit, però hi ha urani, sí. L'urani és un mineral bastant estès a la superfície terrestre. Tenien bastant cap a la zona d'Extremadura, de Salamanca i tots aquells llocs hi ha urani. Hi ha minerals d'urani, vaja, més que urani, minerals d'urani. D'aquest mineral d'urani es pot enriquir i fer. Es havia suggerit en el seu temps, a 30 o 40 anys, que a Espanya estaven intentant enriquir aquest urani per veure si feia combustible nuclear per una bomba hipotètica, que potser no la farien aquí, però la farien en un altre lloc i la tindria Espanya com a propietat, vist que l'urani seria seu. Però jo no n'he sentit a parlar més d'això. Ah, no vol dir que jo no n'hagi sentit a parlar més, no vol dir que no n'estiguin parlant, evidentment. A mi no m'ho expliquen.
0: Doncs, Claudi, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions. Sentim molt a parlar també de l'urani, no?
1: Sí.
0: Com una de, diguéssim, dels motius que hi hauria darrere d'aquesta guerra armamentística, i per això és interessant també conèixer quina és la seva aplicació, com es treballa, no? I d'on s'obté.
1: Deixa'm dir una sola cosa petita. De vegades es parla d'urani empobrit, i es parla de bombes d'urani empobrit. Aquestes bombes no són radioactives, aquestes bombes són el mineral que ja no té urani nuclear, que la fan servir, que com que és tan dens, és capaç de fer molta destrucció, perquè és capaç de perforar molt fàcilment. Llavors hi ha projectils d'urani empobrit, que no són radioactius, però que poden fer mal també per la seva capacitat de perforació.
0: Doncs queda clar. Que vagi bé.
1: Molt bé.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
0: Els geòlegs demanen el trasllat de la línia R1 de tren cap a l'interior, ho veuen com l'única alternativa viable, i donen per perduda la batalla contra el mar. És un posicionament que xoca d'entrada amb el dels enginyers, que en la mateixa línia de treball que el Ministeri de Transports aposta doncs, per reforçar la protecció d'aquesta infraestructura de la costa i mantenir-la. De tot plegat avui en parlem amb en Ramon Pérez, geòleg i membre de l'Observatori del Georisc. Què tal? Molt bon dia. Benvingut.
3: Hola, què tal?
0: Abans de fer una valoració a futur, no? Quins diria que són els processos geològics que expliquen la regressió actual de les platges del Maresme?
3: Sí. Hola, bon dia. A veure, els processos geològics sempre són un conjunt, no? Mai una cosa passa per un únic procés i un únic motiu. Per entendre el que ens passa amb les platges hem d'entendre diferents aspectes. Per una part tenim el més conegut per tots, que és el tema de l'emergència climàtica actual i un canvi doncs que es va donant ja d'una manera progressiva, que ja dona per assentat, que és una cosa que va en ferm, doncs que hi ha una modificació de certs fenòmens, podríem dir, que abans eren molt puntuals, llevantades i temporals grans, i ara ja no són tan puntuals, ja comencen a ser molt habituals, no? Per tant, hi ha una dinàmica en aquest sentit que canvia. Però és important que entenguem com funciona la dinàmica litoral a Catalunya, amb la nostra costa mediterrània. Un litoral, una zona amb sorres, amb platges, tota una dinàmica litoral, ve molt condicionada doncs, per la quantitat de sorres que té, no? Per tota la sorra que té i que es va redistribuint al llarg de la costa, de manera que hi ha al llarg del litoral hi ha un equilibri que mai és estàtic, sempre és dinàmic, entre aquestes sorres i la dinàmica pròpia del litoral a partir de l'energia que acaba arribant al mar amb les oles i amb els temporals. Què passa? Quin problema tenim o en què ens trobem? Els aports de rius de les sorres. Comencem per aquí, de les arenes. És un aport que no el tenim naturalitzat. Els torrents, les rieres, torrents, estan totalment antropitzats i llavors es produeix que dos fenòmens. Per una part, l'aport de sorres és menor, no? És menor. Per què és menor? Doncs perquè a capçalera doncs hi ha zones doncs, que queden embassades, zones que estan de circulació molt ràpida, bueno, de manera que quan arriba al mar, aquell torrent, no porta la quantitat de sediments que hauria de portar. Per altra banda, que ens trobem també amb moltes zones d'embossament. Hi ha molts embossaments de totes les rieres, abans no arriben a mar, no? No és una sortida lliure d'origen a final. De manera que també hi ha molta part dels sediments que es queden abans d'arribar al mar. Si recordeu la imatge del delta de la desembocadura de la Tordera ara fa crec un parell d'anys que hi va haver amb un dels temporals, doncs es va produir com un petit delta, no? Va ser com un mini delta, perquè realment és obert la Tordera i va portar molt sediment. Però després, per altra part, tenim una redistribució d'aquesta sorra. La dinàmica litoral fa que, pels corrents, tot el litoral sigui com una cinta transportadora gegant, podríem dir, que porti les sorres doncs, de dalt a baix, de nord a sud, per simplificar-ho, no? De manera que va baixant doncs, des de la Tordera, per exemple, doncs, va baixant cap al sud. És una distribució natural. Aquesta distribució natural té un problema, es troba amb un problema, que és els ports marítims, que són unes estructures artificials, i quan se'l troba, doncs aquí queda aturat, no treve, si no fa la volta i l'esquive. Aquí es queda aturat, de manera que en unes zones hi ha una sobreacumulació, però a la zona d'ombra doncs en falten. De manera que llavors el que s'ha de fer és doncs, gestionar aquestes sorres i es fa, de tant en tant, es van movent d'un costat a l'altre, no? D'un costat a l'altre. I ja per acabar, doncs, tenim antropització del litoral. O un litoral tan antropitzat com el nostre, doncs fa que genere un problema perquè les onades, quan arriben al litoral, no tenen una pèrdua d'energia, podríem dir, tranquil·la i fàcil, sinó que es troba de cop l'ona en plena energia, es troba amb una barrera i allà impacte.
0: Podríem dir que hi ha hagut errors històrics en la gestió i construcció al nostre litoral, sense tenir en compte, diguéssim, aquesta sinergia amb un espai natural com és el mar?
3: Bueno, errors, segur. El que passa és que els errors també moltes vegades els veiem quan l'experiència ens demostra que allò va ser un error, no? Per tant, bueno, a vegades és simplement és això, és la falta d'experiència, d'haver viscut situacions similars, i per tant, doncs, tampoc som els tècnics, arribem tots on arribem, i sempre hi ha coses que se'ns escapen, i de vegades hi ha fenòmens que els identifiquem i els estudiem prou i els coneixem prou quan, a partir dels efectes que han produït, no? Però que abans no n'eren prou conscients. Però sí, està clar, tant de bo fa, no sabria dir quants anys, tots hagués fet 100 metres més terra endins. Tant de bo, no? Però suposo que igualment haguéssim anat ocupant cap a direcció mar.
0: Fins a quin punt la pujada del nivell del mar condiciona el futur de les infraestructures costaneres?
3: Bé, de condicionals és evident que els condiciona, no? Per exemple, ara tinc aquí unes dades, no? Doncs el nivell del mar s'ha incrementat, doncs, a la zona de l'Estartit, per exemple, 3,3 centímetres cada 10 anys de mitjana, no? Per tant, això són uns 10 centímetres en 32 anys. O a Barcelona, el mareògraf de Barcelona, amb dades d'un estudi de l'àrea metropolitana de Barcelona del 2024, doncs el nivell del mar ha pujat 14 centímetres en els darrers 25 anys. Per tant, és evident, un pot pensar, bueno, 14 centímetres tampoc és tant, no? 14 centímetres no és ni un pam, no? Però si tu ja mires en tema de cotes i comences a mirar, ja és molt, no? Perquè això vol dir que s'accedeix terra endins a molt, amb 14 centímetres més d'alçada. Per tant, l'energia ja es distribueix diferent. Per tant, sí, la pujada del nivell del mar, doncs, condiciona.
0: Per què considereu, des del Col·legi de Geòlegs també, GeoRisc, que mantenir la línia R1, el seu traçat actual, no és viable a llarg termini? Per tots aquests condicionants, l'emergència climàtica, aquesta manca d'aportació de sediments i aquesta, doncs, construcció, també urbanització al final de totes aquestes rieres, torrents, doncs, o ports, fins i tot, que haurien de possibilitar, diguéssim, aquesta dinàmica natural que s'ha vist interrompuda en les últimes dècades?
3: Si nosaltres considerem que hi ha dos escenaris que actuals que s'han de gestionar els dos a l'hora, no? No podem anar només a gestionar-ne un i no gestionar l'altre, que és la gestió a curt termini, el que nosaltres en diem quan en parlem el mentrestant. S'ha de gestionar un mentrestant que poden ser desenes d'anys en algunes zones, vull dir que no és un mentrestant de 4 dies, però alhora hem d'estar ja pensant, planificant, dibuixant i dimensionant un futur, un escenari futur. Per què? Doncs perquè si no dimensionem i pensem bé aquest escenari futur, ens trobarem amb el que passa sempre, no? Que acabem dient, ja clar, ja tens raó, però és que estem parlant d'una obra que, en el millor dels casos, podríem estar 30 anys a tenir-ho tot això fet, no? Doncs és cert, en el millor dels casos potser podríem estar 30 anys a fer-ho, però posaré una dada. El Pla Director d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, l'any 2010, incloïa aquesta infraestructura que es traslladés, estava dibuixada, un trasllat amb un traçat per interior, no? Després va caure.
0: Parlem de l'R1,
3: Pla Director d'Infraestructures. Sí, parlem de l'R1. Després ha caigut d'aquest Pla Director d'Infraestructures. Bueno, doncs si el 2010 doncs ens hi haguéssim posat, d'aquests 30 ja en portaríem 15. 15 de llargs, no? Ja n'hauríem fet la meitat, no? Doncs, bueno, que no ens trobem al 2050, doncs, igual com estem avui, no? No tindria sentit. Ara, sí que és cert que hem de gestionar un mentrestant. Per tant, s'han de prendre moltes mesures perquè avui la infraestructura sigui viable i funcioni i amb el mínim risc possible, però considerem que l'estratègia de defensa sobre aquesta nova situació és una estratègia que la tenim, podríem dir-ne, perduda, perquè a la llarga ningú tampoc vol assumir un cost econòmic tan gran de reparar totes les coses contínuament, ni tampoc volem tenir una costa amb un mur a davant que no veguem ni el mar. Tampoc ho volem, això.
0: Clar, ens deia, s'ha de fer el mentrestant, no?, que és aquesta reparació de l'actual línia R1, que és la línia, en definitiva, amb més passatgers també de Catalunya i, per tant, la més freqüentada, però alhora començar a planificar ja i actuar doncs, en aquest trasllat. Quins riscos reals comporta continuar invertint en murs, en espigons, en altres defenses costaneres? Ho dic perquè aquí a Badalona doncs, ja s'ha començat... en la construcció d'una escullera en aquest tram, que segurament ha vist imatges, no?, de la platja de la Barca Maria, que va quedar malmès pel temporal Harry, abans no es torni a refer el passeig marítim, que funcionava també com a via protectora de la pròpia R1, no? Està a molt pocs metres, diguéssim, en l'actualitat de l'aigua. Aquesta escullera, diguéssim, pensa que és una bona idea com a protecció del passeig i de la via?
3: Segur que a curt termini doncs serà una bona solució i s'ha de fer alguna cosa, no? Ara, com a solució de llarg termini definitiva, doncs tenim els nostres dubtes, perquè al final posar un objecte que el que fa és que l'ona trenqui una mica més mar endintre, doncs el que aconseguim és que de bones a primeres sí que t'ature l'ona, però es va produint un efecte de reflexió de la pròpia energia de l'ona i la següent ona torna a impactar encara més fort amb aquesta escullera i al final es produeix una erosió a les bases d'aquestes esculleres que fan que s'hagi de tornar a reparar. No? De manera que és una solució doncs, per parar el cop, una escullera serveix per parar el cop, però com a solució definitiva no. Val a dir que hi ha zones, perquè això no és o tot blanc o tot negre i a tot arreu s'ha de fer el mateix, no? Això no és així. Un projecte d'aquestes característiques en una zona tan complicada i tan heterogènia com és tot aquest litoral, no hi ha una solució. No, ni la solució és les escolleres, ni la solució és els murs, ni la solució és desfer-ho tot i naturalitzar-ho tot. No, a cada lloc tocarà una cosa diferent segur, no? Hi haurà zones per tot. Hi ha zones que possiblement la millor solució és naturalitzar, desfer infraestructura i deixar que l'aigua flueixi, perquè és la millor manera de dissipar l'energia, que l'aigua, una zona que estigui naturalitzada, doncs mori allà, no? Pensem que estem parlant de que solucions n'hi ha moltes, no? Per exemple, tenim experiències d'altres països que posen com uns, podríem dir-ne matalassos, perquè són mòbils, de com de pedra d'escullera enfonsada, amb ara endins, que no ho veus.
0: Espigons submersibles, no?
3: Sí, però que no són fixes. Tenen una mobilitat, que és com uns matalassos, que amortiuen molt bé, sembla ser, doncs les onades, no? Doncs absorbeixen molta energia. Bueno, doncs en alguns casos, aquesta potser serà la millor solució. Però en qualsevol cas, el que nosaltres sí que posem més èmfasi és que és el moment, perquè les evidències ja ens hi porten, a que ens assentem i que es parli realment d'un projecte, que és un projecte de país, això. És un projecte molt gran. Un projecte que ha implicats enginyers, economistes, advocats, ambientalistes, polítics, geòlegs, biòlegs, tothom.
0: En aquest cas, han rebut des del Departament de Costes, des del Ministeri o des de la pròpia àrea metropolitana de Barcelona algun encàrrec en aquest sentit des del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues?
3: No, nosaltres d'encàrrec no en tenim cap amb ningú. Sí que hem parlat amb tots ells, els hem explicat. Nosaltres fem una presentació habitual d'aquest tema, ja fa temps que ho hem anat fent, ho hem presentat al Consell Comarcal del Maresme, a certs ajuntaments, no a tots, a la Generalitat de Catalunya, a Costes, vull dir que converses n'estem fent parlant d'aquest tema. Nosaltres es posem aquesta idea, el problema és que s'hi sumi com més gent millor, però almenys parlar-ne d'una manera doncs proactiva de veure què fem.
0: Quan parlen de moure la R1 cap a l'interior, no? De quin tipus de solució estaríem parlant? De soterrament, de nou traçat, de túnels, no? És una proposta tècnicament viable avui en dia i no sé si han estudiat quina seria la millor fórmula al pas per la ciutat de Badalona, no? Pel nostre entorn.
3: Sí, nosaltres de bones a primeres repesquem perquè com a punt de partida doncs no creiem pas que estigui mal dibuixat. La proposta de trasllat de la R1 a l'interior del Maresme, que sortint al Pla Director d'Infraestructures de Mobilitat del 2010. És una proposta que és tota interior i soterrada. En la gran majoria, hi ha algun tram que no és soterrat, però una gran part és soterrat. Vindria a ser, al final, vindria a ser un metro. Al final és, al final és com si fos una línia de metro. Evidentment, això té una connexió a Barcelona. Jo no sóc especialista en gestió ferroviària, per tant, aquí no hi entro, hi ha gent que en sap més que nosaltres, però està clar que tampoc fora fàcil veure en quines estacions hauria d'anar, pels temes d'ample de via, això ja és una altra cosa, no? Evidentment, tot tindrà la seva solució. Però un traçat interior i amb estacions soterrades. Sembla que fora la solució més lògica, perquè així, a més, continués estant a dins a la població, que és el que és el millor, no? Perquè si la posem tan lluny de la costa que cal llançar aeres i vehicles per arribar a les estacions, això no és viable, no? No és una cosa còmoda. Des del punt de vista de la viabilitat tècnica, a nivell geològic, i per tant considerem que també a nivell enginyeril, la viabilitat tècnica és total. No estem parlant d'una infraestructura complicada, que se li pugui donar el segell de complicada. Senzill no hi ha res, i menys quan treballes en entorns urbans. Però allò de dir, ui, és extraordinàriament complicat, no. Sovint, quan surt aquest tema, es compara amb la línia 9 del metro de Barcelona. I es diu, buf, el projecte de la línia 9 del metro de Barcelona ha costat un munt d'anys i unes dificultats tècniques molt grans. Ostres, sembla que ens tornaríem a posar amb un altre tema com aquest. No té absolutament res a veure. La línia 9 de Barcelona és complicada. Aquesta sí que és complicada. Per la variabilitat de terrenys, és més llarga. La variabilitat de terreny, que és molt variable, i sobretot una diferència de cotes molt gran, el que fa que, segons els llocs on està, el que obliga a unes estacions soterrades a unes profunditats molt grans, 80 metres de profunditat, 50 metres, unes profunditats molt grans. No és el cas de què parlem. Que parlem d'un terreny en general homogeni i unes estacions que no són profundes.
0: Ja per acabar, què passaria si no es pren cap decisió estructural i es continua doncs, actuant només en aquestes solucions, diguéssim, de reparació de l'emergència? No? Quina caducitat li donen vostès a la línia R1?
3: Per caducitat en temps no li podem donar perquè això fora molt agosarat, no? Perquè a base d'anar reparant, invertint en reparacions i cada vegada fent infraestructures de protecció cada cop més agressives i més grans, doncs podem anar tirant molt, no? El que passa és que econòmicament és anar invertint molts diners en una solució que mai acabarà sent definitiva i sempre amb problemes, i el més important és que durant aquest mentrestant també ens hem de plantejar-nos quin risc estem disposats a assumir pels propis usuaris de la infraestructura, perquè al final es tracta no només d'un tema de recursos econòmics, sinó que l'exposició i la vulnerabilitat de la gent amb aquesta situació és més alta potser que la que fos desitjable. Justament hem de treballar perquè sigui mai serà zero, però que sigui el mínim.
0: Ramon Pérez.
3: I fa més por el fet d'un accident.
0: Ramon Pérez, geòleg i membre de l'Observatori del Georisc, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres al Badalona Matí. Que vagi bé.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
2: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de racors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Amb la rendició del Japó l'any 1945, s'obre un buit de poder al Vietnam que Ho Chi Minh, líder carismàtic del Viet Minh, aprofita per proclamar la independència de la República Democràtica. Tot i els intents inicials de negociació, França no està disposada a perdre la seva colònia i el conflicte esdevé inevitable. La guerra entre el Viet Minh i les tropes franceses s'allarga gairebé una dècada i culmina amb una derrota humiliant pels francesos a Dien Bien Phu. A partir d'aquí, els acords de Ginebra de 1954 estableixen una partició provisional del país. Al nord, el règim comunista, liderat per Ho Chi Minh, inicia una profunda reestructuració política i social, mentre que al sud s'imposa un govern autoritari amb el suport dels Estats Units. La repressió i la manca de legitimitat del nou poder al sud provoquen l'aparició d'una